0: encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports. El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícil, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados, de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma ara que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de provisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació d'aixafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra tratar Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela. Esports. Amb el Pau Dax.
9: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
10: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta. 3CAT
12: Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
12: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a la última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut infart.
9: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
9: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 2:15 de 3.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.

0: Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
1: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
2: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils. Difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
4: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut 3 persones acusades de provocar incendis en aquesta regió.

0: Ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torrefarrussa, allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
1: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
2: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
1: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
3: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant de niu. No?
1: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la coexistència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són tot menores, los afectados, y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
8: El temps avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també a la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents de plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben a cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Ah, doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant en la cançó The Bullfight at Dice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montal al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montal, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixar en un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
2: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
2: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt, molt per fer encara.
19: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant, bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Són les 3. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports.
2: El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz de la 20a i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmarà que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Saporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de provisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bárbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República fan Henrik Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flavio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra data Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flavio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu Moviment de les Paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Però hi ha altres malestars, per exemple, la major gent joven.

0: de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no? De un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
1: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
0: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
1: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
2: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela. Esports. Amb el Pau Dax.
3: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
4: Hi havia un moment que ni jo me lo creia, eh? Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil, y después cuando hemos pasado los dos primeros puertos ha sido ya ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
3: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
5: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
6: 3CAT Info.
3: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Pol McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
7: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
3: Sentim també Ferran Costa, entrenador d'Arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
3: Dimecres, l'equip blanc-i-blau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim en futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
9: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
3: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
3: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
6: 3CAT Info.
3: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es farà de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
6: 3CAT Info.
3: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
6: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als

0: incendis a la Gironda.
1: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a dos quarts, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc.

0: propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
1: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat, després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
2: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils. Difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande-Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
4: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut 3 persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
5: Segons ha pogut saber, 3 l'Idescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars.

0: Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
1: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, amb les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
0: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
2: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
0: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minutes per arribar a 3 quarts. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte. Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat lògicament obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneca, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol.

0: i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
1: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors centressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles V i VII és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
2: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
1: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
3: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables. Son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
4: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
5: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor, d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona. Hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
6: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents de plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
7: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
8: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
7: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bell Reports de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
9: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
7: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
10: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava...
0: Algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
10: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus desagnant-se durant en la cançó The Bullfighter Dies, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
11: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
12: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre, i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
13: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del

0: terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, parem el lloguer a DIF, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
1: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
0: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut de DIF, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
1: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
0: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants... No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
1: La Mercè és la mare de l'Albert.
2: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
1: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a la caleta i 2 per la seva jubilació.
3: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con las mujeres, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
1: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
0: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
1: I molt decebut per la poca honestedat.
0: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
2: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
4: Esports. Amb el Pau Dax.
5: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
6: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
5: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Zac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
7: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
4: 3CAT Info.
5: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
8: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular
9: fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
5: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
10: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
5: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
11: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
5: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
4: Tresca Info.

0: Són les 4.
1: Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
2: Esports. El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
1: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande-Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, a Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això, bàsicament, el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma ara que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Saporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de provisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona. Hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bárbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Beana.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flavio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra data Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flavio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela.
9: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
10: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
11: Hi havia un moment que ni jo me lo creia. Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
10: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
12: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
9: 3CAT Info.
10: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
9: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
10: Sentim també Ferran Costa, entrenador d'Arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
10: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim en futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
10: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
10: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
10: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 4:45.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Aquest diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts

0: que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat, després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
2: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
4: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
1: La policia ha detingut 3 persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
5: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres 3 centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i 3 de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
6: S'incrementarà segur perquè ja portem 3 onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
5: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar

0: volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les oranetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
1: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
0: En tot l'any passat, els 4 centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat l'existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles V i VII és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur. Llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
8: El temps avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bell Reports de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben a cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Ah, doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweathead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant en la cançó The Bullfight at Dice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montal al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montal, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixar un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
2: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
2: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt, molt per fer encara.
19: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no ens ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports.
2: El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande-Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmarà que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bárbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra data Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela.
9: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
10: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
11: Hi havia un moment que ni jo me lo creia. Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
10: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
12: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
9: 3CAT Info.
10: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
9: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
10: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
10: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
10: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
10: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
10: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 6:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, s'ha descontrolat l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un

0: de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat, després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
1: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Santi Fernando Grande Marlaska, des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
2: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados, de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
1: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
3: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, els ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa, allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
4: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
5: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
4: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
6: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
4: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors centressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la coexistència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur. Llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.000 700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són tot menors, los afectados, y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà, i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord, baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor, d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10, i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents de plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweathead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constant a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant en la cançó The Bullfight at Dice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montal al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montal, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixar en un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
0: Esports. Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Ha habido un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem...
19: Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
19: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar.

0: explicar, entendre.
1: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
0: Trescat Info.

0: Són les 6. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports.
2: El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, s'ha descontrolat l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localització i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvorany que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó. I, per tant, ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma ara que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Saporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogó, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogó d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona. Hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya, concretament, està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea, lògicament, malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultradretà Javier Milei.
4: Por eso considero que Flávio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flávio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president d'El Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela. Esports. Amb el Pau Dax.
9: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
10: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
12: 3CAT Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
12: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
9: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
9: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte

0: los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
1: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
2: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
3: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
2: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, els ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
4: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
5: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
4: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
6: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
4: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjana.

0: de juny, justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat l'existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí, no? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:45, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem, bon dia, Nawal, per exemple, com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant la cançó The Bullfight at Dice en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi deuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes, fan una nova delimitació, i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con las mujeres, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a La Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. És la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
0: Esports. Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzaran no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc a poc i el que faci falta.
0: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Pol McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt, molt per fer encara.
19: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim en futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar.
1: entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
1: Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
2: Esports. Al Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz de la vintena i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
1: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
3: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
4: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
4: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
0: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
0: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvorany que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que

0: enllacen al Mar Roig al conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els Houthis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els Houthis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això, bàsicament, el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmarà que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Saporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes d'aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir que venia de sud-oest. Doncs de la part més freda en altura, baixa la temperatura al Pirineu, ho notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable.

De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra tratar Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela. Esports. Amb el Pau Dax.
9: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
10: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
12: 3CAT Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
12: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere. Són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac. Al final també tenen molt llançament. Ens han empatat i els penals pues, han sigut infart.
9: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
9: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'hort en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Sac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passen 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, s'ha descontrolat l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
3: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
3: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat...

0: Unes 200.000 persones, la majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees. També 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
1: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
2: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
3: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
2: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
4: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
2: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres

0: coses pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
2: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
3: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
2: El govern preveu que el tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
4: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors s'entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat l'existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles V i VII és característica perquè els assentaments fundats des de zero, com el d'Àger, solen anar acompanyats d'un espai funerari, però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
5: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
4: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
6: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
1: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
7: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació d'aixafogó d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen dos minuts a tres quarts, set anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
8: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
9: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
10: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà dos mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
9: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
11: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
9: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
12: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus desagnant-se durant en la cançó The Bullfighter Dies, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
13: Vaig deixar en un lloc afortunat on la platja toca la muntanya. Des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
14: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
15: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
14: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
15: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
14: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
15: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
14: La Mercè és la mare de l'Albert.
16: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
14: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
17: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con las mujeres, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
14: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a La Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
15: Diuen, Albert, on tu vagis anirem, estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies, el telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria, les redes socials no paren.
14: I molt decebut per la poca honestedat.
15: Jo m'he criat aquí dintre, vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
16: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic.
13: I quina sort tenir el Maresme.
1: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
18: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
19: Hi havia un moment que ni jo me lo creía, Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
18: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
20: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
1: 3CAT Info.
18: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
21: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
18: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
22: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
18: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
23: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
18: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Continua sense control al País Valencià l'incendi que va començar ahir al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ja hi ha 15.000 desallotjats a 16 poblacions i les flames afecten la zona protegida de la Serra d'Espadà. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 6 persones han estat ateses a urgències i a 3 les han hagut d'ingressar per inhalació de fum. Mentrestant, estabilitzat l'incendi de Cubelles, que ha mobilitzat 35 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Ahir al vespre, Protecció Civil va aixecar l'ordre de confinament que pesava sobre 2.500 veïns, també de Cunit i Castellet i La Gornal. I pel que fa als incendis que cremen a Madrid i Àvila, el govern espanyol ha ampliat l'emergència nacional a Toledo, veient la direcció que pren aquest foc i que ja ha obligat a evacuar o confinar unes 100.000 persones. Els bombers confien que avui les condicions afavoreixin el combat contra les flames. A França, l'incendi del sud-oest del país amenaça Bordeus. Les flames ja són a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. Hi ha també 3 detinguts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions per l'error amb les proves PISA després de les queixes de l'oposició i de tot el món educatiu. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans perquè un error en la mostra triada pel departament fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Un atropellament massiu durant el Dia de l'Orgull deixa un mort i una quinzena de ferits a Berlín. La meitat han estat greu. La policia busca el presumpte autor vinculat amb l'islamisme. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac. Renfe està fent trajectes de comprovació de l'estat de les vies després que Adif doni per estabilitzat el terreny arran de l'esvoranc provocat a Montcada i Reixac. Tot i això, encara no hi ha data per al restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11. El cantant Morrissey ha repassat bona part de la seva carrera en solitari al festival Barts a Barcelona. L'artista britànic també ha recuperat alguns dels temes més populars dels Smiths. Morrissey ha entusiasmat els seus fans a la capital catalana, on no actuava des de feia una dècada.
1: Esports. Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa final als Camps Elisis de París. L'etapa d'avui ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip. La migcampista ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. I 4 noves medalles d'or catalanes als campionats d'Espanya d'atletisme a Màlaga. Sara Gallego als 400 metres tanques, Marta Serrano als 3.000 metres obstacles, Pol Ferrer de Catló i Maria Vicente a l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, Protecció Civil ha mantingut fins a aquesta hora l'alerta de 6 sobre 6 per pluges fortes al litoral central. S'espera que aquest matí els ruixats es traslladin cap a la meitat est, tot i que l'episodi de forts ruixats i vent ja va a la baixa. Es deuen extremar la precaució i evitar passar per rius, rieres i barrancs. A tot això, hi ha tendència a la baixa de la temperatura avui, amb màximes d'entre 27 i 34 graus. I ventades fortes al matí de tramuntana a l'Alt Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp. S'esperen vents de més de 80 km per hora.
2: 3Cat Info.
0: Bon dia, salutacions de qui us parla, Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9 del matí.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I comencem parlant dels incendis perquè al País Valencià, a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ja hi ha 15.000 persones desallotjades de 16 municipis per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. I sembla que el vent empeny les flames cap a l'interior d'aquest espai protegit. 6 persones han estat ateses a urgències, 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Emili Castelló, veí del barri de Carbonaire, de la Vall d'Uixó, explicava a aquesta emissora com el van desallotjar.
3: Allò era dantesc, la veritat que era irrespirable, perquè teníem tot el fum al damunt i era un espectacle dantesc. I hem agafat i ens hem anat juntant uns amics al poble de la meva sogra, que és a l'interior de Castelló, a Pina de Montalgrau, i farem nit i veurem.
0: Per la seva banda, Marc Seguer, regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, explicava a aquesta emissora com van començar les flames.
4: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: El foc crema boscos i conreus i ja ha afectat algunes cases i diverses explotacions ramaderes. Aquest incendi arriba poques setmanes després d'un altre foc, que també va afectar l'entorn de la Serra d'Espadà. D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un altre incendi forestal, en aquest cas ja estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I els bombers reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Madrid amb l'expectativa que les condicions meteorològiques millorin. El foc, que ha obligat a evacuar o confinar 100.000 persones, avançarà cap a Toledo, cosa que ha fet que s'inclogui aquesta província també dins l'emergència nacional, com ja hi eren Madrid i Àvila. El foc, que té un perímetre de més de 200 quilòmetres, ha calcinat fins ara 45.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, admetia que confia en aquesta millora després d'unes condicions absolutament difícils i d'admetre que la d'ahir no va ser una jornada gaire positiva en el combat contra el foc.
5: La situació puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
0: Portugal, Grècia i Itàlia s'han afegit i aporten recursos a les tasques d'extinció. El dispositiu, segons dades del Ministeri de l'Interior, l'integren 176 efectius, una quarantena de vehicles i 4 avions contra incendis canadais. I uns 2.500 veïns de diverses urbanitzacions de Cubelles, el Garraf, de Cunit, el Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, han pogut passar aquesta nit a casa després que Protecció Civil els aixequés ahir a la nit el confinament, després que els bombers hagin estabilitzat aquest foc. Les primeres investigacions apunten que podríem estar una altra vegada davant d'un incendi intencionat. Així ho apuntaven declaracions a 3CAT Info, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc ha cremat menys de 10 hectàrees de massa forestal. Els bombers hi han destinat 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i amb pràcticament un total de 150 efectius. Avui hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó al Boix, Tivissa-Vandellòs i també les muntanyes de Prades. I a França, l'incendi de la Gironda i de les Landes amenaça Bordeus. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la capital d'aquest departament francès, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Les últimes, aquesta mateixa nit, els serveis d'emergència treballen contra rellotge per controlar la situació.
7: La situació n'est pas favorable.
8: La situació continua sent complicada perquè l'incendi encara no està controlat, ni en aquesta zona ni pel que sembla la resta. Per tant, la situació continua sent desfavorable.
0: El foc ha obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats de l'exèrcit. Els agricultors s'han unit als bombers per combatre els incendis forestals, com aquest pagès.
9: Hem vingut a donar un cop de mà, perquè si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: L'incendi de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha 3 persones detingudes acusades d'haver provocat els focs. Són 2 treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 anys, que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbustos.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Canviem ara de qüestió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà, dilluns, al Parlament per explicar l'error amb les proves PISA. Segons avança el periòdico i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Niubó donarà explicacions a la Comissió d'Educació després de les crítiques per part de l'oposició i que Junts en demanés la compareixença. Recordem que un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats de les últimes proves PISA no serveixin per avaluar l'evolució dels alumnes catalans, tot i que els resultats es faran públics, no es podran comparar amb les edicions anteriors i no es podrà saber si l'alumnat català ha millorat o no després dels mals resultats de les últimes proves. Fins ara el govern ha dit que el problema va ser una incidència tècnica i ha obert una investigació per al departament per intentar esbrinar l'origen de l'error. L'OCDE xifra, recordem, un topall d'un 5% d'alumnes que per diferents raons poden quedar exclosos de la prova, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar a un 23%. I a Berlín, la policia busca el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ i més, que ahir la nit va provocar un mort i una quinzena de ferits, la meitat en estat greu. La policia de la capital alemanya ha explicat que ja han identificat el presumpte autor com un islamista.
7: Ja estem prenent mesures contra aquest sospitós, que encara no ha estat detingut. És una persona coneguda per la policia, vinculada a cercles islamistes de Berlín, i la nostra recerca avança a tota velocitat.
0: El presumpte autor va fugir després de xocar contra un arbre. Ahir a la nit va entrar al parc de Tiergarten, molt a prop de la porta de Brandenburg, on van vestir la multitud que participava en una de les festes de l'orgull més importants d'Europa. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac. I tornant a casa nostra, després que DIF hagi garantit l'estabilitat del terreny al voltant de l'Esvoranc de Montcada i Reixac, l'operadora, Rodalies, està fent ara els trajectes per comprovar l'estat de les vies d'aquest tram, de l'R2, l'R2 Nord i l'R11. Tot i això, de moment, cap de les empreses ferroviàries ha anunciat una data concreta per al restabliment del servei, interromput des de dimecres, quan es va esfondrar un pou en les obres de soterrament de les vies del tren. Tot i això, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que les tres línies afectades recuperaran la circulació al llarg de la setmana vinent.
10: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses efectivament que DIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les estructures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Segons DIF, el terreny s'ha mantingut estable i no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària, tampoc als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada.

0: I Morrissey ha entusiasmat els fans al Festival Bars amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades, ara ho sentíem, i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. A Barcelona, seguit el concert, en Marc Ruiz.
1: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. A l'inici del concert ha saludat en castellà dient gràcies, bona nit i tot això, literalment, com si fos un formalisme que es volia treure de sobre ràpidament. I després ha fet ballar el cap a tothom, dient que era aquí per nosaltres i que féssim el que volguéssim amb ell. Però quan li ha demanat al públic que suggerís cançons per tocar, les ha rebutjades totes. Com sempre, sempre ha sortit de l'escenari amb la camisa oberta i s'anava aixugant ostentosament amb el que semblaven mocadors de seda. Ara bé, musicalment, Morrissey i la seva banda han sonat perfectes. Hi ha hagut una mica de tot. Cançons de l'últim disc, Without Music the World Dies, com la celebrada Make Up is a Lie, o Kerching Kerching, on s'obre en canal i explica com la vida als escenaris fa que es perdi les coses realment importants, com la mort dels pares intentant ser el millor mentre la gent es queixa, segons ell, de qüestions superficials. També ha repescat cançons de la seva carrera en solitari molt estimades pel públic, com Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, o Suedehead, el seu debut en solitari. Però un dels grans moments de la nit, tot i que s'ha fet estranya l'absència de Johnny Marr, ha estat How Soon Is Now, dels Smiths, que ha coincidit amb un xàfec fort que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó, igual que You Know It's Over, cantada encara sota la pluja. L'imprescindible There's a Light That Never Goes Out, del disc dels Smiths, The Queen Is Dead, ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics, com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política amb cançons com The Monsters of Pig Alley i proclames contra la premsa. Tampoc no han faltat queixes dels assistents per haver de deixar fora del recintre els entrepans de carn, una militància vegana que no ha impedit a Morrissey mostrar imatges de braus dessagnant-se durant la cançó The Bullfight That Dies, tot i que a Catalunya una iniciativa legislativa popular va promoure la prohibició d'aquesta pràctica el 2010. Una mescla que ha provocat tensions a més d'un. Però un concert de Morrissey és això, una música excel·lent, unes lletres amb una narrativa nostàlgica impecable i una personalitat incòmoda.
0: El temps. De seguida la crònica de l'Enric Agut, abans però anar a explicar-vos que fins a aquesta hora està vigent l'avís per fortes pluges al litoral central. De fet, a primera hora del matí un fort ruixat ha vorejat la costa del Baix Llobregat i el barcelonès. Protecció Civil ha emès aquesta matinada una alerta de 6 sobre 6 per temps violent al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. S'espera que aquest matí les pluges es desplacin cap a la meitat est del país. Ara la previsió, com us dèiem, amb l'Enric Agut.
2: Ha refrescat avui, les temperatures han baixat dels 20 graus a moltes poblacions, de les més baixes al Pirineu, lògicament, 11 graus al Pont de Suert, Gósol, també des de voltant dels 10, i les més altes cap a la costa. Barcelona, arrodonint al centre, la mínima ha estat de 25 graus. Sitges, 24, el Canà, 24 de les més altes. Avui les màximes, la calor serà moderada, valors continguts, i més els comparem amb dies enrere. Avui les màximes estaran situades entre els 27 i els 33, puntualment arribant als 34. Per exemple, Lleida pot arribar els 32-33, Tortosa 33-34. La tramuntana i el vent de mestral aniran minvant, quedarà la tramuntana residual a la tarda al voltant del Cap de Creus, però més moderada. I després d'un matí que ens està quedant tranquil, hem tingut alguns ruixats durant la nit matinada, per exemple, que han deixat des de la matinada fins ara 20 litres al Banyà, a l'Empordà 15 a Campdevànol, 11 a Torredembarra. Al matí queda tranquil, però a la tarda novament hi haurà alguns ruixats i algunes comarques estan sota avís. Estem parlant de les comarques del nord-est, de Girona, un bon grapat d'elles, i també de Barcelona. En concret és Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i Baix Empordà, on hi ha un perill moderat i un perill més alt, 3 sobre 6 a la Selva, al Vallès Oriental i al Maresme en poden caure ruixats, algunes tempestes localment amb pedra petita aquesta tarda.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de nou. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara ser candidat d'un bloc d'esquerres a Madrid. En una entrevista ahir a La Sexta, Rufián ha dit que creu que s'ha de presentar a les eleccions espanyoles com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquest bloc.
4: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
0: Recordem que fa uns mesos Gabriel Rufián es va mostrar disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional de cara a les eleccions espanyoles del 2027 per fer front a un govern, deia, del PP i Vox, una proposta que no tenia el suport de la direcció del seu partit. I encara de l'àmbit polític, el dijous 23 de juliol es van complir 90 anys de la fusió entre la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Naixia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, 5 dies després de la sublevació militar contra el govern de la República. Repassem tot seguit la història del PSUC amb en Joan Vilaplana.
5: L'entesa es va segellar al bar del Pi de la plaça de Sant Josep Oriol de Barcelona. Andreu Maiaio, membre de la secretaria col·legiada actual del partit i catedràtic d'Història Contemporània de la UB, explica els inicis de la formació en un context de guerra civil.
6: És un partit que neix amb 6.000 militants i acabarà amb 60.000, bàsicament reclutats entre treballadors, pagesos, però també amb gent que va anar al front, i refugiats de la resta d'Espanya, militants del Partit Comunista d'Espanya.
5: I després, la dictadura.
6: Decidirà mantenir la resistència, primer fins i tot armada amb les guerrilles fins a l'any 48, però sempre amb organització col·lectiva, és que vol dir amb militància, i amb presència fins i tot en la infiltració amb els sindicats verticals, que li donarà bon resultat.
5: El partit va guanyar importància a partir dels anys 60.
6: Donarà vida a grans instruments de combat i de lluita contra el franquisme, com per exemple dins del moviment obrer, Comissions Obreres, però també Cristians pel Socialisme, Unió de Pagesos, és a dir, en fi, tota una sèrie de coses importants. A més, segurament, serà l'Assemblea de Catalunya.
5: El 1980, el PSUC va aconseguir 25 diputats al Parlament i va quedar com a tercera força. Però durant els anys següents, les tensions entre eurocomunistes i el sector que veia la Unió Soviètica com el far a seguir van debilitar el partit en gran mesura. Jaume Bosch, advocat exdiputat al Parlament i exmembre del comitè executiu del PSUC, també apunta a ingerències exteriors.
7: Encara que soni a pel·lícula espia, la Unió Soviètica i els Estats Units van moure els fils per tal d'evitar que el Partit Comunista i el PSUC fossin hegemònics dins l'esquerra i d'alguna manera van facilitar que fos el PSOE, que era molt més moderat, qui liderés l'esquerra espanyola.
5: El 1987 el PSUC va haver d'unir forces amb el Partit Comunista de Catalunya i l'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra. Formen Iniciativa per Catalunya. L'advocada Magda Uraní, que en va ser diputada representant l'Entesa, feia por dins del PSUC perdre les històriques sigles?
8: Sí, jo crec que sí, que alguns en tenien i bastantes. I també bastantes desunions entre ells, que això és molt propi dels grups d'esquerra i tot això passava. Jo crec que sí.
5: Entre el 36 i el 97, tots els líders del partit van ser homes. Comorera, López Raimundo, Guti, Ribó... Què passava amb les dones?
8: No era el PSUC només. Eren els partits polítics que hi havia poques dones. I el PSUC, bueno, va intentar, va crear moviments de dones més endavant, però cert és, i també cal recordar-ho als joves, i sobretot a les joves, que era un món molt masclista.
5: Quin és el llegat polític del PSUC i qui el representa ara? Jaume Bosch.
7: Primer Iniciativa, i quan Iniciativa va decidir integrar-se als comuns, en els comuns. De totes maneres, més enllà de les sigles, el llegat polític és aquesta idea d'una força política antifeixista que sabia lligar drets nacionals i drets socials i que estava al servei dels treballadors i treballadores.
5: El PSUC no ha desaparegut mai. En l'actualitat, dues organitzacions porten les seves sigles, el PSUC i el PSUC Viu, totes dues integrades dins de l'espai polític dels comuns.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I de la cultura, ara us expliquem que Joan Miró, Mallorca, el taller dels somnis, és el títol de la gran exposició que presenta aquest estiu al Museu Jacint Rigau de Perpinyà. Aquesta mostra s'ha pogut coordinar amb la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i Palma. Perpinyà, Laura Bertran.
2: Un centenar d'obres entre pintures, fotografies i escultures permeten descobrir o redescobrir l'univers de Joan Miró. Aquesta mostra del Museu Jacint Rigau se centra en la seva darrera etapa, quan, a finals dels anys 50, decideix establir-se definitivament a Mallorca. Pascal Picard és la directora del museu.
3: De nouveau chemin,
4: se li obren nous camins amb el contacte de l'illa, de la insularitat, però sobretot amb el contacte d'aquest silenci retrobat, d'aquesta llum retrobada i d'aquest cara a cara amb ell mateix.
2: Es pot visitar fins al 31 de desembre. La majoria de les obres presents són cedides per la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i Palma. El museu assegura que aquestes primeres setmanes ja és un èxit de públic. Sentim Jordi Serra, un visitant de la Bisbal d'Empordà.
5: I venim cada any a veure les exposicions temporals de Can Rigau i doncs vam veure que aquest any era sobre Miró i tota aquesta història al voltant dels somnis i Mallorca, doncs és una exposició molt interessant, com realment és totes les opcions que es munten des d'aquesta xarxa dels museus nacionals, que ens sembla doncs, que val molt la pena. Quasi ens costa tant pujar Perpinyà que baixar Barcelona.
2: Aquesta exposició Miró s'emmarca en la voluntat del Museu Rigau de dedicar un cicle als principals artistes del segle XX arrelats a Catalunya. L'any passat va ser Picasso i l'any vinent serà Dalí.
1: I el Departament de Cultura treballa per a la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant actualment.
0: Esports.
1: Fins a arribar a 8:45, Francesc Ripoll, bon dia.
6: Bon dia. Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en l'última etapa en final als Camps Elisis de París. Igualarà en Ketil, Eddy Merckx, Sinol i Miguel Indurain com a ciclista amb més rondes franceses. El ciclista eslové compartirà podi amb Remco Evenepoel i Isaac del Toro. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats a la Gironda i és per això que des del govern del país francès s'ha optat per retallar aquesta etapa i que es quedi tota a la capital de França. Tot plegat després de l'etapa reina d'ahir, en final a l'Alpe d'Huez per segon dia consecutiu. La va guanyar Richard Carapaz, el ciclista equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, va travessar la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Carapaz deia que va patir molt per endur-se la victòria.
7: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
6: Ahí Pogačar es va vestir de gregari per ajudar el seu company d'equip a l'UAE, Isaac del Toro, que si no hi ha cap canvi pujarà al podi amb el mallot blanc de jove. El director esportiu de l'equip, Machín, ho valora en una entrevista al Club de la Mitjanit.
8: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
6: En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip. La migcampista ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
3: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
6: Aitana també ha dit que aquest estiu alguns clubs importants l'han volgut fitxar, però que ella es vol quedar al Barça.
3: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
6: Un Barça que començarà demà la pretemporada amb la novetat de la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys, que va fitxar ahir l'equip blaugrana procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. Més coses. Tenim en joc la final de la Copa del Món de waterpolo femenina que es disputa a Sydney. La selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'està enfrontant als Estats Units i de moment està perdent per 4 gols a 3 quan és a punt d'acabar el primer quart a Austràlia, amb l'últim atac de la selecció dels Estats Units que acaba amb una rematada al pal. Per tant, final del primer quart, Estats Units 4, Espanya, recordem, amb 13 de 14 jugadores catalanes, 3.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Els campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, 4 noves medalles d'or catalanes. Sara Gallego en els 400 metres tanques, Maria Vicente a l'heptatló, Marta Serrano en 3.000 metres obstacles i Pol Ferrer a la decatló. En motor, Lando Norris ha fet la pol al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kim Antonelli hagin estat sancionats. I el palista Miquel Travé assegura que està en el millor moment de la seva carrera. Ho ha dit en una entrevista al Club de la Mitjanit després de guanyar ahir l'or en la modalitat C1 d'eslàlom i kayak cross.
9: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, un punt de forma molt bo.
0: 3CAT Info.

0: En punt, 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Pendents dels incendis que cremen arreu, el País Valencià continua descontrolat. El foc de la Vall d'Uixó s'eleva a 16.000 el nombre de desallotjats. Efectius de l'exèrcit espanyol es desplacen cap a la zona per ajudar en les tasques d'extinció. Aquesta és l'última hora d'aquest foc. També segueix sense control el de Madrid i Ávila. El govern espanyol ha ampliat l'emergència nacional a Toledo. Aquí ja hi ha evacuades o confinades unes 100.000 persones. I a França, el foc amenaça Bordeus. Les flames són a 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana. Hi ha 200.000 persones evacuades i s'ha cancel·lat la circulació de trens a la zona. A partir d'ara i fins a arribar a les 9 a més d'aquestes notícies, també us explicarem que Mallorca es manifesta aquest vespre en contra del turisme. La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia la falta d'habitatge accessible a les illes i demana aturar la promoció turística. La població de les Balears a l'estiu es multiplica per 13 durant les setmanes de vacances. Ens farem ressò també que el govern espanyol comença el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques fantasma, les que no tenen activitat almenys des de fa 6 mesos, entre les quals hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. I parlarem dels castellers de Vilafranca que han descarregat a les Santes de Mataró el 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia des del 2019. Els capgrossos han descarregat el 4 de 9 amb folre sota una pluja intensa que ha obligat a aturar la diada uns 15 minuts. En esports, Francesc.
1: Parlarem de Tadej Pogačar, que guanyarà avui el seu 5è Tour de França, la darrera etapa en final als Camps Elisis de París, una etapa que ha estat retallada perquè molts efectius de seguretat estan desplaçats als incendis que afecten el país francès.
0: I pel que fa al temps, tendència a la baixa de la temperatura avui amb màximes d'entre 27 i 34 graus i ventades fortes al matí de tramuntana a l'Alt Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp, amb vents que poden superar els 80 km per hora. Matí de sol a molts indrets, a la tarda hi haurà tronades a les comarques de Girona, al Maresme, al Vallès Oriental i Osona.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Al País Valencià, a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ja són 16.000 les persones desallotjades per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció. L'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tània Baños, ha demanat en diversos missatges a la xarxa X des del Centre de Comandament Avançat que els ciutadans facin cas de les indicacions de les autoritats. També ha explicat que efectius de l'exèrcit espanyol es desplacen cap a la zona.
3: Vull enviar un missatge de tranquil·litat a la població de la Vall i comunicar que estan tots els mitjans activats des de primera hora, que s'acaba d'activar també la unitat militar d'emergències i el que prega la ciutadania és que seguim les indicacions oficials, els mitjans oficials de l'Ajuntament, de la Generalitat i de les institucions, per tal de poder coordinar-nos i desitjar sobretot pues, que s'acabi això pronte.
0: L'incendi té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà i sembla que el vent empeny les flames cap a l'interior d'aquest espai protegit. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Emili Castelló, veí del barri Carbonaire de la Vall d'Uixó, explicava a aquesta emissora també com el van desallotjar.
4: Allò era dantesc. La veritat que era irrespirable perquè teníem tot el fum al damunt. I era un espectacle dantesc. I hem agafat i ens hem anat junt amb uns amics al poble de la meva sogra, que és a l'interior de Castelló, a Pina de Montalgrau, i farem nit i veurem.
0: D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. I els bombers reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Madrid amb l'expectativa que les condicions meteorològiques millorin. El foc que ha obligat a evacuar o confinar 100.000 persones avançarà cap a Toledo. Això ha fet que s'inclogui aquesta província dins l'emergència nacional, com ja hi eren Madrid i Ávila. El foc té un perímetre de més de 200 quilòmetres i ha calcinat fins ara 45.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, admetia que confia en aquesta millora després d'unes condicions absolutament difícils i d'admetre que la d'ahir no va ser una jornada gaire positiva en el combat contra el foc.
5: La situació puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
0: A França, l'incendi de la Gironda i de les Landes amenaça Bordeus. Les flames ja estan a només 30 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la capital d'aquest departament francès, on s'ha interromput la circulació de trens. L'incendi ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. 220.000 persones. Les últimes, aquesta mateixa nit. Els serveis d'emergència treballen contra rellotge per controlar la situació.
6: La situació n'est pas favorable.
7: La situació continua sent complicada perquè l'incendi encara no està controlat, ni en aquesta zona ni pel que sembla la resta. Per tant, la situació continua sent desfavorable.
0: El foc, el govern francès ha desplegat 1.500 soldats de l'exèrcit per intentar controlar aquest incendi. El foc de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha 3 persones detingudes acusades d'haver provocat el foc. Són 2 treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbustos. I parlant encara d'incendis, una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme

0: salvar els focs de França. Ara sí podem sentir aquest reportatge.
1: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
2: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
3: Yeah. And then you go straight on?
4: So the whole and there where you see the people.
1: L'Ashwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
2: How that is going up is very bad.
5: Yes.
2: So I suggest that the people put the mask on.
5: Okay. Could you...
2: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
1: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
6: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
1: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
6: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
1: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
6: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
2: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
0: Més coses. Aquest vespre hi ha una manifestació a Mallorca en contra de la saturació turística i la falta d'habitatge accessible. Més d'un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat la protesta per demanar als ajuntaments i al Consell Balear mesures per impulsar el decreixement turístic. Els manifestants exigeixen que s'apliqui una moratòria sobre les places turístiques, es reforci l'oferta d'habitatge residencial, s'aturi la promoció turística o, en època de sequera, es restringeixi l'aigua a les instal·lacions turístiques abans que la població. A les illes hi viuen 1,5 milió de persones, però a l'estiu la població creix fins als 19 milions, que són els turistes que l'any passat van visitar les Balears. I l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i busca regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Des de Tarragona Crònica, de Jordi Barrancà.
7: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla, i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
8: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé. Veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
7: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: I parlem ara de les companyies de llum. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses

0: la que va impulsar la Xunta de Galícia o també una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir els requisits per a les comercialitzadores. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
1: En els darrers anys es ha facilitat molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
0: De fet, afegeix que l'Estat espanyol és el país europeu amb més comercialitzadores.
1: I a Espanya estem amb més de entre 400 i 500 comercialitzadores inscrites, tot i que només hi ha una part que acapara el mercat de manera principal. El mercat de França està molt més concentrat amb desenes de comercialitzadores actives. A Portugal tenim una vintena, és a dir, que efectivament ja Espanya sí que és cert que té un nombre important.
0: Pel que fa a Olaluz, el Ministeri ha començat el procediment per inhabilitar-la com a comercialitzadora perquè considera que podria haver incomplert alguns pagaments, però la companyia pot presentar-hi al·legacions.
2: 3CAT Info.
0: I 7 anys després, els castellers de Vilafranca han tornat a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho van fer ahir, en la Diada de les Santes de Mataró, que va ser passada per aigua. Mataró, Josep Almirall.
3: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: En punt, 3:15.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: Tendència de baixar la temperatura aquest diumenge. Avui les màximes quedaran més curtes entre els 27 i els 33. Sucament arriben als 34. Tortosa pot arribar als 34. Lleida al voltant dels 32-33. Barcelona 29. Xifres que bé, van baixant i que després tornaran a pujar, perquè a partir de dimecres i dijous sembla que vol tornar la calor intensa. Ja demà dilluns al centre del dia guanyarem un grau. Dimarts algun mes i a partir de dimecres sembla que novament una massa ben càlida del nord de l'Àfrica ens tornarà a visitar i per uns quants dies. Així doncs, gaudim d'aquestes temperatures, avui màximes entre 27, 33, 34, on pugi més. El matí ha quedat tranquil, però novament a la tarda hi haurà alguns ruixats a comarques entre Girona i nord de Barcelona amb un avís d'intensitat de precipitació. Una vista intensitat de precipitació, a mitja hora poden caure més de 20 litres, precipitacions acompanyades de llamps, tempesta i també de pedra més aviat petita. Bé, el que comentàvem, demà i dimarts puja una mica la temperatura diurna i pujarà més a partir de dimecres. El vent ha d'anar a moderança, hem tingut tramuntana, mestral, amb alguns cops superior als 70 km per hora, 80, però a la tarda només quedaria tramuntana residual i més moderada al voltant del Cap de Creus.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Més coses. La final del Mundial de Futbol va disparar les trucades als serveis d'atenció a les violències masclistes. Això en parlàvem fa un parell de dies aquí a Catalunya Ràdio, Catalunya i a 3Cat Info. Al Regne Unit, els casos també augmenten cada vegada que hi ha un gran torneig de futbol. Segons la policia britànica, aquest cop n'hi ha hagut més que altres vegades. En aquestes setmanes de Mundial, un de cada cinc incidents han estat de violència de gènere. Londres, Quim Olivares.
5: Cada gran competició de futbol comporta un increment d'incidents violents en general. Durant aquest últim Mundial, al Regne Unit, n'hi va haver uns 2.300. La policia alerta que hi ha hagut un lligam entre la violència i l'extensió dels horaris dels pubs per poder veure els partits tard al vespre. Sentim el cap de la unitat de futbol de la policia britànica, Mark Roberts, en declaracions a Sky News.
6: La violència domèstica al voltant dels tornejos està, sens dubte, relacionada amb el consum d'alcohol. Com més gran sigui el consum d'alcohol, més gran serà el problema.
5: Aquí, durant el Mundial, van ser polèmiques les paraules de la diputada de Reform UK, Sarah Porshin, que va dir que per la seguretat de les dones, Anglaterra havia de continuar guanyant partits. Segons un estudi de la Universitat de Lancaster, la violència masclista puja un 25% quan juga la selecció anglesa i quan perd, s'enfila fins al 38%. La recerca va recollir les denúncies a la policia del nord-oest d'Anglaterra durant els campionats de futbol de la dècada dels 2000. La Fiscalia i diverses ONGs que donen suport a les dones víctimes de violència masclista van llançar una campanya de sensibilització i de suport, deixant clar que el futbol no provoca la violència, que és present tot l'any, però sí que l'accentua durant els grans tornejos.
0: I el desert del Sàhara avança cada any uns quilòmetres i en els últims 100 anys ha crescut gairebé un 18%. Això ha afectat els països que fan frontera amb el Sàhara, com Mauritània, un país gairebé desèrtic, però que busca frenar l'avenç de les dunes amb tècniques agrícoles. Des de Burkina Faso ens informa l'Èlia Borràs.
7: Ibrahim Gai ha construït un oasi al mig del desert. El seu poble, Breun, al sud de Mauritània, les dunes estan engolint les cases, però el seu jardí continua intacte i de color verd. Enmig del desert, l'Ibrahim ha aconseguit produir mangos, menta i fins i tot enciam. Ara, però, la calor extrema l'està posant a prova.
8: A l'entrada del recinte hi havia mangos que produïen, però amb aquesta calor, aquest any la calor és extrema i perdem els arbres.
7: Mauritània és un dels països on el canvi climàtic és més evident. Els científics creuen que les temperatures poden augmentar fins a 2 graus en els pròxims anys. Massamba Dambu coneix millor que ningú el clima a Mauritània. Ell és agricultor i ha vist com aquests últims anys el temps ha canviat.
9: Abans no hi havia problemes amb la calor, el canvi climàtic o les inundacions.
7: L'agricultura és un dels motors econòmics del país. En depèn la gran majoria de la població, però el canvi climàtic ha obligat pagesos com Massamba Dambu a refugiar-se en altres zones on hi ha més aigua i fins i tot a adaptar les collites al nou clima cada cop més imprevisible.
9: Hem de canviar de mètode. Fins i tot el calendari de sembra no es pot respectar com els anys anteriors.
7: Ibrahim Gai i Massamba Dambu són dos agricultors que tenen clar que a partir d'ara el que s'ha de fer és plantar arbres que puguin aturar la desertificació i tenir un sistema de reg per evitar que els arbres es morin de la calor perquè ja no poden dependre de les pluges.
9: L'Àfrica ha de ser verda. Hi ha països com Mauritània que vivim al desert, però també ens hem d'esforçar.
7: La Gran Muralla Verda és un projecte que es va implementar el 2017 que preveu plantar milions d'arbres a la vora del Sàhara per aconseguir frenar l'avenç del desert i combatre la calor extrema del qual Mauritània i tots els països del Sahel en formen part.
0: I ara parlem de llengua. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Vell Report de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem, Bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Ah, doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: I a la Vall d'Aran avui se celebra la Corsa Aran per sa Llengua, que aquest any arriba a la 32a edició. L'associació Lengua Viua és l'organitzadora de la jornada que busca reivindicar l'ús social de l'aranès. El lema d'enguany és «Em aranesi, parlam aranès». Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet, membre de Lengua Viua, diu que no es pot perdre el llegat històric i cultural d'aquesta llengua.
13: Reivindicar e de refortillar er ús social de l'aranès. Era mainadera l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque er usatge.
0: La cursa començarà entre 10:45 i les 11 als dos extrems de la vall, als municipis de Les i Montgarri. Un altre punt de sortida és el port de Viella, en aquest cas amb horari lliure. La cursa acabarà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup occità Nadau posarà punt final a la jornada.

0: universal.
1: L'organització espera entre 1.000 i 1.200 participants, com en les darreres edicions d'aquesta cursa per la llengua.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I abans dels esports, un últim apunt que us expliquem a aquesta hora, i és que en les últimes hores dues persones han mort en accidents laborals a Catalunya. Ahir un operari de 66 anys va perdre la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I divendres va morir un treballador a les obres del Camp Nou, del nou Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat, diu, per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci inspeccions de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
2: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll, fins a les 9, bon dia.
3: Bon dia. Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en l'última etapa amb el final als Camps Elisis de París. Igualaran Ketil, Eddy Merckx, Sinol i Miguel Indurain com a ciclista en més rondes franceses. El ciclista eslové, si no hi ha cap contratemps, compartirà el podi amb Remco Evenepoel i Isaac del Toro. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passat als 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estan desplaçats a la Gironda. Tot plegat després de l'etapa reina d'ahir, en final a l'Alpe d'Huez, per segon dia consecutiu, la va guanyar Richard Carapaz. El ciclista equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, va travessar la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Carapaz deia que va patir molt per endur-se la victòria.
4: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
3: Ahir Pogacar es va vestir de gregari per ajudar el seu company d'equip a l'UAE Isaac del Toro, que pujarà al podi amb el mallot blanc de millor jove. El director esportiu de l'equip, Machín, ho valora en una entrevista al Club de la Mitjanit.
5: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, no començarà demà dilluns la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes d'equip, la migcampista, ha explicat que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
6: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
3: Aitana també ha dit que aquest estiu alguns clubs importants l'han volgut fitxar, però que ella es vol quedar al Barça.
6: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més coses. Tenim esports. Esport en directe. En joc la final de la Copa del Món de Waterpolo femenina, que s'està disputant a Sydney, a Austràlia. La selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'està enfrontant als Estats Units en un duel igualadíssim, perquè ara mateix el partit està empatat a 8. Els campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, 4 noves medalles d'or catalanes. Sara Gallego en els 400 metres tanques, Marta Serrano en els 3.000 metres obstacles, Pol Ferrer a la decatló i Maria Vicente a l'heptatló. Avui molta presència catalana en l'última jornada i amb més medalles d'or en joc. Destaca sobretot la final dels 200 metres prevista per quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, on la santcugatenca Jael Sakura Bestué buscarà la seva setena corona. I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà de segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, serà a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I el palista Miquel Travé assegura que està en el millor moment de la seva carrera. Ho ha dit en una entrevista al Club de la Mitjanit després de guanyar l'or a la modalitat seu d'eslàlom i caiacross als Estats Units.
0: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar sortir, però em vaig trobar molt bé, amb un punt de forma molt bo,

Coca-Cola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: Coca-Cola. Un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Benvinguts a una nova edició del Rock and Classics, el programa que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem la vida i miracles i tots els èxits de Madonna Louise Veronica Chicchone, més coneguda senzillament com a Madonna.

Aquesta cantant, actriu i empresària nord-americana va néixer a Bay City, a Michigan, el 16 d'agost de 1958, de mare d'ascendència franco-canadenca i pare italo-americà. La família Chiccioni és originària de Pacentro, Itàlia. Des d'allà, el seu pare va emigrar cap a Amèrica per a ser enginyer de disseny de la Chrysler i, posteriorment, de General Motors. A finals dels 70, després de graduar-se, Madonna va rebre una beca de dansa a la Universitat de Michigan. El seu professor, Christopher Flynn, va dir-li que havia d'iniciar una carrera en el món de la dansa perquè tenia moltes possibilitats de tenir èxit. I ho va fer. A finals de l'any 77, Madonna va deixar l'escola i es va traslladar amb només uns diners a la butxaca a la ciutat de Nova York. Allà va començar a ser ballarina suplent d'altres artistes, com per exemple va ser suplent de les ballarines del cantant francès Patrick Hernández en la seva gira mundial de l'any 1979. Madonna va conèixer el músic Dan Gilroy i junts van formar la seva primera banda de rock que es deia Breakfast Club, on Madonna cantava, tocava la guitarra i també la bateria. L'any 80 va deixar aquesta banda i amb el seu exnòvio Stephen Bray com a bateria van formar la banda EMI. Aquesta banda va impressionar el DJ i productor Mark Cummings, que va presentar a Madonna a Seymour Stein, fundador de la discogràfica Sire Records, un dels segells de Warner Brothers. El seu primer single es va anomenar Everybody i va ser un moderat èxit de la música dance aquell 1982. El seu treball de debut va sortir l'any 83 a la llum, es deia Madonna i aquest era el seu èxit Holiday. Va ser tot un èxit a la llista Billboard 200, ja que va arribar al número 8 d'aquesta llista nord-americana. Però la seva veritable moment, el seu veritable èxit, va arribar al 1984 amb el seu segon treball, Like a Virgin. Aquest era el tema que li donava títol i que li va portar molts èxits a partir d'aquell 1984.

0: Després de l'impressionant èxit del segon treball de Madonna, que va arribar al més alt de la llista Billboard Hot 100, i després d'haver venut més de 21 milions de còpies del seu segon llarga durada, l'any 1986 tornava Madonna amb el seu tercer disc. Es deia True Blue i també va ser un èxit absolut. Se'n van extreure 3 singles. Els escoltarem tots perquè realment són temes fantàstics. Aquest va ser el primer d'ells, Open Your Heart.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.
0: Aquest és el segon. Tots tres singles van arribar al més alt de la llista Billboard Hot 100. Aquesta duia per títol Papa Don't Preach.
1: Rock en clàssics, amb Esteve Llop.

0: Aquest va ser un dels tres singles extrets de True Blue. Els hem escoltat tots. Live to Tell, en aquest cas, però, en una versió en viu, enregistrada en un dels seus concerts, en un recital anomenat Ciao Italia, que es va publicar en format vídeo alguns anys després. Avui estem disfrutant de la música de Madonna aquí al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, la bíblia del rock que et porta cada setmana a Esteve Llop.
0: Seguim amb el que va ser el següent èxit discogràfic de Madonna. En aquest cas no va ser un treball 100% propi, sinó una banda sonora, la de Who's That Girl, en la qual hi va col·laborar amb quatre temes. Això es publicava el 1987 i va ser un nou èxit de Madonna. Who's That Girl? Who's That Girl?

0: Madonna tornava a triomfar amb el seu nou treball. El quart llarga durada es va llançar l'any 1989. Aquest era el tema que li donava títol Like a Prayer. Un canvi d'imatge també, una Madonna que després d'anar sempre tenyida rossa tornava de morena i començava a flirtejar de manera bastant clara amb temes religiosos i també amb temes sexuals a la vegada. Per tant, va començar a tenir alguns detractors, sobretot en creients cristians i també doncs, sectors conservadors. Però això no va restar la seva popularitat, arribant a vendre més de 13 milions de còpies d'aquesta llarga durada. Encara un tema més des d'aquest fantàstic Like a Prayer.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta a Esteve Llop a Rock and Classics.
0: Aquest va ser un altre single d'èxit, Express Yourself.

0: Madonna va entrar a la dècada dels 90 amb un petit canvi d'estil. Es va acostar encara una mica més cap a la música dance, com hem pogut comprovar en aquest single anomenat Vogue, que va fer furor a les discoteques d'aquell 1990. Des d'un disc que es deia I'm Breathless i que recopilava alguns dels temes inspirats en la pel·lícula Dick Tracy, en la qual hi va col·laborar com a actriu Madonna. A partir d'aquí comença un període que volem deixar una mica per alt perquè la qualitat musical creiem que va quedar bastant malmesa per l'acostament de Madonna amb la temàtica sexual que va comportar els següents anys professionals de la seva vida. L'any 1992 sortia el disc Eròtica, després van aparèixer un llibre amb fotografies explícitament eròtiques i de sexe directament, i l'any 94 sortia el disc Bedtime Stories, que intentava ser una mica més suau per a connectar-se amb el seu públic més generalista. Saltem, doncs, ja fins al 1998 per escoltar el següent treball de Madonna.
1: El teu DJ et punxa els èxits de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
0: Un disc que la va tornar a la popularitat pel gran públic. Amb un canvi d'estil, doncs, molt més madur, més tranquil, sensual també, però deixant de banda explícitament el sexe. I això es nota en la qualitat de la seva música. El seu treball Ray of Light, publicat l'any 1998, va ser elogiat per tot arreu. Va rebre fins a 4 premis Grammy gràcies a temes com aquest que li van permetre despatxar més de 20 milions de còpies d'aquest disc. Un fantàstic tema que es diu Frozen.

0: Madonna tornava a la càrrega al setembre de l'any 2000 amb un disc molt ben elaborat, amb la col·laboració del productor francès Mirwais amb Zai, i amb temes com aquest I Deserve It. Ens portava, doncs, més o menys algunes cançons intimistes, però la gran majoria són cançons de música dance i amb un so molt modern i molt de pista de ball. Seguim amb més música de Madonna aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Aquest va ser el seu següent single des de la banda sonora de Die Another Day, el tema que li donava títol, que així sonava l'any 2001. Era la banda sonora d'aquesta pel·lícula de James Bond, Die Another Day.

0: Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a la nord-americana Madonna. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: També ens trobareu a les xarxes socials, a Facebook i Twitter.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
2: twitter.com/rockandclassics.
0: Marxem amb el que va ser el desè àlbum d'estudi de Madonna, Confessions on a Dance Floor, i un èxit que l'any 2005 va debutar directament en el número 1 de les llistes d'arreu del món. Semblejant a Ava, ni més ni menys, el tema Hang Up. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: A Ràdio Maricel, Club 80.
1: If

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: I Àvila, a la Vall d'Uixó, el temps dificulta les tasques d'extinció i al centre d'Espanya el foc s'ha seguit expandint i ara ja afecta 77.000 hectàrees. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: Al País Valencià, Alba Barbosa, la situació encara és complicada i els 16.000 desallotjats no poden tornar a casa. Bon dia.
2: Bon dia. La majoria han anat a cases de familiars o han tornat a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de localitats properes. La Generalitat Valenciana tem que la climatologia compliqui les tasques d'extinció i, a més, s'hi afegeix que l'accés per terra al flanc esquerre del foc és difícil. L'incendi afecta 4.300 hectàrees i la Vall d'Uixó continua confinada.
0: Tampoc dona treva l'incendi de Madrid i Ávila. Pedro Sánchez, president espanyol.
3: Quedan horas complejas. Es verdad que esta noche ha sido muy positiva. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy.
0: El foc també manté en alarma màxima França, on les flames ja són a només 15 quilòmetres de Bordeus. Avui, la bona notícia és que s'ha restablert el servei a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Parlem de Rodalies. Estació de Sants, Quim Codina.
4: El servei funciona amb normalitat després que ells fessin les marxes blanques per comprovar l'estat de les vies. Algun passatger, però, no amaga que li fa certa por tornar a passar pel tram de l'Esboranc.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad.
0: La consellera Esther Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions per la pífia amb les proves PISA. Les del 2025 no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans per un error en la mostra triada. Per tant, els resultats no seran representatius ni comparables amb els d'edicions anteriors. I en aquest informatiu també passarem per Berlín, precisament per explicar-vos que hi ha novetats sobre l'atropellament mortal d'aquesta passada nit a causa d'un mort i una quinzena de ferits. La policia ja ha fet una primera detenció vinculada amb aquest atropellament mortal. I de la cultura, avui ressaca del concert de Morrissey a Barcelona. Feia una dècada que l'artista britànic no actuava a casa nostra. Va repassar bona part de la seva carrera en solitari i també va recuperar algun dels temes més populars dels Smiths. Quan faltin 5 minuts per 2:45, els esports avui pendents de la final del Tour, Pau Dax.
6: Sí, perquè l'eslovè Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França, en la darrera etapa, amb el final als Camps Elisis de París. I completaran el podi Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer.
0: Connexió ara amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Alguna incidència? Bon dia.
7: Bon dia, Eva. Tranquil·litat, bàsicament. A aquesta hora, la xarxa viària del país. Assenyalem només punts de retencions a la P7 a Sant Julià de Ramis, en sentit sud, a la P2, a l'Espruga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: La previsió d'aquest diumenge que ens torna a portar alguna pluja. Enric Agut, bon dia.
9: Hola, Eva, bon dia. Doncs sí, aquesta tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada a comarques de Girona i també en algunes de Barcelona. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta Osona, la Garrotxa, també el Pla d'Estany, Pla de l'Estany, el Baix Empordà i el Gironès. En aquests casos el perill és moderat, però en tres comarques més el perill és alt. Estem parlant de la Selva, el Maresme i també el Vallès Oriental. És el nivell taronja, el 3/6, nivell 3/6. I això vol dir que hi ha més probabilitat en aquestes comarques de que aquesta tarda alguna tempesta descarregui en intensitat a mitja hora més de 20 litres i també que hi hagi calamarsa o pedra petita. Pedra petita és quan el diàmetre de les pedres és inferior a 2 centímetres. A la resta, calma, tranquil·litat. Avui la calor molt continguda. Ara mateix les xifres més elevades estan al voltant dels 31 graus. A Tarragona o Vallirana, res a veure amb dies enrere. Les més altes podrien arribar cap a les 5-6 amb xifres de 34 o 35 graus a Ponent o també a l'interior de les Terres de l'Ebre, però la majoria de casos estaran entre els 27 i els 32. Restes de tramuntana i de mestral, i atenció perquè a partir de sobretot dimarts comença a pujar la temperatura. Ja dimarts alguns valors màxims podrien arribar als 37 o 38 i dimecres podríem viure a partir de dimecres un nou episodi de calor extrema, podria arribar una nova onada de calor que seria la quarta d'aquest estiu.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Són les 2:05. I a aquesta hora continua actiu i fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, Castelló. Els 16.000 evacuats no poden tornar a casa i les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers, que han pogut frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. València, Alba Barbosa, bon dia.
2: Bon dia. La situació continua sent difícil, segons la Generalitat Valenciana, i el perímetre del foc s'ha duplicat fins als 40 quilòmetres. Hi ha 16.000 desallotjats d'una quinzena de municipis del sud de la província de Castelló. La majoria s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb o Moncofa. Ha actualitzat l'avanç del foc el president valencià Juan Fran Pérez Llorca.
11: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
2: Ara hi treballen uns 450 efectius dels bombers que aquesta nit han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. Hi viuen unes 33.000 persones, però per aquestes dates hi queda menys gent. La nostra companya, Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
12: S'extendix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. No sé la quantitat d'hectàrees que s'han cremat, però sé que la catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Aquest foc va començar i al matí, Alba, se'n saben les causes?
2: L'inici va ser en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, apuntava que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
13: Todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
2: Set persones han estat ateses a urgències i tres han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. I pendents aquest migdia d'un altre foc, s'ha declarat un nou incendi forestal a Quart de les Valls, no gaire lluny del de la Vall d'Uixó.
0: Gràcies, Alba. I mentrestant, centenars d'efectius, també desenes de mitjans aeris, alguns de provinents d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre, de controlar el foc que continua actiu a Madrid i a Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat estan complicant les tasques d'extinció. Els incendis que cremen Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar 100.000 persones. Connectem en directe amb Villamanta, Madrid, Alba Gil. Bon dia.
14: Molt bon dia, Eva.
0: Estem davant un balanç encara provisional d'un foc que afronta hores complicades.
14: Sí, la nit ha estat positiva, els focs han avançat a un ritme més lent i s'han pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte, però el matí ha tornat a ser molt desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada serà complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
3: Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOT ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero en todo caso sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención, también la precaución.
14: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar, recordem, a cremar per l'espurna d'una màquina pesada.
0: I Alba, just després d'aquesta compareixença que ha fet Sánchez de Navalcarnero, el rei Felip VI i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han visitat un poliesportiu a Villamanta, un altre municipi de Madrid, on hi ha més de, en aquest cas, 200 persones evacuades.
14: Exacte, els Reis han marxat ara fa només uns minuts. Ayuso encara es troba en aquest poliesportiu que acull veïns d'altres localitats que han estat evacuades, desallotjades, veïns que fa dies que dormen en aquest poliesportiu municipal.
15: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
14: Eren les paraules de suport de Felip VI després de saludar aquests veïns que aquí podem ara sí sentir el testimoni.
16: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde, a aldea del Fresno, y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya es miedo, la incertidumbre.
17: ¿Seguro?
16: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
14: Veïns cansats, veïns exhausts, aquí els Reis han mostrat el seu suport i també han destacat la coordinació exemplar entre administracions.
18: Gràcies, Alba, bon dia.
14: Bon dia.
18: I a França, tot això, l'evolució de l'incendi que crema al sud-oest del país és desfavorable, també. És el balanç que ha fet aquest matí el ministre de l'Interior francès en una piulada. Les flames s'acosten cada cop més a Bordeus i ja són a només 15 quilòmetres de la capital del departament de la Gironda. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. L'incendi, Núria Hart, també afecta la mobilitat.
19: Sí, un tram de l'autopista que uneix el País Basc amb Bordeus està tallada en totes dues direccions i la circulació de trens s'ha suspès al sud de la ciutat francesa fins a nou avís. De moment, però, l'alcalde de Bordeus ha descartat desallotjar els més de 250.000 habitants.
20: Aquí no hi ha prevista cap evacuació de Bordeus. L'incendi és més al sud, encara és a la vora de l'àrea metropolitana, però no avança cap al flanc oest de la ciutat. És més al sud i, evidentment, estem molt alerta. Repeteixo, estem preparats per tot.
19: Hi ha 220.000 persones que han hagut de marxar de casa seva. Des de dimecres, el foc ha arrasat més de 42.000 hectàrees. Els bombers i els militars se sumen als agricultors que, com aquest pagès, coneixen molt bé el terreny.
21: Hem vingut a donar un cop de mà perquè, si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
19: L'incendi de la Gironda és el pitjor que ha viscut França en els últims 50 anys.
18: I encara parlant sobre incendis, una vintena de bombers neerlandesos treballen aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Formen part d'un programa europeu de protecció civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. I aquesta setmana han controlat els punts calents de l'incendi de Cervelló al Baix Llobregat. Martí Rossell és sotsinspector dels bombers.
22: Ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
18: A Juin Werheijden, coordinador del grup neerlandès, explica també l'objectiu d'aquesta cooperació.
23: Als Països Baixos normalment teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
18: La tipologia actual dels focs ha evidenciat que les emergències del futur s'hauran de combatre amb la coordinació entre països. Incendis a banda. El president Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha fet pinya amb la consellera d'Educació després de la darrera crisi al seu departament. Esther Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. Recordem que els resultats dels estudiants no es podran comparar amb els de la resta de països europeus per una incidència en la mostra. Enviat especial a Danang. Albert Prat, bon dia.
24: Què tal? Bon dia. Sí, el president s'ha pronunciat per primera vegada des d'una empresa catalana que fabrica al Vietnam sobre l'error de la Generalitat amb aquestes proves d'avaluació. Salvador Illa ha sortit per deixar clar que el cap de la consellera d'Educació no està en risc i que demà a la tarda Esther Niubó respondrà a les crítiques de l'oposició.
25: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
24: Per ara el govern no va més enllà d'una incidència tècnica ni tampoc obre la porta a assumir responsabilitats, almenys públicament, d'un error que feia temps que sabia i que ha fet públic en plenes vacances escolars. El cas és que la Generalitat no va garantir que la mostra d'alumnes fos prou representativa per avaluar realment el nivell educatiu de Catalunya Catalunya i, a conseqüència d'això, els resultats de les proves PISA no es podran comparar ni amb els anys anteriors, ni amb els de la resta de comunitats, ni tampoc amb els de la resta d'Europa.
0: Per cert, que l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya asseguren que l'error de PISA té conseqüències devastadores. En un comunicat asseguren textualment que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics, i després hi ha errors, diuen, que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. Les direccions afegeixen en aquest comunicat que la Conselleria d'Educació no els va informar de la pífia i que se n'han assabentat per la premsa. Afegeixen que han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara encapçalar un bloc d'esquerres a les pròximes eleccions generals, Montse Garcia.
4: Sí, després de que fa uns mesos Rufián es mostrés disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional per fer de cara a les eleccions espanyoles del 2027 per fer front a un govern de PP i Vox, ara diu que s'ha de presentar com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquesta coalició. Ho va dir ahir en una entrevista a La Sexta.
5: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
4: De fet, Rufián no tenia el suport de la direcció del seu partit a la seva proposta de fer un front electoral d'esquerres.
0: Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalia ja tornen a funcionar amb normalitat després que s'hagi restablert la circulació un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Tot i la recuperació del servei, els trens mantenen una limitació temporal de velocitat en el tram afectat. Anem a l'estació de Sants. Quim Codines.
6: Fa dos dies ja es va poder omplir amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre que va causar l'esvoranc. Avui al matí, després que hi es fessin les marxes blanques, que són les proves de circulació que es fan amb trens sense passatgers i que serveixen per comprovar l'estat de les vies, els trens han pogut tornar a circular amb normalitat, plens de passatgers i arribant a l'estació a l'hora prevista. Tot i això, Renfe, per seguretat, ha decidit mantenir una limitació temporal de velocitat al tram on hi va haver l'esvoranc. Hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats per saber com han viscut aquest tall de circulació dels trens.
7: Mira, nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i si li va afectar.
8: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
6: La incidència queda, doncs, resolta després d'uns dies marcats per les alteracions i els talls, tot i que la infraestructura continuarà sota seguiment mentre es mantinguin les limitacions de velocitat al tram de via afectat.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts. La policia de Berlín ha detingut un home que presumptament anava com a copilot a la furgoneta que ahir a la nit va causar un atropellament massiu a prop del lloc de la celebració de la Festa de l'Orgull LGTBI+, a la capital alemanya. Aquest atemptat ha causat un mort i una quinzena de ferits. La meitat han estat greu. El presumpte autor i conductor de la furgoneta, en recerca i captura, és un noi de 21 anys, d'origen libanès i vinculat a Estat Islàmic, que havia estat ja a la presó. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
17: Bon dia. Tot ha passat pels voltants de les 10 de la nit quan una furgoneta blanca ha entrat dins el parc del Tiergarten, un parc enorme al centre de Berlín. L'atropellament, de fet, s'ha produït a mig quilòmetre del lloc on se celebrava la Festa de l'Orgull LGBTI. Els motius que han desencadenat l'atropellament, per tant, encara es desconeixen. La policia de Berlín a les 6 del matí feia córrer una fotografia d'un home jove, Abdul B, de 21 anys.
26: Parlem del presumpte autor. No tenim informació sobre els seus motius. Tampoc tenim cap informació pel que fa a la seqüència exacta dels fets o quin paper podria haver tingut en l'atac. Tot i això, s'ha identificat un sospitós i aquest sospitós pensem que seria membre de l'entorn islamista de Berlín.
17: Abdul B, pel que sembla, hauria estat en una presó juvenil fins al maig, que és quan se'l va deixar en llibertat. Segons la premsa alemanya, la família viu a Berlín. De fet, aquesta matinada hi ha hagut un registre en una vivenda del barri de Schönberg que s'ha trobat buida. A hores d'ara, continuen recerca i captura.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
3: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
2: Tota la informació a buitaull.cat.
3: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
9: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
10: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
11: Et veig una mica inquiet aquests dies.
12: Ara qui viu com solíem viure?
10: Perquè tot un món s'acaba.
12: La casa, el servei.
11: Quants en veus fora, doncs?
12: Uns quants.
11: Ai, senyor.
10: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Aquest vespre hi ha convocada una gran mobilització a Palma per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible a Mallorca. Un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida demanen als ajuntaments i al Consell Balear mesures per iniciar un decreixement turístic, Marc Camps.
19: A les illes hi viuen 1,5 milions de persones i l'any passat va rebre 19 milions de turistes. Això es tradueix a tenir més de 100.000 pisos i apartaments dedicats a ús turístic i vacacional, que la major part de l'any queden buits, però condicionen els preus a l'alça de l'habitatge. Cristina Baquer és una de les organitzadores de la protesta.
13: Està expulsant molta gent de la illa, i de fet, o sigui, hi ha moltíssima gent que s'han hagut d'anar. O sigui, quan aquí érem una terra que rebíem migració, rebíem migrants per venir a fer feina, ja, o sigui, ja no troben persones per fer feina, perquè, o sigui, no tenen on viure durant aquests mesos, molta gent no vol venir.
19: La manifestació d'avui s'emmarca en un clima de certa tensió després de la detenció de dues activistes per fer pintades en immobiliàries ara fa 10 dies.
18: I encara sobre la pressió turística, l'Ametlla de Mar al Baix Ebre posa en marxa un projecte de platges intel·ligents per evitar la saturació per accedir a les cales més turístiques durant l'estiu. Tarragona, Jordi Barranca.
27: Funcionen els aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen en tot moment l'entrada i la sortida dels vehicles. Les dades es poden consultar tant a les pantalles que hi ha a l'entrada i sortida de l'Ametlla com també una aplicació per a mòbils. Damià Lleó, gerent de turisme del municipi.
28: Veiem que està funcionant molt bé. Veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística.
27: El finançament prové de fons europeus.
18: I ara, temps per la música.

0: Morrissey entusiasma els fans del Festival Bards de Barcelona amb un concert amb qui ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Un concert que ha seguit a la capital catalana en Marc Ruiz.
1: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol. A l'inici del concert ha saludat en castellà dient gràcies, bona nit i tot això, literalment, com si fos un formalisme que es volia treure de sobre ràpidament. Ara bé, musicalment, Morrissey i la seva banda han sonat perfectes. Hi ha hagut una mica de tot. Cançons de l'últim disc, Without Music the World Dies, com la celebrada Make Up is a Lie, o Kerching Kerching, on s'obre en canal. També ha repescat cançons de la seva carrera en solitari molt estimades pel públic, com Irish Blood English Heart, First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, o Suede Head. Però un dels grans moments de la nit, tot i que s'ha fet estranya l'absència de Johnny Marr, ha estat How Soon Is Now, dels Smiths, que ha coincidit amb un xàfec fort que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó, igual que You Know It's Over, cantada encara sota la pluja. L'imprescindible There's a Light That Never Goes Out, del disc dels Smiths, The Queen is Dead, ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics, com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política amb cançons com The Monsters of Pig Alley i proclames contra la premsa. Una mescla que ha provocat tensions a més d'un. Però un concert de Morrissey és això, una música excel·lent, unes lletres amb una narrativa nostàlgica impecable i una personalitat incòmoda.
0: I Joan Miró, Mallorca, el taller dels somnis, és el títol de la gran exposició que presenta aquest estiu al Museu Jacint Rigau de Perpinyà, Laura Bertran.
2: Aquesta mostra se centra en la darrera etapa de Joan Miró quan a finals dels anys 50 decideix establir-se definitivament a Mallorca. Pascal Picard és la directora del Museu Jacint Rigau.
3: De nouveaux chemins.
4: Se li obren nous camins amb el contacte de l'illa, de la insularitat, però sobretot amb el contacte d'aquest silenci retrobat, d'aquesta llum retrobada i d'aquest cara a cara amb ell mateix.
2: Es pot visitar fins al 31 de desembre i aquestes primeres setmanes ja és un èxit de públic. Sentim Jordi Serra, un visitant de la Bisbal d'Empordà.
5: Venim cada any a veure les exposicions temporals de Can Rigau. Vam veure que aquest any era sobre Miró i tota aquesta història al voltant dels somnis i Mallorca. Doncs és una exposició molt interessant, com realment és totes les opcions que es munten des d'aquesta xarxa dels museus nacionals, que ens sembla doncs, que val molt la pena. Quasi ens costa tant pujar a Perpinyà que baixar a Barcelona.
2: L'exposició Miró s'emmarca en un cicle del Museu Rigau dedicat als principals artistes del segle XX arrelats a Catalunya. L'any passat va ser Picasso i l'any vinent serà Dalí.
0: I fins a arribar a dos quarts als esports amb en Pau Dax. Bona tarda.
6: Bona tarda. Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: L'última etapa de la Volta Francesa tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París. Pogacar igualarà Anquetil, Eddy Merckx, Hinault i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslové compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials als 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats al departament de la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs parlava de la bona sintonia entre Pogacar i del Toro.
8: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo, equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto. Pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
6: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi. El seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
9: Ahora mismo bastante, bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues, bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un pòdium.
10: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
6: En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del seu campus, la migcampista de Sant Pere de Ribes també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
3: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
6: I Martí Cissé ha guanyat l'or als Campionats d'Espanya d'Atletisme en salt d'alçada, amb una marca de 2 metres 13 centímetres. La mataronina Marina Martínez ha guanyat aquest migdia la final dels 1.500 metres femenins amb un temps de 4 minuts 16 segons i 9 centèsimes. Al vespre, més participació catalana. Destaca, sobretot, la final dels 200 metres, on la santcugatenca Jael Sakura Bestuer buscarà la seva 7a corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units, per 13-9. El partit disputat aquest matí a Sydney ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leitón és la capitana.
11: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.

0: Benvinguts, bona tarda. Són 2:15. Continua fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. A Castelló, els 16.000 evacuats no poden tornar a casa i les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers, que han pogut frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. També centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris, alguns de provinents d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre el foc que continua actiu a Madrid i Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat estan complicant les tasques d'extinció. Els incendis que cremen Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. I a França, l'evolució de l'incendi de la Gironda és desfavorable. Les flames ja són a només 15 quilòmetres de Bordeus, que per ara descarta evacuar la població. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. La circulació de trens està suspesa i hi ha alguns trams de l'autopista tallats. Més notícies. A partir de 2:15 aproximadament anirem al Regne Unit, perquè la violència masclista augmenta cada vegada que hi ha un gran torneig de futbol. Durant el Mundial va ser més elevada que en competicions anteriors, segons la unitat especialitzada en l'entorn futbolístic de la policia britànica. I us plantejarem un bon pla per aquest estiu que ens ajudarà segur a fer oblidar la calor, que pot ser, doncs, pot passar una bona estona amb un joc de taula per buscar una alternativa. La firma de Vir acaba de llançar One Round. És una proposta cooperativa de caràcter lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. Pau Dax, què destaquem dels esports? Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs que l'eslovè Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França, en la darrera etapa amb el final als Camps Elisis de París. I completaran el podi Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer.
0: I calor més moderada, màximes d'entre 27 i 34 graus, tarda de sol en general, amb tronades i ruixats en comarques de Girona, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. Amb risc de ruixats forts i amb pedra petita. Els propers dies la temperatura pujarà i la calor tornarà a ser molt intensa. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Continua fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, Castelló. Els 16.000 evacuats no poden tornar a casa i les condicions meteorològiques compliquen encara més les tasques dels bombers, que han pogut, això sí, frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. Ho estem seguint des de València amb l'Alba Barbosa.
2: La situació continua sent difícil, segons la Generalitat Valenciana, i el perímetre del foc s'ha duplicat fins als 40 quilòmetres. Hi ha 16.000 desallotjats d'una quinzena de municipis del sud de la província de Castelló. La majoria s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb o Moncofa. Ha actualitzat l'avanç del foc el president valencià Juan Fran Pérez Llor.
3: Las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está el frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
2: Ara hi treballen uns 450 efectius dels bombers que aquesta nit han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. La prioritat continua sent protegir els veïns, segons Antonio Rodrigo, subinspector dels bombers de Castelló.
4: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida. Y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
2: A la Vall d'Uixó hi viuen unes 33.000 persones, però per aquestes dates hi queda menys gent. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
5: S'extendeix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. La catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
2: El foc va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, apuntava que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
6: Todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
2: 7 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum.
0: També continua actiu a Madrid i Àvila el foc per culpa també de les altes temperatures i una baixa humitat que compliquen les tasques d'extinció. Per aquest motiu, centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris, alguns de provenients d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre aquest foc. Els incendis que cremen Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. Connectem amb Villamanta, això és a Madrid, ho estem seguint amb l'Alba Gil.
7: La nit ha estat positiva, els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte, però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
8: Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero en todo caso sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención. También la precaución.
7: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres, fa dies que passen la nit unes 200 persones.
9: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde, a Aldea del Fresno, y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya el miedo, la incertidumbre.
10: ¿Seguro?
9: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
7: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
11: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Nos lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
7: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
0: I evolució desfavorable de l'incendi que crema al sud-oest de França és el balanç que ha fet aquest matí el ministre de l'Interior francès. En una piulada, les flames s'acosten cada cop més a Bordeus. Ja són a només 15 quilòmetres de la capital del departament de la Gironda. De moment, però, l'alcalde de Bordeus ha descartat desallotjar els més de 250.000 habitants.
12: Aquí no hi ha prevista cap evacuació de Bordeus. L'incendi és més al sud, encara és a la vora de l'àrea metropolitana, però no avança cap al flanc oest de la ciutat. És més al sud i, evidentment, estem molt alerta. Repeteixo, estem preparats per tot.
0: El foc ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i des de dimecres ha obligat a evacuar 200.000 persones. L'incendi també afecta la mobilitat, en concret un tram de l'autopista que uneix el País Basc amb Bordeus. Està tallada en totes dues direccions i la circulació de trens s'ha suspès al sud de la ciutat francesa fins a nou avís. A la feina dels bombers i dels militars se sumen els agricultors que, com aquest pagès, coneixen molt bé el terreny.
13: Hem vingut a donar un cop de mà, perquè si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: L'incendi de la Gironda és el pitjor que ha viscut França en els últims 50 anys. I davant d'aquest drama pel que fa als incendis, el Papa Lleó XIV recorda els afectats per aquests focs. Després de l'Àngelus, que ha fet avui des de la seva casa d'estiuetge a Castel Gandolfo, El pontífex ha demanat pregar per les víctimes i pels treballadors dels serveis d'emergència que lluiten contra les flames.
10: Davant dels devastadors incendis que avui estan afectant diverses localitats de França i Espanya, manifesto la meva solidaritat i convido tothom a pregar per les persones afectades i per la feina del personal d'emergència.
0: Ara falten 5 minuts per 3 quarts de 3.
14: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Regne Unit, la violència masclista augmenta cada vegada que hi ha un gran torneig de futbol. Durant el Mundial va ser més elevada que en competicions anteriors, segons la unitat especialitzada en l'entorn futbolístic de la policia britànica. Així, a l'Eurocopa del 2024 hi va haver 300 denúncies, mentre que durant el Mundial 2026, aquest recent Mundial que s'ha viscut fa pocs dies, s'ha arribat a les 384. Londres,

0: Universitat de Lancaster, al nord-oest d'Anglaterra, la violència masclista puja un 25% quan juga la selecció anglesa i quan perd s'enfila fins al 38%. La recerca va recollir les denúncies a la policia del nord-oest d'Anglaterra durant els campionats de futbol de la dècada dels 2000. La Fiscalia i diverses ONGs que donen suport a les dones víctimes de violència masclista van llançar una campanya de sensibilització i de suport, deixant clar que el futbol no provoca la violència, que és present tot l'any, però sí que l'accentua durant els grans tornejos.
1: El desert del Sàhara avança cada any uns quilòmetres i en els últims 100 anys ha crescut gairebé un 18%. Això ha afectat els països que fan frontera amb el Sàhara, com Mauritània, un país gairebé desèrtic, però que busca frenar l'avanç de les dunes amb tècniques agrícoles. Èlia Borràs, Burkina Faso.
2: Ibrahim Gai ha construït un oasi al mig del desert. Al seu poble, Breun, al sud de Mauritània, les dunes estan engolint les cases, però el seu jardí continua intacte i de color verd. Enmig del desert, l'Ibrahim ha aconseguit produir mangos, menta i fins i tot enciams. Ara, però, la calor extrema l'està posant a prova.
3: A l'entrada del recinte hi havia mangos que produïen, però amb aquesta calor, aquest any la calor és extrema i perdem els arbres.
2: Mauritània és un dels països on el canvi climàtic és més evident. Els científics creuen que les temperatures poden augmentar fins a 2 graus en els pròxims anys. Massamba Dambu coneix millor que ningú el clima a Mauritània. Ell és agricultor i ha vist com aquests últims anys el temps ha canviat.
4: Abans no hi havia problemes amb la calor, el canvi climàtic o les inundacions.
2: L'agricultura és un dels motors econòmics del país, en depèn la gran majoria de la població, però el canvi climàtic ha obligat pagesos com Massamba Dambu a refugiar-se en altres zones on hi ha més aigua i fins i tot a adaptar les collites al nou clima cada cop més imprevisible.
4: Hem de canviar de mètode. Fins i tot el calendari de sembra no es pot respectar com els anys anteriors.
2: Ibrahim Gai i Massamba Dambu són dos agricultors que tenen clar que a partir d'ara el que s'ha de fer és plantar arbres que puguin aturar la desertificació i tenir un sistema de reg per evitar que els arbres es morin de la calor perquè ja no poden dependre de les pluges.
4: L'Àfrica ha de ser verda. Hi ha països com Mauritània que vivim al desert, però també ens hem d'esforçar.
2: La Gran Muralla Verda és un projecte que es va implementar el 2017 que preveu plantar milions d'arbres a la vora del Sàhara per aconseguir frenar l'avenç del desert i combatre la calor extrema del qual Mauritània i tots els països del Sahel en formen part.
5: El temps.
1: Hem arribat a 3:15, a 3catinfo, la previsió meteorològica a punt, amb l'Enric Agut.
6: Tarda tranquil·la de bona part del país, amb cel serè, però amb algunes nublades a comarques entre Girona i Barcelona que poden descarregar alguns ruixats. Algunes comarques estan amb avís d'intensitat de precipitació. El perill és moderat a Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i també al Baix Empordà. I, en canvi, és alt a tres comarques, a la Selva i també al Vallès Oriental i al Maresme. Aquí hi ha més probabilitats de que descarregui alguna tempesta localment forta que pugui deixar mitja hora més de 20 litres i també amb pedra petita. Pedra petita és quan el diàmetre de la pedra és inferior als 2 centímetres. Quedarà tramuntant al nord de l'Empordà, més moderada, també hi ha restes de mestral a les Terres de l'Ebre. Aquests vents es poden intensificar transitoriament aquesta propera nit. I la calor continguda. Moltes xifres avui màximes entre les 27 i els 32. Algun valor pot arribar als 33 o 34 on s'enfilin més. Demà la calor encara força controlada, però comença a apretar una mica més. Demà alguna xifra podria arribar als 35 i s'enfilarà més dimarts. Ja en valors màxims on pugin més poden arribar als 37 o 38 a Ponent, interior de la Conca de l'Ebre, i a partir de dimecres podríem viure un nou episodi de calor extrema. En temperatures que es poden disparar, sobretot a comarques d'interior, podríem patir a partir de dimecres i dijous una nova onada de calor. Això encara falta per confirmar. Seria la quarta de l'estiu.
7: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
8: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
8: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
7: Escolteu-nos i fem pinya.
8: Fresca Info.
1: 13 minuts per arribar a les 3 de la tarda, que en un mateix territori coincideixin en espai temporal dos festivals dedicats a la música clàssica no és habitual.

0: Aquest cap de setmana, les Terres de l'Ebre acullen de forma simultània dos certàmens d'aquestes característiques, el Delta Chamber i el Protofest. Malgrat les semblances, tots dos, Tortosa i Ariadna Escoda, tenen gran èxit de públic.
1: L'alta qualitat musical que ofereixen tots dos festivals dedicats a la música clàssica fa que el públic no falli a les cites que proposen els dos certàmens. La tradició musical a les Terres de l'Ebre, forjada a través del Conservatori de Tortosa i les bandes musicals municipals, fan que certàmens com Delta Chamber o Protofest exhaureixin entrades en les seves actuacions. Així ho defensen Laura Ruiz, codirectora del Delta Chamber, i Cecília Aimí, codirectora del Protofest.
2: Pràcticament a tota la ciutat mos toca de prop la música, perquè o hem tingut un veí que tocava algun instrument, o el fill ha tocat algun instrument. Al final, totes les famílies se senten vinculades i reflexades. També el fet d'escoltar la música de les bandes pels carrers, fent els passacarrers, sortia tota la gent, t'aplaudia. Això és, acaba sent, jo crec, que un fil de connexió i un fil d'emoció que porta els fills, a les generacions joves, a aprendre música.
3: Segurament que, i tant, que ha fet que hi hagi un ambient musical des de ja ben petits i des de generacions a les ciutats. Pot ser, segurament, que és un punt importantíssim perquè aquesta rebuda hagi sigut tan estimada, no?, i tan volguda per part del públic. A més, el conservatori, tot hi fa, no?
1: A una programació de qualitat s'hi suma també la voluntat dels dos festivals d'acostar la música amb preus assequibles i en espais patrimonials destacats a les comarques ebrenques, com és el cas del convent de Sant Salvador, Torta de Sant Joan, o la capella del convent de les Teresianes, a Jesús, dues actuacions que han coincidit aquest diumenge.
0: Un bon pla per aquest estiu que ens ajudi a fer oblidar la calor pot ser passar una bona estona amb un joc de taula. La firma de Vir acaba de llançar One Round, una proposta cooperativa de caire lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. Sentirem ara el reportatge que ens ha preparat l'Adrià Clotet amb muntatge musical de Miquel Guiu.
4: La dinàmica consisteix a relacionar conceptes amb una única pista, posant a prova la capacitat de comunicació, intuïció i creativitat de cada grup. Amb partides de fins a 12 persones i una durada d'uns 15 minuts, One Round està pensat per jugar en grup o també de manera individual en format competitiu. Benja Morín, director global de comunicació de Devir, explica com s'hi juga.
5: El joc consisteix en que un dels jugadors fa com de capità i la resta han d'endevinar on han de col·locar la paraula que ell diu. Per exemple, el capità diu pizza, no? Doncs la resta han d'endevinar dins del cercle de paraules que hi ha on hauria d'anar aquesta paraula.
4: I ens assegura que és molt senzill.
5: El joc s'adapta a tu, fa que t'hi sentis completament còmode. A més, és superfàcil d'explicar. Als dos minuts tu ja estàs jugant. Les partides són molt curtes i a l'estiu és increïble. El pots jugar a tot arreu, a la platja, a la piscina, en una taula petita, que agafa fins a 12 jugadors.
4: A més, presenta diferents possibilitats si sou prou jugadors.
5: És una modalitat molt divertida, jo diria que fins i tot és la meva favorita, que és la modalitat per equips. Podeu enfrontar-vos un equip contra un altre, llavors és divertit perquè quan un equip falla la resposta, la paraula, l'altre equip té l'oportunitat d'agafar el rebot intentant endevinar-la. Llavors l'equip que aconsegueix abans l'objectiu és el que guanya.
4: La temàtica també és lliure.
5: Si tu t'ajuntes amb els teus amics i sou superfans del futbol, doncs podries fer una partida One Round només amb temàtica de futbol, no? O si, per exemple, doncs, us agrada fer una partida exclusivament parlant del cinema, el podeu adaptar a la vostra llengua, a la vostra manera de parlar, als vostres temes, i això el fa un joc molt especial.
4: I, finalment, la compenetració amb els companys de joc és un punt a favor.
5: Per donar una bona pista, el que has de fer sempre és mirar molt bé el taulell i que la paraula que diguis, quan tu te la reflexiones, només pugui caure en un forat, que no generi dubtes de que pugui caure en altres llocs. Tenir una mica de telepatia i pensar en què diries tu si et diguessin aquella paraula en aquella situació.
4: L'estiu és una època ideal per desconnectar i passar una bona estona amb un joc de taula, amb la família o els amics.
0: 3CAT Info. Ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties al veïnat. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també per fer amigues i divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Pequín, Francesc Canals.
6: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
7: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
6: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
8: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercicis junts i ens ho passem molt bé.
6: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.
0: I ara fins al punt de les 3.
9: Esports.
0: A l'estudi amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Bona tarda.
10: Bona tarda. Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França. L'última etapa de la Volta Francesa tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París. Pogacar igualarà Anquetil, Eddy Merckx, Inol i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslovè compartirà el podi amb Remco Evenepoel. Segon, Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 130 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats al departament de la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs parlava de la bona sintonia entre Pogacar i del Toro.
11: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo, equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
10: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi. El seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
12: Ahora mismo bastante. Bueno, por lo menos hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solsona, y hoy también, pues bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
10: En futbol, la defensa de central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
13: I a ruta.
14: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
9: 3CAT Info.
10: Martí Cissé ha aconseguit l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada amb una marca de 2 metres 13 centímetres. La també catalana i mataronina Marina Martínez ha guanyat aquest migdia la final dels 1.500 metres femenins amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. Al vespre, més participació catalana. Destaca, sobretot, la final dels 200 metres on la santcugatenca Jael Sakura Bestuer buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. En Fórmula 1 és a punt d'arrencar la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria. Lando Norris surt des de la pole, seguit de Leclerc segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrain, cancel·lat per la guerra a l'Orient Mitjà, se celebrarà finalment a Sepang, Sepang, a Malàsia, del 2 al 4 d'octubre. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units. Per 13 a 9, el partit disputat aquest matí a Sydney ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. I Paula Leitón és la capitana.
13: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
10: La final masculina l'ha guanyada Grècia davant Hongria per 14-15. I en motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. I el piragüista Miquel Travé va guanyar ahir l'or en modalitat C1 d'eslàlom i kayak cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El palista de la Seu d'Urgell valorava així el seu estat de forma.
15: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, amb un punt de forma molt bo.
10: Travé va completar la seva baixada en 88 segons i 28 centèsimes.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I un últim apunt en futbol, perquè a segona el Sabadell ha confirmat un nou partit de pretemporada divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà. Abans, dimecres, els arlequinats s'enfrontaran al Manresa, equip de la segona divisió francesa.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 3. Al País Valencià, les condicions meteorològiques encara són adverses i, de moment, els 16.000 evacuats no poden tornar a casa. El foc ha cremat fins ara més de 4.300 hectàrees i el perímetre s'ha multiplicat per 2, fins als 40 quilòmetres. A França, l'evolució de l'incendi de la Gironda és desfavorable. Les flames ja són a només 15 quilòmetres de Bordeus, però per ara es descarta evacuar la població. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. La circulació de trens està suspesa i hi ha alguns trams de l'autopista que estan tallats. Els trens de les línies R2, R2 Nord, R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Ara per ara, Renfe, per seguretat, manté un límit temporal de velocitat en el tram de l'afectació d'aquest esvoranc. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa costat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la crisi per l'error en les proves PISA. Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions, mentre que l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya asseguren que l'errada tindrà conseqüències devastadores. A Berlín, la policia deté un ciutadà iranià presumpte copilot de la furgoneta que va causar un mort i 15 ferits a prop de la festa de l'orgull LGTBI. El ministre de l'Interior alemany confirma que és un atemptat islamista i se'n busca el conductor d'origen libanès i amb antecedents. I a Palma de Mallorca aquest vespre s'espera una gran protesta per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible. Està organitzada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que exigeix un canvi en el model socioeconòmic a les illes.
1: Esports.
2: L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa amb el final als Camps Elisis de París. I completaran el podi Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. En Fórmula 1 acaba d'arrencar la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, on Lando Norris ha sortit des de la pole, seguit de Leclerc, segon, i Oscar Piastri, tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli fossin sancionats ahir.
0: I pel que fa al temps, calor més moderada amb màximes d'entre 27 i 34 graus, tarda de sol en general, amb tronades i ruixats en comarques de Girona, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. Risc de ruixats forts i amb pedra petita. Els propers dies la temperatura pujarà i la calor tornarà a ser molt intensa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 3 de la tarda. Des d'ara i fins a les 4 us informa Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continua fora de control l'incendi de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, a Castelló. Els 16.000 evacuats no poden tornar a casa i les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers que han pogut frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. Anem cap allà, València. Alba Barbosa.
3: La situació continua sent difícil, segons la Generalitat Valenciana, i el perímetre del foc s'ha duplicat fins als 40 quilòmetres. Hi ha 16.000 desallotjats d'una quinzena de municipis del sud de la província de Castelló. La majoria s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb o Moncofa. Ha actualitzat l'abans del foc el president valencià Juan Fran Pérez Llorca.
4: Las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius dels bombers que aquesta nit han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. La prioritat continua sent protegir els veïns, segons Antonio Rodrigo, subinspector dels bombers de Castelló.
5: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida. Y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
3: A la Vall d'Uixó hi viuen unes 33.000 persones, però per aquestes dates hi queda menys gent. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
6: S'extendix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
3: El foc va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, apuntava que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
7: Todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
3: Set persones han estat ateses a urgències i tres han quedat ingressades per inhalació de fum.
0: Mentrestant, centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris, alguns de provenients d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre el foc que continua actiu a Madrid i a Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat estan complicant les tasques d'extinció. Els incendis que cremen a Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. Connectem amb Villamanta, a Madrid, Alba Gil.
8: La nit ha estat positiva, els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte, però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
9: Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Pero en todo caso, sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención, también la precaución.
8: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres, fa dies que passen la nit unes 200 persones.
10: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde, a Aldea del Fresno, y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya es miedo, la incertidumbre.
11: ¿Seguro?
10: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
8: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
12: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
8: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
0: Per la seva banda, Marc Castellnou, cap dels Gravi, expert en anàlisi de focs forestals, que ha assessorat el dispositiu dels incendis de Madrid sobre el terreny, ha apuntat en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio que la situació de Madrid pot millorar les pròximes hores, però adverteix que la tensió es pot traslladar al litoral mediterrani.
13: És aviat per parlar-ho, sobretot perquè hi ha molts problemes de gent, però la finestra per poder treballar en aquesta direcció hi és. Tot i que Madrid va millor, diguéssim, ara la península s'està concentrant en el seu risc a tot el que és el litoral mediterrani. Vull dir que la problemàtica en el que és Europa Occidental continua i no li veiem un final.
0: Castellnou ha afegit que el 2025 es va creuar un punt de no retorn perquè ara els nostres ecosistemes no poden aguantar el clima i, per tant, tindrem grans incendis. Diu, davant d'aquest escenari trenca una llança a favor de polítiques que afavoreixin la pagesia. I a França, l'evolució de l'incendi que crema al sud-oest del país és desfavorable. És el balanç que ha fet aquest matí el ministre de l'Interior francès en una piulada. Les flames s'acosten cada cop més a Bordeus i ja són a només 15 quilòmetres de la capital del departament de la Gironda. De moment, però, l'alcalde de Bordeus ha descartat desallotjar els més de 250.000 habitants que hi ha.
14: Aquí no hi ha prevista cap evacuació de Bordeus. L'incendi és més al sud, encara és a la vora de l'àrea metropolitana, però no avança cap al flanc oest de la ciutat. És més al sud i, evidentment, estem molt alerta. Repeteixo, estem preparats per tot.
0: El foc ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i des de dimecres ha obligat a evacuar 220.000 persones. L'incendi també afecta la mobilitat, en concret un tram de l'autopista que uneix el País Basc amb Bordeus. Està tallada en totes dues direccions i la circulació de trens s'ha suspès al sud de la ciutat francesa fins a nou avís. A la feina dels bombers i dels militars se sumen els agricultors que, com aquest pagès diu, coneixen molt bé el terreny.
11: Hem vingut a donar un cop de mà perquè si això hagués passat a casa nostra també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: L'incendi de la Gironda és el pitjor que ha viscut França en els últims 50 anys. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3Cat Info hem pogut parlar amb alguns dels seus dels usuaris afectats per aquest tall.
15: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquil·litza que empieza a ir bien las cosas.
16: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
0: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, aquest dissabte a la tarda, Renfe va iniciar les marxes blanques, que són les proves de circulació amb trens sense passatgers que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verda aquest matí per reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc, mentre es continua fent el seguiment tècnic de la infraestructura.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: I el president Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha fet pinya amb la consellera d'Educació després de la darrera crisi al seu departament. Esther Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. Els resultats dels estudiants no es podran comparar amb els de la resta de països europeus per una incidència en la mostra. Ens ho explica l'enviat especial a Da Nang, Albert Prat.
17: El president s'ha pronunciat per primera vegada des d'una empresa catalana que fabrica al Vietnam sobre l'error de la Generalitat amb aquestes proves d'avaluació. Salvador Illa ha sortit per deixar clar que el cap de la consellera d'Educació no està en risc i que demà a la tarda Esther Niubó respondrà a les crítiques de l'oposició.
18: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
17: Per ara el govern no va més enllà d'una incidència tècnica ni tampoc obre la porta a assumir responsabilitats, almenys públicament, d'un error que feia temps que sabia i que ha fet públic en plenes vacances escolars. El cas és que la Generalitat no va garantir que la mostra d'alumnes fos prou representativa per avaluar realment el nivell educatiu de Catalunya i, a conseqüència d'això, els resultats de les proves PISA no es podran comparar ni amb els anys anteriors, ni amb els de la resta de comunitats, ni tampoc amb els de la resta d'Europa.
0: Per cert, que l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, asseguren que l'error de PISA té conseqüències devastadores. En un comunicat asseguren textualment que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país, diuen, sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. Les directores afegeixen que la Conselleria d'Educació no els va informar de la pífia i que se n'han assabentat per la premsa i afegeixen que han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
1: 3Cat Info.
0: El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara encapçalar un bloc d'esquerres les pròximes eleccions generals. Després de fa uns mesos, Rufián es mostrés disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional de cara a les eleccions espanyoles del 2027 per fer un front de govern al PP i Vox. Ara diu que s'ha de presentar com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquesta coalició. Ho va dir ahir en una entrevista a La Sexta.
19: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
0: És un quart de quatre en punt, obrim àrea de serveis.

0: Comencem per veure quin és l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs poc i a aquesta hora, de primera hora de la tarda del diumenge, teòricament d'operació tornada, però ara per ara només trobem retencions a la P7 a Montornès del Vallès en sentit nord i hi ha circulació intensa a la C14 a Organyà en sentit nord. De moment és tot. Continuarem informant d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina.
2: El temps.
0: Amb Enric Agut.
3: Tarda tranquil·la bona part del país, amb cel serè, però amb algunes nublades a comarques entre Girona i Barcelona que poden descarregar alguns ruixats. Algunes comarques estan amb avís d'intensitat de precipitació. El perill és moderat a Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i també al Baix Empordà. I, en canvi, és alt a tres comarques, a la Selva i també al Vallès Oriental i al Maresme. Aquí hi ha més probabilitats de que descarregui alguna tempesta localment forta que pugui deixar a mitja hora més de 20 litres i també amb pedra petita. Petites quan el diàmetre de la pedra és inferior als 2 centímetres. Quedarà tramuntana al nord de l'Empordà, més moderada, també hi ha restes de mestral a les Terres de l'Ebre. Aquests vents es poden intensificar transitoriament aquesta propera nit. I la calor continguda. Moltes xifres avui màximes entre les 27 i els 32. Algun valor pot arribar als 33 o 34 on s'enfilin més. Demà la calor encara força controlada, però comença a apretar una mica més. Demà alguna xifra podria arribar als 35 i s'enfilarà més dimarts. Ja amb valors màxims on pugin més poden arribar als 37 o 38 a Ponent, interior de la Conca de l'Ebre, i a partir de dimecres podríem viure un nou episodi de calor extrema. En temperatures que es poden disparar, sobretot a comarques d'interior, podríem patir a partir de dimecres i dijous una nova onada de calor. Això encara falta per confirmar. Seria la quarta de l'estiu.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2 minuts i mig d'1/4 de 4 de la tarda. La policia de Berlín deté un ciutadà iranià que és el presumpte copilot de la furgoneta que ahir a la nit va causar un mort i 29 ferits a prop de la Festa de l'Orgull LGTBI a la capital alemanya. Personat al lloc dels fets, el ministre alemany de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha confirmat que es tracta d'un atemptat islamista. Alhora, la policia informa que ha identificat el conductor del vehicle de nom Abdul, de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents i amb vinculació amb l'organització terrorista Estat Islàmic, ara en recerca i captura. Així s'hi ha referit el portaveu policial.
4: Parlem del presumpte autor. No tenim informació sobre els seus motius. Tampoc tenim cap informació pel que fa a la seqüència exacta dels fets o quin paper podria haver tingut en l'atac. Tot i això, s'ha identificat un sospitós i aquest sospitós pensem que seria membre de l'entorn islamista de Berlín.
0: La policia manté la investigació oberta i ara ja s'han localitzat telèfons mòbils dels autors. Les autoritats alerten de la perillositat dels autors.
2: 3CAT Info.
0: I aquest vespre hi ha convocada una gran mobilització a Palma per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible a Mallorca. Un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida demanen als ajuntaments i al Consell Balear mesures per iniciar un decreixement turístic. A les illes hi viuen 1,5 milions de persones i l'any passat van rebre 19 milions de turistes. Això es tradueix a tenir més de 100.000 pisos i apartaments dedicats a ús turístic i vacacional que la major part de l'any queden buits però condicionen els preus a l'alça per als habitatges dels residents. Cristina Baquer és una de les organitzadores de la protesta.
5: Està expulsant molta gent de la illa i, de fet, o sigui, hi ha moltíssima gent que s'han hagut d'anar. O sigui, quan aquí érem una terra que rebíem migració, rebíem migrants per venir a fer feina, ja, o sigui, ja no troben persones per fer feina perquè, o sigui, no tenen on viure durant aquests mesos. Molta gent no vol venir.
0: Entre altres canvis, exigeixen aplicar una moratòria sobre les places turístiques, reforçar l'oferta d'habitatge residencial, aturar la promoció turística o, en època de sequera, restringir l'aigua a algunes instal·lacions com hotels o camps de golf. La manifestació d'avui s'emmarca en un clima de certa tensió després de la detenció de dues activistes per fer pintades en immobiliàries ara fa 10 dies. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, posa en marxa un projecte de platges intel·ligents per evitar la saturació per accedir a les cales més turístiques durant l'estiu. Ens ho explica des de Tarragona Jordi Barranca.
6: Funcionen els aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen en tot moment l'entrada i la sortida dels vehicles. Les dades es poden consultar tant a les pantalles que hi ha a l'entrada i sortida de l'Ametlla com també una aplicació per a mòbils. Damià Lleó, gerent de turisme del municipi.
7: Veiem que està funcionant molt bé. Veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística.
6: El finançament prové de fons europeus.
0: El desert del Sàhara avança cada any uns quilòmetres i en els últims 100 anys ja ha crescut gairebé un 18%. Això ha afectat els països que fan frontera amb el Sàhara, com Mauritània, un país gairebé desèrtic, però que busca frenar l'avanç de les dunes amb tècniques agrícoles. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Ibrahim Gai ha construït un oasi al mig del desert. El seu poble, Breun, al sud de Mauritània, les dunes estan engolint les cases, però el seu jardí continua intacte i de color verd. Enmig del desert, l'Ibrahim ha aconseguit produir mangos, menta i fins i tot enciams. Ara, però, la calor extrema l'està posant a prova.
9: A l'entrada del recinte hi havia mangos que produïen, però amb aquesta calor, aquest any la calor és extrema i perdem els arbres.
8: Mauritània és un dels països on el canvi climàtic és més evident. Els científics creuen que les temperatures poden augmentar fins a 2 graus en els pròxims anys. Massamba Dambu coneix millor que ningú el clima a Mauritània. Ell és agricultor i ha vist com aquests últims anys el temps ha canviat.
10: Abans no hi havia problemes amb la calor, el canvi climàtic o les inundacions.
8: L'agricultura és un dels motors econòmics del país, en depèn la gran majoria de la població, però el canvi climàtic ha obligat pagesos com Massamba Dambu a refugiar-se en altres zones on hi ha més aigua i fins i tot a adaptar les collites al nou clima cada cop més imprevisible.
10: Hem de canviar de mètode. Fins i tot el calendari de sembra no es pot respectar com els anys anteriors.
8: Ibrahim Gaye i Massamba Dambu són dos agricultors que tenen clar que a partir d'ara el que s'ha de fer és plantar arbres que puguin aturar la desertificació i tenir un sistema de rec per evitar que els arbres es morin de la calor perquè ja no poden dependre de les pluges.
10: L'Àfrica ha de ser verda. Hi ha països com Mauritània que vivim al desert, però també ens hem d'esforçar.
8: La Gran Muralla Verda és un projecte que es va implementar el 2017 que preveu plantar milions d'arbres a la vora del Sàhara per aconseguir frenar l'avenç del desert i combatre la calor extrema del qual Mauritània i tots els països del Sahel en formen part.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora elèctrica no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar-ne 25 més que no tenen activitat. A diferència d'Holaluz, aquestes no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat l'energia en l'últim mig any. Successius executius espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores per competir amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
11: En els darrers anys es ha facilitat molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
0: Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir-ne els requisits. Recordem que l'estat espanyol és el país europeu amb més empreses d'aquest tipus. N'hi ha més de 400 d'inscrites.
2: Esports.
12: Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França. L'última etapa de la Volta Francesa tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París. Pogacar igualarà Anke Till, Eddy Merckx, Hinol i Indurain com a ciclista amb més Tours guanyats. El ciclista eslové compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats a la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs parlava de la bona sintonia entre Pogacar i del Toro.
13: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
12: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi. El seu director esportiu, Patxi Villa, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
14: A lo mismo, bastante. Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues, bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
2: 3CAT Info.
12: En Fórmula 1, en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria. Òscar Piastri, que havia sortit en tercera posició, és ara mateix líder, seguit pel seu company a McLaren, Lando Norris, que sortia des de la pole. El Ferrari de Leclerc és ara mateix tercer. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrain, cancel·lat per la guerra a l'Orient Mitjà, se celebrarà finalment a Sepang, a Malàsia, del 2 al 4 d'octubre. I en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
15: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
12: Martí Sisè ha aconseguit l'or als Campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada amb una marca de 2 metres 13 centímetres. La mataronina Marina Martínez ha guanyat aquest migdia la final dels 1.500 metres femenins amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. Al vespre amb més participació catalana. Destaca sobretot la final dels 200 metres on la Sant Cugatenca, Jael Sakura Bastué, buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. La selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit disputat aquest matí a Sydney, Austràlia, ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leighton és la capitana.
16: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
12: La final masculina l'ha guanyada a Grècia davant d'Hongria per 14-15. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. El piragüista Miquel Travé va guanyar ahir l'or en la modalitat C1 d'eslàlom i kayak cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El palista de la Seu d'Urgell valorava així el seu estat de forma.
17: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants ara d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, amb un punt de forma molt bo.
12: Travé va completar la seva baixada en 88 segons i 28 centèsimes. I un últim apunt en futbol. A segona, el Sabadell ha confirmat un nou partit de pretemporada divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà. Abans, dimecres, els arlequinats s'enfrontaran al Marlesa, equip de la segona federació.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Ara són 3:45 de la tarda i a aquesta hora estem destacant que al País Valencià l'incendi de la Vall d'Uixó a la Plana Baixa a Castelló continua fora de control i ja ha cremat 4.300 hectàrees. Les condicions meteorològiques encara són adverses i, de moment, els 16.000 evacuats no poden tornar a casa. A més, el perímetre s'ha multiplicat per 2 fins als 40 quilòmetres. Els incendis també preocupen a Ávila, Madrid i Toledo, on ja han cremat gairebé 80.000 hectàrees i tenen un perímetre de 280 quilòmetres, segons Protecció Civil. N'ha parlat el president espanyol Pedro Sánchez, que s'ha referit als focs com un desastre difícil d'assumir. I Rodalies ha restablert el servei ferroviari a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després que Adif donés per reparat l'esvoranc a les obres de Montcada. Els trens circulen amb velocitat limitada en el punt on hi va haver la incidència. I durant la propera mitja hora també us explicarem que una vintena de bombers neerlandesos treballen aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis, una iniciativa que els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin al seu país en un futur pròxim. Al Regne Unit, els casos de violència masclista també es van disparar durant la final del Mundial de Futbol, segons la policia britànica. Aquest cop hi ha hagut més casos que altres vegades. En aquestes setmanes de Mundial, un de cada 5 incidents han estat de violència de gènere. I també repassarem la història del suc després que dijous, el 23 de juliol, es van complir 90 anys del seu naixement, 5 dies després de la sublevació militar contra el govern de la República. Pel que fa als esports, què destacarem, Pau Dax?
1: L'esloveta Dei Pogacar guanyarà avui el seu 5è Tour de França en la darrera etapa en final als Camps Elisis de París. I completaran el podi Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. En Fórmula 1 en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria. Oscar Piastri és ara mateix líder, seguit pel seu company a McLaren, Lando Norris, i tercer és el Red Bull de Verstappen.
0: Pel que fa al temps, calor més moderada, amb màximes d'entre 27 i 34 graus, tarda de sol en general, amb tronades i ruixats en comarques de Girona, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. Risc de ruixats forts i amb pedra petita. Els propers dies la temperatura pujarà i la calor tornarà a ser molt intensa. Continua fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, a Castelló. Els 16.000 evacuats no poden tornar a casa i les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers, que han pogut frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. València, Alba Barbosa.
2: La situació continua sent difícil, segons la Generalitat Valenciana, i el perímetre del foc s'ha duplicat fins als 40 quilòmetres. Hi ha 16.000 desallotjats d'un equip quinzena de municipis del sud de la província de Castelló. La majoria s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb o Moncofa. Ha actualitzat l'avanç del foc el president valencià Juan Fran Pérez Llorca.
3: Las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que están los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
2: Ara hi treballen uns 450 efectius dels bombers que aquesta nit han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. La prioritat continua sent protegir els veïns, segons Antonio Rodrigo, subinspector dels bombers de Castelló.
4: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida. Y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
2: A la Vall d'Uixó hi viuen unes 33.000 persones, però per aquestes dates hi queda menys gent. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
5: S'extendeix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. La catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
2: El foc va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, apuntava que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
6: Todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
2: 7 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum.
0: Centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris, alguns de provenients d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre el foc que continua actiu a Madrid i a Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat estan complicant les tasques d'extinció. Els incendis que cremen a Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. Anem fins a Villamanta, a Madrid, amb l'Alba Gil.
7: La nit ha estat positiva. Els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte. Però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
8: Quedan horas complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Pero en todo caso, sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención. También la precaución.
7: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres fa dies que passen la nit unes 200 persones.
9: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde a Aldea del Fresno y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya es miedo, la incertidumbre.
10: ¿Seguro?
9: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
7: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
11: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Nos lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
7: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim. I és que el que estem vivint a Catalunya, en definitiva, és el que ells hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes. Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
13: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
14: And then you go straight on?
15: So the whole follow the steps and there where you see the people.
0: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
13: How that is going up is very bad.
15: Yes.
13: So I suggest that the people put the mask on.
15: Okay. Could you...
13: Que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
0: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
16: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant 2 setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
7: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
16: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
7: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
16: En certa manera, notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
13: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A Trescat Info hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats per aquest tall.
10: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquil·litza que empieza a ir bien las cosas.
14: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
0: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, aquest dissabte a la tarda, Renfe va iniciar les marxes blanques, que són les proves de circulació amb trens sense passatgers que serveixen per

0: La possible inhabilitació de la Luz com a comercialitzadora elèctrica no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar-ne 25 més que no tenen activitat. A diferència de la Luz, aquestes no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim any. Successius executius espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores per competir amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
1: En els darrers anys es va facilitar molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
0: Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir-ne els requisits. I anem cap al Regne Unit, on la violència masclista augmenta cada vegada que hi ha un gran torneig de futbol. Durant el Mundial va ser més elevada que en competicions anteriors, segons la unitat especialitzada en l'entorn futbolístic de la policia britànica. Així, a l'Eurocopa del 2024 hi va haver 300 denúncies, mentre que durant el Mundial del 2026 s'ha arribat a les 384. Londres, Quim Olivares, bon dia.
2: Hola, bon dia. Cada gran competició de futbol comporta un increment d'incidents violents en general. Durant aquest últim Mundial, al Regne Unit, n'hi va haver uns 2.300. La policia alerta que hi ha hagut un lligam entre la violència i l'extensió dels horaris dels pubs per poder veure els partits tard al vespre. Sentim el cap de la unitat de futbol de la policia britànica, Mark Roberts, en declaracions a Sky News.
3: La violència domèstica al voltant dels tornejos està, sens dubte, relacionada amb el consum d'alcohol. Com més gran sigui el consum d'alcohol, més gran serà el problema.
2: Aquí, durant el Mundial, van ser polèmiques les paraules de la diputada de Reform UK, Sarah Pershing, que va dir que per la seguretat de les dones, Anglaterra havia de continuar guanyant partits. Segons un estudi de la Universitat de Lancaster, al nord-oest d'Anglaterra, la violència masclista puja un 25% quan juga la selecció anglesa i quan perd s'enfila fins al 38%. La recerca va recollir les denúncies a la policia del nord-oest d'Anglaterra durant els campionats de futbol de la dècada dels 2000. La Fiscalia i diverses ONGs que donen suport a les dones víctimes de violència masclista van llançar una campanya de sensibilització i de suport. Deixen clar que el futbol no provoca la violència, que és present tot l'any, però sí que l'accentua durant els grans tornejos.
0: Passen 5 segons de 3 quarts de 4 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis.

0: Veiem primer com està l'estat del trànsit ara mateix. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs aquesta primera hora de la tarda encara molt tranquil·la a la xarxa viària. Podem informar, però, que pel que fa a la incidència, que des d'ahir afecta la circulació de trens de la línia R3, Rodalies acaba d'informar que la incidència està resolta. No obstant això, encara s'arrosseguen anomalies en el servei. A aquesta hora, la circulació de trens de la línia R3 està normalitzada entre la Garriga i Puigcerdà, mentre que entre Fabra i Puig i la Garriga s'ha establert un servei per carretera. De moment és tot. Actualitzarem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Amb Enric Agut.
3: La temperatura ha baixat, la calor és molt més suportable, ha baixat ja xifres més normals per l'època, amb molts valors avui entre els 27, 32, alguna xifra podria arribar a tocar cap allà a les 5, 6 de la tarda a l'interior, als 33 o 34 graus. El vent de tramuntana quedarà moderat al nord de l'Empordà i també una mica de màster a les Terres de l'Ebre. Aquests vents es poden intensificar transitoriament aquesta propera nit i matinada. I parlem d'una tarda tranquil·la, bona part del país, amb sol, alguns intervals de núvols, però comarques interior del sud de Girona i també del nord-est de Barcelona poden caure algun ruixat, algunes tempestes. Alguna podria ser forta. Hi ha un avís per intensitat de pluja moderat que afecta Osona, Garrotxa, també està actiu al Pla de l'Estany per aquesta tarda, la Selva i el Baix Empordà, Gironès i el Baix Empordà. I, en canvi, a tres comarques és alt. Vallès Oriental, Maresme i la Selva. Aquí hi ha més probabilitats que alguna tempesta pugui descarregar més intensitat i que a mitja hora puguin caure més de 20 litres i també amb pedra petita. Recordem que pedra petita és quan el diàmetre de la pedra és inferior als 2 centímetres.

0: metres. I atenció perquè a partir de dimarts, sobretot, comença a pujar més la temperatura. Ja dimarts algun valor màxim podria arribar als 37 o 38 graus a Ponent, també interior de la Conca de l'Ebre, i seria a partir de dimecres i dijous quan la calor es faci molt més intensa en algunes zones extrema i podríem viure en algunes comarques un nou episodi de calor extrema. Això encara falta, doncs haurem d'anar seguint els models per veure si ho confirmen, però si finalment arribés seria la quarta de l'estiu.
1: 3CAT Info.
2: El dijous 23 de juliol es van complir 90 anys de la fusió entre la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Naixia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, 5 dies després de la sublevació militar contra el govern de la República. Repassem tot seguit la història del PSUC amb en Joan Vilaplana.
3: L'entesa es va segellar al bar del Pi de la plaça de Sant Josep Oriol de Barcelona. Andreu Maiaio, membre de la secretaria col·legiada actual del partit i catedràtic d'Història Contemporània de la UB, explica els inicis de la formació en un context de guerra civil.
4: És un partit que neix amb 6.000 militants i acabarà amb 60.000, bàsicament reclutats entre treballadors, pagesos, però també amb gent que va anar al front, i refugiats de la resta d'Espanya, militants del Partit Comunista d'Espanya.
3: I després, la dictadura.
4: Decidirà mantenir la resistència, primer fins i tot armada amb les guerrilles fins a l'any 48, però sempre amb organització col·lectiva, és a dir, que vol dir amb militància, i amb presència fins i tot en la infiltració amb els sindicats verticals, que li donarà bon resultat.
3: El partit va guanyar importància a partir dels anys 60.
4: Donarà vida a grans instruments de combat i de lluita contra el franquisme, com per exemple dins del moviment obrer, Comissions Obreres, però també Cristians pel Socialisme, Unió de Pagesos, és a dir, en fi, tota una sèrie de coses importants. A més, segurament, serà l'Assemblea de Catalunya.
3: El 1980, el PSUC va aconseguir 25 diputats al Parlament i va quedar com a tercera força. Però durant els anys següents, les tensions entre eurocomunistes i el sector que veia la Unió Soviètica com el far a seguir van debilitar el partit en gran mesura. Jaume Bosch, advocat exdiputat al Parlament i exmembre del comitè executiu del PSUC, també apunta a ingerències exteriors.
5: Encara que soni a pel·lícula espia, clar, la Unió Soviètica i els Estats Units van moure els fils per tal d'evitar que el Partit Comunista i el PSUC fossin hegemònics dins l'esquerra i d'alguna manera van facilitar que fos el PSOE, que era molt més moderat, qui liderés l'esquerra espanyola.
3: El 1987 el PSUC va haver d'unir forces amb el Partit Comunista de Catalunya i l'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra. Formen Iniciativa per Catalunya. L'advocada Magda Uraní, que en va ser diputada representant l'Entesa, feia por dins del PSUC perdre les històriques sigles?
6: Sí, jo crec que sí, que alguns en tenien i bastantes. I també bastantes desunions entre ells, que això és molt propi dels grups d'esquerra i tot això passava, jo crec que sí.
3: Entre el 36 i el 97, tots els líders del partit van ser homes, Comorera, López Raimundo, Guti, Ribó... Què passava amb les dones?
6: No era el PSUC només, eren els partits polítics que hi havia poques dones. I el PSUC, bueno, va intentar, va crear moviments de dones més endavant, però cert és, i també cal recordar-ho als joves, i sobretot a les joves, que era un món molt masclista.
3: Quin és el llegat polític del PSUC i qui el representa ara? Jaume Bosch.
5: Primera Iniciativa, i quan Iniciativa va decidir integrar-se als comuns, en els comuns. De totes maneres, més enllà de les sigles, el llegat polític és aquesta idea d'una força política antifeixista que sabia lligar drets nacionals i drets socials i que estava al servei dels treballadors i treballadores.
3: El PSUC no ha desaparegut mai. En l'actualitat, dues organitzacions porten les seves sigles, el PSUC i el PSUC Viu, totes dues integrades dins de l'espai polític dels comuns.

0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Joan Miró, Mallorca, el taller dels somnis. És el títol de la gran exposició que presenta aquest estiu al Museu Jacint Rigau de Perpinyà. Aquesta mostra s'ha pogut coordinar amb la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i a Palma. Precisament anem cap a Perpinyà, Laura Bertran.
2: Aquesta mostra se centra en la darrera etapa de Joan Miró quan a finals dels anys 50 decideix establir-se definitivament a Mallorca. Pascal Picard és la directora del Museu Jacint Rigau.
3: De nouveaux chemins...
4: S'obren nous camins amb el contacte de l'illa, de la insularitat, però sobretot amb el contacte d'aquest silenci retrobat, d'aquesta llum retrobada i d'aquest cara a cara amb ell mateix.
2: Es pot visitar fins al 31 de desembre i aquestes primeres setmanes ja és un èxit de públic. Sentim Jordi Serra, un visitant de la Bisbal d'Empordà.
5: Venim cada any a veure les exposicions temporals de Can Rigau. Vam veure que aquest any era sobre Miró i tota aquesta història al voltant dels somnis i Mallorca. Doncs és una exposició molt interessant, com realment és totes les opcions que es munten des d'aquesta xarxa dels museus nacionals, que ens sembla doncs, que val molt la pena. Quasi ens costa tant pujar a Perpinyà que baixar a Barcelona.
2: L'exposició Miró s'emmarca en un cicle del Museu Rigau dedicat als principals artistes del segle XX arrelats a Catalunya. L'any passat va ser Picasso i l'any vinent serà Dalí.
1: Que en un mateix territori coincideixin en espai temporal dos festivals dedicats a la música clàssica no és habitual. Aquest cap de setmana les Terres de l'Ebre acullen de forma simultània dos certàmens d'aquestes característiques, el Delta Chamber i el Protofest. Malgrat les semblances, tots dos tenen gran èxit de públic. Tortosa, Ariadna Escoda.
6: L'alta qualitat musical que ofereixen tots dos festivals dedicats a la música clàssica fa que el públic no falli a les cites que proposen els dos certàmens. La tradició musical a les Terres de l'Ebre, forjada a través del Conservatori de Tortosa i les bandes musicals municipals, fan que certàmens com Delta Chamber o Protofest exhaureixin entrades en les seves actuacions. Així ho defensen Laura Ruiz, codirectora del Delta Chamber, i Cecília Aimí, codirectora del Protofest.
7: Pràcticament a tota la ciutat mos toca de prop la música, perquè o hem tingut un veí que tocava algun instrument, o el fill ha tocat algun instrument. Al final, totes les famílies se senten vinculades i reflexades. També el fet d'escoltar la música de les bandes pels carrers, fent els passacarrers, sortia tota la gent, t'aplaudia... Això és, acaba sent, jo crec, que un fil de connexió i un fil d'emoció que porta els fills, a les generacions joves, a aprendre música.
8: Segurament que, i tant, que ha fet que hi hagi un ambient musical des de ja ben petits i des de generacions a les ciutats. Pot ser, segurament, que és un punt importantíssim perquè aquesta rebuda hagi sigut tan estimada, no?, i tan volguda per part del públic. A més, el conservatori, tot hi fa, no?
6: A una programació de qualitat s'hi suma també la voluntat dels dos festivals d'acostar la música amb preus assequibles i en espais patrimonials destacats a les comarques ebrenques, com és el cas del convent de Sant Salvador, d'Horta de Sant Joan, o la capella del convent de les Teresianes, a Jesús, dues actuacions que han coincidit aquest diumenge.
0: Esports.
1: Pau Dax, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
9: Doncs que Tadej Pogacar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França. L'última etapa de la Volta Francesa, que començarà en uns minuts i acabarà cap a les 8 del vespre, tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París. Pogacar igualarà Anquetil, Eddy Merckx, Inol i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslové compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Sac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats a la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs parlava de la bona sintonia entre Pogacar y del Toro.
10: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
9: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi. El seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
11: Ara mismo bastante.
3: Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también, pues bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un pòdium.
0: 3CAT Info.
9: En Fórmula 1 en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria. Lando Norris, de l'equip McLaren, és ara líder. El segueixen Verstappen, de Red Bull, i també el seu company de Verstappen, Antonelli. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrein, cancel·lat per la guerra a l'Orient Mitjà, se celebrarà finalment a Sepang, a Malàsia, del 2 al 4 d'octubre. En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
9: Martí Cissé ha aconseguit l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, que és la seva millor marca personal. La mataronina Marina Martínez ha guanyat aquest migdia la final dels 1.500 metres femenins amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. Al vespre, amb més participació catalana, destaca sobretot la final dels 200 metres, on la santcugatenca Jael Sakura Bastué buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit disputat aquest matí a Sydney ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Villa es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leitón és la capitana.
12: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
9: La final masculina l'ha guanyat a Grècia davant Hongria per 14-15. I en motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. I acabem amb un apunt de piragüisme perquè Miquel Travé va guanyar ahir l'or en la modalitat C1 del Campionat del Món d'Slàlum i Kaya Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El palista de la Seu d'Urgell va completar la seva baixada amb 88 segons i 28 centèsimes.
0: 3CAT Info.

0: Al País Valencià les condicions meteorològiques encara són adverses i de moment els 16.000 evacuats no poden tornar a casa. El foc ha cremat fins ara més de 4.300 hectàrees i el perímetre s'ha multiplicat per 2, fins als 40 quilòmetres. Els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo cremen gairebé 80.000 hectàrees i tenen un perímetre de 280 quilòmetres, segons Protecció Civil. El foc està provocant un desastre difícil d'assumir, segons el president espanyol Pedro Sánchez, que ha anunciat que el govern declararà zones greument afectades les àrees cremades. I a França, l'evolució de l'incendi de la Gironda és desfavorable. Les flames ja són a només 15 quilòmetres de Bordeus, però per ara es descarta evacuar la població. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. La circulació de trens està suspesa i hi ha alguns trams de l'autopista tallats. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Ara per ara, Renfe, per seguretat, manté un límit temporal de velocitat en el tram de l'afectació de l'esvoranc. Salvador Illa, el president de la Generalitat, fa costat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la crisi per l'error a les proves PISA. Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions, mentre que l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya asseguren que l'errada tindrà conseqüències devastadores. I a Palma aquest vespre s'espera una gran protesta per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible. Està organitzada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que exigeix un canvi en el model socioeconòmic a les Illes Balears.
1: Esports.
2: L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà avui el seu cinquè Tour de França en la darrera etapa amb el final als Camps Elisis de París. I completaran el podi Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. En Fórmula 1, en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, ara mateix amb Antonelli de Mercedes primer, seguit de Lando Norris segon de McLaren.
0: I va agafar el temps, calor més moderada, màximes d'entre 27 i 34 graus, tarda de sol en general, amb tronades i ruixats en comarques de Girona, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. Risc de ruixats forts i amb pedra petita. Els propers dies la temperatura pujarà i la calor tornarà a ser molt intensa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 4, us acompanya fins a les 5 Xavier Palau. Continua fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa Castelló. Els 16.000 evacuats no poden tornar a casa i les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers que han pogut frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. A primera hora d'aquesta tarda, la Generalitat Valenciana ha enviat un SOS alert als telèfons per demanar l'evacuació de dos municipis més, Assuévar i Almedíxer. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. Ho estem seguint des de València amb l'Alba Barbosa.
3: La situació continua sent difícil, segons la Generalitat Valenciana, i el perímetre del foc s'ha duplicat fins als 40 quilòmetres. Hi ha 16.000 desallotjats d'una quinzena de municipis del sud de la província de Castelló. La majoria s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb o Moncofa. Ha actualitzat l'abans del foc el president valencià Juan Fran Pérez Llorca.
4: Les condicions meteorològiques van a seguir siendo malas y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius dels bombers que aquesta nit han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. La prioritat continua sent protegir els veïns, segons Antonio Rodrigo, subinspector dels bombers de Castelló.
5: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida. Y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
3: A la Vall d'Uixó hi viuen unes 33.000 persones, però per aquestes dates hi queda menys gent. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
6: S'extendeix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
3: El foc va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, apuntava que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
7: Todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
3: 7 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum.
0: Centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris, alguns de provenients d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre el foc que continua actiu a Madrid i Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat estan complicant les tasques d'extinció. Els incendis que cremen Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. Anem a Villamanta, on en tenim el centre de control avançat amb l'Alba Gil.
8: La nit ha estat positiva. Els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte. Però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
9: Quedan horas complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOT ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Pero en todo caso, sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención. También la precaución.
8: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres, fa dies que passen la nit unes 200 persones.
10: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde, a Aldea del Fresno, y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya el miedo, la incertidumbre.
11: ¿Seguro?
10: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
8: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
12: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Nos lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
8: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
0: Per la seva banda, Marc Castellnou, cap dels GRAF i expert en anàlisi de focs forestals, que ha assessorat el dispositiu dels incendis de Madrid sobre el terreny, ha apuntat en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio que la situació de Madrid pot millorar les pròximes hores, però adverteix que la tensió es pot traslladar al litoral mediterrani.
13: És aviat per parlar-ho, sobretot perquè hi ha molts problemes de gent, però la finestra per poder treballar en aquesta direcció hi és. Tot i que Madrid va millor, diguéssim, ara la península s'està concentrant el seu risc a tot el que és el litoral mediterrani. Vull dir que la problemàtica en el que és Europa Occidental continua i no li veiem un final.
0: Castellnou ha afegit que el 2025 es va creuar un punt de no retorn perquè ara els nostres ecosistemes no poden aguantar el clima i, per tant, tindrem grans incendis. Davant d'aquest escenari, trenca una llança a favor de les polítiques que afavoreixin la pagesia. I a França, l'evolució de l'incendi que crema al sud-oest del país és desfavorable. És el balanç que ha fet aquest matí el ministre de l'Interior francès en una piulada. Unes flames que s'acosten cada cop més a Bordeus i ja són a només 15 quilòmetres de la capital del departament de la Gironda. De moment, però, l'alcalde de Bordeus descarta desallotjar als més de 250.000 habitants.
14: Aquí no hi ha prevista cap evacuació de Bordeus. L'incendi és més al sud, encara és a la vora de l'àrea metropolitana, però no avança cap al flanc oest de la ciutat. És més al sud i, evidentment, estem molt alerta. Repeteixo, estem preparats per tot.
0: El foc ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i des de dimecres ha obligat a evacuar 220.000 persones, un incendi que també afecta la mobilitat. En concret, un tram de l'autopista que uneix el País Basc amb Bordeus està tallada en totes dues direccions i la circulació de trens s'ha suspès al sud de la ciutat francesa fins a nou avís. A la feina dels bombers i dels militars se sumen els agricultors que, com aquest pagès, coneixen molt bé el terreny.
11: Hem vingut a donar un cop de mà, perquè si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
0: L'incendi de la Gironda és el pitjor que ha viscut França en els últims 50 anys. Quatre i onze minuts, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3CatInfo hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall.
15: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
16: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
0: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint un formigó del forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, aquest dissabte a la tarda, Renfe va iniciar les marxes blanques, que són les proves de circulació amb trens sense passatgers que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verd aquest matí per reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc, mentre es continua fent el seguiment tècnic de la infraestructura. Salvador Illa, el president de la Generalitat de Viatge Institucional al Vietnam, ha fet pinya amb la consellera d'Educació després de la darrera crisi al seu departament. Esther Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA. Els resultats dels estudiants no es podran comparar amb els de la resta de països europeus per una incidència en la mostra. Enviat especial a Danang, Albert Prat.
17: El president s'ha pronunciat per primera vegada des d'una empresa catalana que fabrica al Vietnam sobre l'error de la Generalitat amb aquestes proves d'avaluació. Salvador Illa ha sortit per deixar clar que el cap de la consellera d'Educació no està en risc i que demà a la tarda Esther Niubó respondrà a les crítiques de l'oposició.
18: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
17: Per ara el govern no va més enllà d'una incidència tècnica ni tampoc obre la porta a assumir responsabilitats, almenys públicament, d'un error que feia temps que sabia i que ha fet públic en plenes vacances escolars. El cas és que la Generalitat no va garantir que la mostra d'alumnes fos prou representativa per avaluar realment el nivell educatiu de Catalunya i, a conseqüència d'això, els resultats de les proves PISA no es podran comparar ni amb els d'anys anteriors, ni amb els de la resta de comunitats, ni tampoc amb els de la resta d'Europa.
0: Per cert, que l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, asseguren que l'error de PISA té conseqüències devastadores. En un comunicat asseguren textualment que hi ha errors administratius i errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. Les direccions afegeixen que la Conselleria d'Educació no els va informar de la pífia i que se n'han assabentat per la premsa. I afegeixen que han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara encapçalar un bloc d'esquerres a les pròximes eleccions generals. Després que fa uns mesos Rufián es mostrés disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional de cara a les eleccions espanyoles del 2027 per fer front a un govern del PP i Vox, ara diu que s'ha de presentar com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquesta coalició. Ho va dir ahir, en una entrevista a La Sexta.
19: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
0: És un quart de cinc. Moment d'obrir a 3CatInfo aquesta nova àrea de servei. Molt pendents de la mobilitat. I també de les previsions meteorològiques amb una baixada de temperatures, però que apunten a que tornaran a revifar, tornaran a pujar la setmana que ve. Anem a pam, saludem a la Carmina Malagarriga, equip viari. Carmina, bona tarda.
20: Bona tarda, Xavier. Doncs aquesta hora encara, molta tranquil·litat a les carreteres. Assenyalem només aquesta avaria que fa que hi hagi un carril tallat a la B10, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. I hem d'afegir, pel que fa a la incidència que des d'ahir s'arrossega a la circulació dels trens de la línia R3, Rodalies informa que la incidència ja està resolta, però que encara s'arrosseguen, com dèiem, anomalies en el servei. A aquesta hora, la circulació de trens està normalitzada entre la Garriga i Puigcerdà, mentre que entre Fabra i Puig i la Garriga s'ha establert el servei per carretera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Fins després, Carmina. Bona tarda.
20: Bona tarda.
1: El temps.
0: Previsió a punt amb l'Enric Agut.
21: La temperatura ha baixat, la calor és molt més suportable, ha baixat ja xifres més normals per l'època. A molts valors avui entre els 27, 32, alguna xifra podria arribar a tocar cap allà a les 5, 6 de la tarda a l'interior, als 33 o 34 graus. El vent de tramuntana quedarà moderat al nord de l'Empordà i també una mica de màster a les Terres de l'Ebre. Aquests vents es poden intensificar transitoriament aquesta propera nit i matinada. I parlem d'una tarda tranquil·la bona part del país, amb sol, alguns intervals de núvols, però a comarques interiors del sud de Girona i també del nord-est de Barcelona poden caure algun ruixat, algunes tempestes. Alguna podria ser forta. Hi ha un avís per intensitat de pluja moderat que afecta a Osona, Garrotxa, també està actiu al Pla de l'Estany per aquesta tarda, la Selva i el Baix Empordà, Gironès i el Baix Empordà. I, en canvi, a tres comarques és alt. Vallès Oriental, Maresme i la Selva. Aquí hi ha més probabilitats que alguna tempesta pugui descarregar més intensitat i que a mitja hora puguin caure més de 20 litres i també amb pedra petita. Recordem que pedra petita és quan el diàmetre de la pedra és inferior als 2 centímetres. I atenció, perquè a partir de dimarts, sobretot, comença a pujar més la temperatura. Ja dimarts algun valor màxim podria arribar als 37 o 38 graus, a Ponent, també interior de la Conca de l'Ebre, i seria a partir de dimecres i dijous quan la calor es faci molt més intensa en algunes zones extrema i podríem viure en algunes comarques un nou episodi de calor extrema. Això encara falta, doncs haurem d'anar seguint els models per veure si ho confirmen, però si finalment arribés seria la quarta de l'estiu.
1: A 3Cat Info,
22: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
23: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
24: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
25: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Info. 4 de la tarda i 18 minuts, el Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys perquè va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ho publica el diari digital elnacional.cat, que també detalla que l'agressor va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. El mateix digital explica que es dona el cas que el juny de fa 2 anys un altre jutge també va dictaminar que aquest nen havia de tornar amb el seu pare després que l'administració catalana hagués retirat la tutela a la família. La magistrada ho va considerar no justificat i li va retornar la custòdia al pare.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La policia de Berlín deté un ciutadà iranià que és el presumpte copilot de la furgoneta que ahir a la nit va causar un mort i 29 ferits a prop de la festa de l'orgull LGTBI a la capital alemanya. Personat al lloc dels fets, el ministre alemany de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha confirmat que es tracta d'un atemptat islamista. Alhora, la policia informa que ha identificat el conductor del vehicle de nom Abdul, de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents i amb vinculació amb l'organització terrorista Estat Islàmic, ara en recerca i captura. Així s'hi ha referit el portaveu de la policia.
26: Parlem del presumpte autor. No tenim informació sobre els seus motius. Tampoc tenim cap informació pel que fa a la seqüència exacta dels fets o quin paper podria haver tingut en l'atac. Tot i això, s'ha identificat un sospitós i aquest sospitós pensem que seria membre de l'entorn islamista de Berlín.
0: La policia manté la investigació oberta i ja s'han localitzat telèfons mòbils dels autors. Les autoritats alerten de la perillositat dels autors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i busca regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part, Tarragona Jordi Barranca, de la xarxa Natura 2000.
2: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
3: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé. Veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
2: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Aquest vespre hi ha convocada una gran mobilització a Palma per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible a Mallorca. Un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida demanen als ajuntaments i al Consell Balear mesures per iniciar un decreixement turístic. A les illes hi viuen 1,5 milió de persones i l'any passat van rebre 19 milions de turistes. Això es tradueix a tenir més de 100.000 pisos i apartaments dedicats a ús turístic i vacacional que la major part de l'any queden buits, però condicionen els preus a l'alça pels habitatges dels residents. Cristina Baquer és una de les organitzadores d'aquesta protesta.
4: Està expulsant molta gent a la illa i, de fet, o sigui, hi ha moltíssima gent que s'han hagut d'anar. O sigui, quan aquí érem una terra que rebíem migració, rebíem migrants per venir a fer feina, ja, o sigui, ja no troben persones per fer feina perquè, o sigui, no tenen on viure durant aquests mesos. Molta gent no vol venir.
0: Entre altres canvis, exigeixen aplicar una moratòria sobre les places turístiques, reforçar l'oferta d'habitatge residencial, aturar la promoció turística o en època de sequera, restringir l'aigua a algunes instal·lacions com hotels o camps de golf. La manifestació d'avui s'emmarca en un clima de certa tensió després de la detenció de dues activistes per fer pintades en immobiliàries ara fa 10 dies. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora elèctrica no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar-ne 25 més que no tenen activitat. A diferència d'Holaluz, aquestes no tenen cap client ni activitat des de fa almenys els 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Successius executius espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores per competir amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
5: En els darrers anys es va facilitar molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
0: Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir-ne els requisits. Recordem que l'Estat espanyol és el país europeu amb més empreses d'aquest tipus. N'hi ha més de 400 d'inscrites. I arribarem fins a 4:45.
1: Esports.
0: A punt, amb la crònica del Pau Dax. Què tal? Bona tarda, Pau.
6: Bona tarda. Tot a punt per l'última etapa del Tour de França.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Una etapa on es confirmarà que l'eslovè Tadej Pogačar guanyarà per cinquena vegada la Volta Francesa. El recorregut d'avui tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París i Pogačar igualarà Anquetil, Eddy Merckx, Hinol i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslovè compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats al departament de la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip, Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs, Joshen Fernández Machín, parlava de la bona sintonia entre Pogacar i del Toro.
8: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
6: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi. El seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
9: Ahora mismo bastante. Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también, pues bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
10: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
6: En Fórmula 1, en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria. Ara mateix, Lando Norris és primer amb 6 segons de marge sobre el Red Bull de Verstappen i 9 sobre Antonelli i el seu Mercedes. En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
1: 3CAT Info.
6: Martí Cissé ha aconseguit l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca personal. Cissé no s'ho acabava de creure en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
12: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venia amb expectatives d'intentar una medalla i estar amb una marca personal, però l'or ha sigut una mica sobtat. A poc a poc tot ha anat sortint, al final es com més es plasma el que s'entrena i anar fent.
6: La mataronina Marina Martínez ha guanyat aquest migdia la final dels 1.500 metres femenins, amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. Al vespre, més participació catalana. Destaca, sobretot, la final dels 200 metres, on la santcugatenca Jael Sakura Bastuder buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit, disputat aquest matí a Sydney, ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leighton és la capitana.
13: Marxem amb una mica d'un regús a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
6: La final masculina l'ha guanyada Grècia davant Hongria per 14-15. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputada a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. I el piragüista Miquel Travé va guanyar ahir l'or en la modalitat seu del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross.
1: 3CAT Info. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.

0: Bona tarda, amb els esports hem arribat a 4:45.
1: 3CAT Info.
0: A aquesta hora ja hem explicat que al País Valencià les condicions meteorològiques encara són adverses i de moment els 16.000 evacuats no poden tornar a casa. El foc ha cremat fins ara més de 4.300 hectàrees i el perímetre s'ha multiplicat per 2, arriba ara als 40 quilòmetres. Els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo han cremat gairebé 80.000 hectàrees, tenen un perímetre de 280 quilòmetres, segons Protecció Civil. El foc està provocant un desastre difícil d'assumir, segons ha dit el president espanyol Pedro Sánchez, que ha anunciat també que el govern declararà zones greument afectades en aquestes àrees cremades. I els incendis que afecten a França amb una evolució del de la Gironda que és desfavorable. Les flames ja són a només 15 quilòmetres de Bordeus, però per ara es descarta evacuar la població. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 200.000 persones. La circulació de trens també està suspesa i hi ha alguns trams de l'autopista tallats. En aquest segon tram de l'informatiu us explicarem que una expedició de bombers neerlandesos treballa en aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats ens donin suport en situacions d'emergència. I anirem a la Vall d'Aran perquè avui es fa la Corsa Aran per sa Lengua, una iniciativa que vol reivindicar l'ús social de l'aranès. Actualment, aquesta llengua, l'aranès, és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Protagonisme també pel Tour, Pau, que coronarà d'aquí una estona a Tadej Pogacar com a guanyador.
2: Exacte, tarda d'última etapa de la Volta Francesa, on l'eslové Pogacar es coronarà per cinquena vegada del Tour. Al vespre hi haurà la tradicional arribada als Camps Elisis de París i completaran el podi amb Pogacar, Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer.
0: Tot això en un diumenge amb calor més moderada, màximes d'entre 27 i 34 graus, amb una tarda de sol en general, amb tronades, ruixats en comarques de Girona, Osona, el Maresme i el Vallès Oriental. Risc de ruixats forts i amb pedra petita. Els propers dies la temperatura pujarà i la calor tornarà a ser molt intensa. Ara passen 3 minuts de 4:45, continua fora de control l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa Castelló. Els 16.000 evacuats no poden tornar a casa seva i les condicions meteorològiques compliquen encara més les tasques dels bombers que han pogut frenar l'avanç del foc cap a la Vall d'Uixó, un municipi que continua confinat. A primera hora d'aquesta tarda, la Generalitat Valenciana ha enviat un alerta als telèfons per demanar l'evacuació de dos municipis més, Assuévar i Almedíxer. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. Anem a València, Alba Barbosa.
3: La situació continua sent difícil, segons la Generalitat Valenciana, i el perímetre del foc s'ha duplicat fins als 40 quilòmetres. Hi ha 16.000 desallotjats d'una quinzena de municipis del sud de la província de Castelló. La majoria s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb o Moncofa. Ha actualitzat l'abans del foc el president valencià Juan Fran Pérez Llor.
4: Las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está el frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius dels bombers que aquesta nit han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. La prioritat continua sent protegir els veïns, segons Antonio Rodrigo, subinspector dels bombers de Castelló.
5: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida. Y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
3: A la Vall d'Uixó hi viuen unes 33.000 persones, però per aquestes dates hi queda menys gent. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
6: S'extendeix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
3: El foc va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, apuntava que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
1: Todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
3: 7 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum.
0: Centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris, alguns de provinents d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre el foc que continua actiu a Madrid i Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. Els incendis que cremen Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. Anem a Villamanta, a Madrid, ho seguim amb l'Alba Gil.
7: La nit ha estat positiva, els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte, però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
8: Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero en todo caso sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención. También la precaución.
7: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres fa dies que passen la nit unes 200 persones.
9: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde a aldea del Fresno y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya es miedo, la incertidumbre.
10: ¿Seguro?
9: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
7: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
11: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
7: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
0: D'altra banda, Marc Castellnou, cap dels GRAF i expert en anàlisi de focs forestals, que ha assessorat el dispositiu dels incendis a Madrid sobre el terreny, ha apuntat en declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio que la situació de Madrid pot millorar les pròximes hores, però adverteix que l'atenció es pot traslladar ara al litoral mediterrani.
12: És aviat per parlar-ho, sobretot perquè hi ha molts problemes de gent, però la finestra per poder treballar en aquesta direcció hi és. Tot i que Madrid va millor, diguéssim, ara la península s'està concentrant el seu risc a tot el que és el litoral mediterrani. Vull dir que la problemàtica en el que és Europa Occidental continua i no li veiem un final.
0: Castellnou ha afegit que el 2025 es va creuar un punt de no retorn perquè ara els nostres ecosistemes no poden aguantar el clima i, per tant, tindrem grans incendis. Davant d'aquest escenari, trenca una llança a favor de les polítiques que afavoreixin la pagesia. Una expedició de bombers neerlandesos treballa en aquests dies a casa nostra per ajudar a l'extinció dels incendis. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Als bombers els serveix per entrenar-se pels possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim. I és que el que estem vivint a Catalunya, en definitiva, és el que ells hauran d'entomar. És un reportatge. Sentirem ara de Maria Costa amb el muntatge i edició musical de Macià Closes.
7: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
10: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and yeah. so on.
13: And then you go straight on.
14: So the whole come out of the tent yes. and there where you yes. see the people.
7: Yes. L'Ashwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
10: How that is going up is very bad.
15: Yes.
10: So I suggest that the people put the mask on.
15: Okay. Could you...
10: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
7: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
16: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
7: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
16: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
7: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
16: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
10: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
0: I encara referit

0: es manté, diguéssim, aquest servei per carretera entre Fabra i Puig i La Garriga. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Crònica Punt amb l'Enric Agut.
3: Tarda tranquil·la de bona part del país, amb cel serè, però amb algunes nuvolades a comarques entre Girona i Barcelona que poden descarregar alguns ruixats. Algunes comarques estan amb avís d'intensitat de precipitació. El perill és moderat a Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i també al Baix Empordà. I, en canvi, és alt a tres comarques, a la Selva i també al Vallès Oriental i al Maresme. Aquí hi ha més probabilitats de que descarregui alguna tempesta localment forta que pugui deixar en mitja hora més de 20 litres i també amb pedra petita. Pedra petita és quan el diàmetre de la pedra és inferior als 2 centímetres. Quedarà tramuntana al nord de l'Empordà, més moderada, també hi ha restes de mestral a les Terres de l'Ebre. Aquests vents es poden intensificar transitoriament aquesta propera nit. I la calor continguda, moltes xifres avui màximes entre els 27 i els 32. Algun valor pot arribar als 33 o 34 on s'enfilin més. Demà la calor encara força controlada, però comença a apretar una mica més. Demà alguna xifra podria arribar als 35 i s'enfilarà més dimarts. Ja amb valors màxims on pugin més poden arribar als 37 o 38 a Ponent, interior de la Conca de l'Ebre, i a partir de dimecres podríem viure un nou episodi de calor extrema, amb temperatures que es poden disparar, sobretot a comarques d'interior. Podríem patir a partir de dimecres i dijous una nova onada de calor. Això encara falta per confirmar. Seria la quarta de l'estiu.
2: Fresca Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3CAT Info.
1: Ara falten 12 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Joan Miró, Mallorca, el taller dels somnis. És el títol de la gran exposició que presenta aquest estiu al Museu Jacint Rigau de Perpinyà. Aquesta mostra s'ha pogut coordinar amb la Fundació Pilar i Joan Miró arran de l'agermanament entre les ciutats de Perpinyà i Palma, Laura Bertran.
6: Aquesta mostra se centra en la darrera etapa de Joan Miró quan a finals dels anys 50 decideix establir-se definitivament a Mallorca. Pascal Picard és la directora del Museu Jacint Rigau.
7: De nouveaux chemins.
8: Se li obren nous camins amb el contacte de l'illa, de la insularitat, però sobretot amb el contacte d'aquest silenci retrobat, d'aquesta llum retrobada i d'aquest cara a cara amb ell mateix.
6: Es pot visitar fins al 31 de desembre i aquestes primeres setmanes ja és un èxit de públic. Sentim Jordi Serra, un visitant de la Bisbal d'Empordà.
9: Venim cada any a veure les exposicions temporals de Can Rigau. Vam veure que aquest any era sobre Miró i tota aquesta història al voltant dels somnis i Mallorca. Doncs és una exposició molt interessant, com realment és totes les opcions que es munten des d'aquesta xarxa dels museus nacionals, que ens sembla doncs, que val molt la pena. Quasi ens costa tant pujar per Perpinyà que baixar a Barcelona.
6: L'exposició Miró s'emmarca en un cicle del Museu Rigau dedicat als principals artistes del segle XX arrelats a Catalunya. L'any passat va ser Picasso i l'any vinent serà Dalí.

0: A la Vall d'Aran avui es fa la Corsa Aran per sa Lengua. És una iniciativa que vol reivindicar l'ús social d'aquesta llengua de l'aranès. Actualment és una llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves la parlen. Imma Caubet, membre de l'associació Lengua Viva i organitzadora de l'acte, explica el llegat històric i cultural d'aquesta llengua aranesa.
1: Reivindicar és de refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa acaba a les 7 d'aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occità Nadau Sant Ildefons farà un concert i un final de festa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties al veïnat. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també

0: fer amistats, amigues i divertir-se a falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit Pequín Francesc Canals en l'esbarjo més popular.
1: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
2: Tots ens centrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
1: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Wei Shema, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
3: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
1: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.
0: I ara tanquem informatiu fins a les 5.
4: Esports.
0: Fem amb la crònica a punt del Pau Dax. El tenim ja a l'estudi de 3Cat Info. Pau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Ha acabat fa uns minuts la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, amb la primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren, Lando Norris. Norris ha tret 15 segons al Red Bull de Max Verstappen, segon, i gairebé 19 al Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli, tercer. Antonelli seguirà líder del Mundial de Fórmula 1. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrein, cancel·lat per la guerra de l'Orient Mitjà, se celebrarà finalment a Sepang, a Malàsia, del 2 al 4 d'octubre.
4: 3Cat Info.
5: I tot a punt per l'última etapa del Tour de França, on es confirmarà que l'eslové Tadej Pogacar guanyarà per cinquena vegada la Volta Francesa. El recorregut d'avui tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París i Pogacar igualarà en Ketil, Eddy Merckx, Hinault i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslové compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats al departament de la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs, Hoshan Fernández Machín, parlava de la bona sintonia entre Pogacar i del Toro.
6: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto. Pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
5: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi i el seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
7: Ahora mismo bastante. Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues, bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
5: En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
8: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
5: Martí Cissé ha aconseguit l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca personal. Cissé no s'ho acabava de creure en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
9: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venia amb expectatives d'intentar una medalla i estar donant una marca personal, però l'or ha sigut una mica sobtat. A poc a poc tot ha anat sortint, al final es com més es plasma el que s'entrena i anar fent.
5: La mataronina Marina Martínez ha guanyat aquest migdia la final dels 1.500 metres femenins, amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. Al vespre, amb més participació catalana. Destaca sobretot la final dels 200 metres, on la santcugatenca Jael Sakura Bastué buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit, disputat aquest matí a Sydney, ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leiton és la capitana.
10: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era posar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
5: La final masculina la guanyada Grècia davant Hongria per 14-15. I tornem al motor, perquè Tony Bow ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. El piragüista Miquel Travé va guanyar ahir l'or en la modalitat C1 del Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El palista de la Seu d'Urgell valorava així el seu estat de forma.
11: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, amb un punt de forma molt bo.
5: Travé va completar la seva baixada en 88 segons i 28 centèsimes.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I un últim apunt de futbol. A segona, el Sabadell ha confirmat un nou partit de pretemporada divendres contra l'Inter Escaldes andorrà. Abans, dimecres, els arlequinats s'enfrontaran al Manresa, equip de la segona federació.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.
0: Bona tarda a les 5.

0: Aquesta hora continua cremant sense control l'incendi forestal que hi ha a la vall d'Uixó, a Castelló. Un foc que ha obligat a desallotjar ja més de 16.000 persones d'una quinzena de municipis. Balanç provisional, 4.300 hectàrees cremades. Els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo han devastat gairebé 80.000 hectàrees i tenen un perímetre de 280 km segons Protecció Civil. Un gran foc que provoca un desastre difícil d'assumir, segons ha afirmat avui el president del govern espanyol, que també ha anunciat que el govern declararà zones greument afectades totes aquestes àrees cremades. A França, l'incendi de Gironda es manté incontrolable. Flames que s'acosten a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Però ara per ara es descarta evacuar-ne població. És un gran foc que ha cremat 42.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 220.000 persones i més de 200 habitatges han quedat completament cremats. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar avui ja amb normalitat. La circulació s'ha pogut restablir una vegada reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc que hi va haver a Montcada i Reixac. Renfe, de moment, però, per seguretat, manté un límit temporal de velocitat en el tram de l'afectació d'aquest esvoranc que hi va haver. Segons la premsa alemanya, la policia de Berlín ha detingut un ciutadà iranià com a presumpte copilot de la furgoneta que va causar un mort i una trentena de ferits a prop de la festa de l'orgull LGTBI. El ministre de l'Interior alemany confirma que és un atemptat islamista i que es continua buscant el conductor del vehicle. Seria un ciutadà d'origen libanès amb antecedents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa costat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a la crisi per l'error de les proves PISA. La consellera compareixerà demà al Parlament per donar explicacions, mentre que l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya assegura que l'errada tindrà conseqüències devastadores. I avui a Palma es feren una gran protesta per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible. Està organitzada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Exigeix, sobretot, un canvi al model socioeconòmic de les illes.
1: Esports.
2: Ha acabat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren, Lando Norris. El pilot de Red Bull, Max Verstappen, ha estat segon, i Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes i líder del Mundial, ha acabat tercer. El Tour, aquesta tarda, última etapa, on Tadej Pogacar es coronarà per cinquena vegada com a guanyador de la Volta Francesa.
0: Tarda i vespre, encara amb alguns xàfecs i algunes tempestes locals en punts de Girona, al voltant del Montseny, i també, fins i tot, potser al Maresme, més probables i localment fortes a la Selva, al nord del Vallès Oriental, al nord del Maresme i a la Garrotxa. Calor moderada, sense excessos avui.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Continua avançant sense control, a més, l'incendi forestal que crema la vall d'Uixó, a la Plana Baixa, a Castelló. A primera hora de la tarda s'ha hagut d'evacuar dos municipis més. En aquests moments parlem de més de 16.000 persones evacuades de més d'una quinzena de poblacions, que per ara no poden tornar a casa seva. Les condicions meteorològiques compliquen, a més, les tasques dels bombers, però la humitat és més alta que la que tenien ahir. És un foc que ha afectat, de moment, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. En volem saber l'última hora, per això connectem aquesta hora a València amb l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. El perímetre del foc s'ha duplicat, és ara d'uns 40 quilòmetres i la Generalitat Valenciana ha enviat un SOS a primera hora de la tarda demanant l'evacuació d'aquests dos municipis. Són dos municipis més al sud de la província de Castelló, a Assuévar i Almedíxer. La majoria dels 16.000 evacuats s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb i Moncó. La prioritat, segons el subinspector dels bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, continua sent protegir els veïns.
4: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
3: El president valencià Juan Fran Pérez Llorca preveu unes condicions adverses per a les tasques d'extinció, tot i que la humitat els ajuda.
5: En este momento la situación es difícil. Las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius que han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat, i viuen unes 33.000 persones. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, que és el pulmó verd de la zona.
6: S'extendeix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. No sé la quantitat d'hectàrees que s'han cremat, però sé que la catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
3: S'han atès 19 persones per inhalació de fum i dos continuen ingressades a l'Hospital de la Plana. L'incendi va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes, però podria haver estat provocat perquè se'n van detectar diferents focus. El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà demà a la zona afectada pel foc.
0: N'anirem fent el seguiment amb tu, Alba. Gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I centenars d'efectius i desenes de mitjans aèris, alguns de provenients d'Itàlia, Grècia i Portugal, també treballen contrarrellotge per intentar combatre el foc que continua actiu a Madrid i a Àvila. Allà les altes temperatures i una baixa humitat compliquen, i molt, totes aquestes feines. Els incendis que cremen a Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 75.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. Establim ara connexió amb Villamanta, a Madrid. Alba Gil.
7: La nit ha estat positiva, els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte, però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
8: Quedan horas complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero en todo caso sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención. També la precaució.
7: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgo Hondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres fa dies que passen la nit unes 200 persones.
9: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde a Aldea del Fresno y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos porque ya el miedo, la incertidumbre.
10: ¿Seguro?
9: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
7: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
11: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Nos lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
7: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen gairebé 10 minuts de les 5 de la tarda. La setmana vinent i la següent podran tornar ja a casa els veïns de dos blocs més dels 8 que es van haver de desallotjar per l'esvoran provocat per les obres de l'L9 del metro a Barcelona al barri del Putxet. D'aquesta manera, el 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta dels evacuats encara no tenen data de retorn a casa seva. De la seva banda, els veïns del Putxet preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat per aquest incident. A aquesta hora podem saludar a 3CAT Info, a l'advocada Carmen Pérez Pozo, toledano, que representa els veïns i que també va participar, ara fa anys, a les reclamacions que va haver pel col·lapse del Carmel, també a Barcelona. Senyora Pérez Pozo, toledano, bona tarda.
12: Bona tarda, com esteu?
0: Bé, i vostè, gràcies per atendre aquesta connexió amb 3CAT Info. La primera pregunta gairebé és obligada. Primer, com estan els veïns, vostè que té contacte directe?
12: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats, perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar, perquè les dades no són concretes, perquè les informes és que tampoc ho poden donar més concret, no? Aleshores, tot és molt confús i els hi donen molta informació, però cap concreta.
0: Ho dèiem bé, eh? Alguns veïns sí que podran començar a tornar. Sap exactament de quantes persones parlem?
12: Sí que podrem tornar, però li deixen la porta oberta de que si no se senten amb la tranquil·litat perquè les obres continuen i a més van anar a una freqüència de 24 hores, és a dir, estan treballant tot el dia i tota la nit, doncs que si no volen tornar perquè no se senten tranquils o perquè és incòmode, doncs que poden seguir a les... fora, als hotels o a un altre lloc, no?
0: És lògic. I uns quants que no tenen data encara d'aquest retorn, oi?
12: És que realment encara no sabem quina ha sigut la causa ni quines seran les mides per donar-li estructura i que el subsol doncs no cedeixi de nou, no? Aleshores, és que els divendres fan una informació tècnica dels avanços que van fent, però tampoc poden dir doncs la causa ha sigut aquesta i aquestes seran les solucions, sinó que anem fent. I clar, i els veïns doncs no se'n refien.
0: Uns quants d'aquests veïns d'ara que, com explicàvem, han decidit unir-se, fer pinya per fer força i tirar endavant, gràcies a l'ajuda que vostès els puguin oferir, aquestes reclamacions. Què demanen exactament a les persones afectades?
12: Miri, les administracions tenen en general una responsabilitat que és la responsabilitat invigilando, és a dir, vigilar que tot allò que fan i que administren estigui fet per les persones adequades, amb la diligència adequada i que doni bona solució, no? I això passa amb els incendis, és a dir, tenim molts incendis i me desvio una miqueta del tema, però no em desvio massa, tenim molts incendis, però això es podia haver previngut doncs de la mateixa manera. Nosaltres a Barcelona tenim un subsol que està d'arcilla, rellenos i aigua. I això cada vegada que fan un túnel doncs s'ha de tenir en compte. Aleshores, demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials. Una altra, els danys personals, que són doncs l'angoixa, els danys morals, la pèrdua de temps, la pèrdua d'estabilitat emocional i, per una altra banda, els danys econòmics. I nosaltres estem defensant a les quatre categories, és a dir, als propietaris, als propietaris de pisos, als propietaris de locals, als propietaris, als llogaters de locals, els que tenen una activitat econòmica, i als llogaters que viuen als pisos. Aleshores, el que demanem és un acord marc que doni una miqueta les claus totals que agafarem com a referent el que es va signar, el que vam ja negociar i signar amb el tema del Carmel, perquè és molt semblant, i a partir d'ahir a cadascú doncs, les seves circumstàncies personals.
0: Per les competències en aquestes obres, la reclamació va directament a la Generalitat o també hi ha alguna derivada que pugui afectar l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de fer aquesta reclamació?
12: En principi és contra la Generalitat, perquè són les obres que la promotora, quina ha encarregat l'obra de la L9, ha sigut la Generalitat. I després la Generalitat doncs, tindrà la capacitat de repercutir aquestes indemnitzacions cap a les constructores, la UTE, les seves companyies d'asseguradores o els professionals que hagin tingut negligència o hagin fet malament. Però en principi l'Ajuntament el que està donant és un suport social, és a dir, doncs, i de coordinació, però l'Ajuntament en aquest cas no té res a veure.
0: Una última qüestió. Quines són les passes que seguiran a partir d'ara? Són entrevistes amb cadascuna de les persones afectades per determinar com tenen casa seva, les despeses que reclamen, les peticions que puguin fer. Quins són els tempos que es marquen a partir de demà mateix?
12: Jo vaig estar a la reunió del divendres. Aleshores, el secretari general de Territori, el Departament de Territori, el senyor Jordi Terrades, es va comprometre que el dilluns em trucaria i començaríem a parlar dels afectats que jo represento i que s'hagin afegint a la plataforma d'afectats. No? El primer que farem serà presentar amb cadascú d'ells doncs farem una relació de quins són els teus danys i les conseqüències i la valoració econòmica. Algunes valoració econòmica es podrà fer i una altra no, perquè encara no s'han acabat les obres. I tractarem temes com quan hem de tornar, com li donem la seguretat de que el que estan fent és el correcte. Doncs per això també demanarem que sigui un altre tècnic, grup de tècnics externs, a part dels que porten ells, perquè corroborin que les mides que estan prenent són les adequades, perquè si no són jutge i part, no? És a dir, jo sóc el mateix tècnic que et fet el forat i ara et dic que no et preocupis, que el forat està ben assegurat. I després presentarem una reclamació administrativa a Generalitat i començarem les negociacions amb la Generalitat.
0: Una qüestió prou important, segur que en continuarem parlant a 3CAT Info, tant de bo sigui per donar bones notícies. Carmen Pérez Pozo Toledano, advocada d'aquestes persones, veïns afectats al barri del Putxet a Barcelona per aquest esvoran que va provocar l'esfondrament de part d'una de les edificacions, d'un dels locals, i que fa estar amb l'ai al cor a molta gent. Gràcies per parlar amb 3CAT Info en directe, per atendre'ns. Bona
12: Moltes
0: tarda.
12: Moltes gràcies a vostès.
0: Passen gairebé un parell de minuts d'un quart de sis. De seguida obrim àrea de servei.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Amb una primera connexió pel trànsit, equip viari. I després la previsió del temps. Carmina Malagarriga, bona tarda.
10: Bona tarda, Jaume. Comencen a plegar-se els pagesos a la carretera C14 a Tàrrega per les protestes que mantenen de fa unes setmanes. La concentració, que es preveu que s'acabi com a molt a les 10 del vespre, afecta no només la C14, sinó també l'N2, el seu pas per Tàrrega. I a banda d'aquest punt, també en tenim d'altres, de concentracions a l'AP7. Hi ha concentracions de cotxes, en aquest cas retencions a la Roca del Vallès en sentit sud i també a Gelida en sentit nord. A la Ronda Litoral hi ha concentracions importants també entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs. També en trobem a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, tant a la C31 com a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera, i finalment també a l'N240, a Montblanc, en sentit nord. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
10: Fins ara.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Aquesta tarda no fa gaire calor i tenim ruixats des d'allà a les dues aproximadament en punts aïllats del Ripollès, de la Garrotxa, d'Osona. Fa poca estona cap a les Guilleries, a la Selva, una gota allà del nord del Maresme. Es manté aquest risc de pluja local, però una mica forta, en punts de la Garrotxa, d'Osona, del Gironès, del Pla de l'Estany, del Baix Empordà i, sobretot, a la comarca de la Selva, prop del Montseny i Montnegre, entre el Vallès Oriental i el Maresme. Hi ha risc d'algun aiguat que pugui deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, d'acord amb aquest avís que ha emès el Meteocat. Demà ja no tindrem pluja i els propers dies sembla que tampoc. Anirà pujant ràpidament la temperatura, ho notarem a partir de dimarts i dimecres, i la màxima calor arribaria entre divendres i dissabte que ve, probablement, ho anirem seguint, un episodi fort de calor o onada de calor, perquè a partir de dimecres ja arribarem a més de 39-40 graus a Ponent. Avui les més altes s'han quedat amb 34. 34 graus a Tarragona, Constantí també, 33 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, Vacarisses i Vallirana, 32 a Manresa, 32 a Ulldecona. I les més baixes, de màximes, 10 graus al Lac Redon, 11 a Espot, 17 al Port del Comte, 9 graus de màxima a Sasseuba, a 2.200 metres. Destaquem que aquesta tarda els ruixats poden ser doncs, locals, però intensos. De moment estan deixant d'1 a 5 litres per metre quadrat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ara fem atenció a la mobilitat. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen ja a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha pogut restablir després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc que hi va haver a Montcada i Reixac, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3Cat Info hem pogut parlar amb algunes de les persones afectades per aquest tall.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquil·litza que empieza a ir bien las cosas.
15: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
0: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, ahir a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, les proves de circulació en trens sense passatgers que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verda avui al matí a reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació encara temporal de velocitat en el punt on es va produir l'esvoranc, mentre es continua fent el seguiment tècnic d'aquesta infraestructura. La policia de Berlín ha detingut un ciutadà iranià com a presumpte copilot de la furgoneta que ahir a la nit va causar un mort i 29 ferits a prop de la festa que es feia per l'orgull LGTBI a la capital alemanya. Personat al lloc dels fets, el ministre alemany de l'Interior ha confirmat que es tracta d'un atemptat islamista. La policia ha informat que ha pogut identificar el conductor del vehicle, de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents en vinculació amb l'organització terrorista Estat Islàmic, ara en recerca i captura. N'ha parlat un portaveu policial.
16: Parlem del presumpte autor. No tenim informació sobre els seus motius. Tampoc tenim cap informació pel que fa a la seqüència exacta dels fets o quin paper podria haver tingut en l'atac. Tot i això, s'ha identificat un sospitós i aquest sospitós pensem que seria membre de l'entorn islamista de Berlín.
0: La policia manté la investigació oberta i ja s'han localitzat telèfons mòbils dels autors. Les autoritats alerten de la perillositat de les persones que duen a terme aquestes accions. El president Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha fet pinya amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'última crisi viscuda al seu departament. La consellera compareixerà demà al Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA. Els resultats dels estudiants no es podran comparar amb els de la resta de països europeus per una incidència que hi va haver en aquesta mostra. N'ha parlat des del Vietnam. Estem seguint el viatge del president Illa amb l'enviat especial a Da Nang, Albert Prat.
17: El president s'ha pronunciat per primera vegada des d'una empresa catalana que fabrica el Vietnam sobre l'error de la Generalitat amb aquestes proves d'avaluació. Salvador Illa ha sortit per deixar clar que el cap de la consellera d'Educació no està en risc i que demà a la tarda Esther Niubó respondrà a les crítiques de l'oposició.
18: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
17: Per ara el govern no va més enllà d'una incidència tècnica ni tampoc obre la porta a assumir responsabilitats, almenys públicament, d'un error que feia temps que sabia i que ha fet públic en plenes vacances escolars. El cas és que la Generalitat no va garantir que la mostra d'alumnes fos prou representativa per avaluar realment el nivell educatiu de Catalunya i, a conseqüència d'això, els resultats de les proves PISA no es podran comparar ni amb els d'anys anteriors, ni amb els de la resta de comunitats, ni tampoc amb els de la resta d'Europa.
0: Per cert, que l'Associació de Directius d'Educació Pública a Catalunya, AXIA, asseguren que aquest error de PISA té conseqüències devastadores, diuen. En un comunicat asseguren textualment que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat de tota una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. Les direccions afegeixen que la Conselleria d'Educació no els va informar d'aquesta pífia i que se n'han assabentat per la premsa. I afegeixen que han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
1: 3Cat Info.
0: Clavats, 6 minuts i seran 6:15.
1: Esports.
0: Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda. Ha acabat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada per al pilot de McLaren, Lando Norris. Norris ha tret 15 segons al Red Bull de Max Verstappen, segon, i gairebé 19 al Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli, tercer. Antonelli seguirà líder del Mundial de Fórmula 1. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrein, cancel·lat per la guerra a l'Orient Mitjà, se celebrarà finalment a Sepang, a Malàsia, del 2 al 4 d'octubre. I poc abans de les 6 arrencarà l'última etapa del Tour de França, on es confirmarà que l'eslovè Tadej Pogačar guanyarà per cinquena vegada la Volta Francesa. El recorregut d'avui tindrà el tradicional final als Camps Elisis de París. Pogacar igualarà Anquetil, Eddy Merckx, Inol i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslové compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui, però, s'ha retallat i passa dels 132 quilòmetres inicials als 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats a la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip, Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs, Xoxean Fernández Machín, parlava de la bona relació entre Pogacar i del Toro i lloava el grup humà del seu equip.
19: La verdad que hemos felicitado a los chicos por su compromiso, por ser tan buena gente. La verdad que estoy orgulloso y emocionado pues de estar al lado de gente tan una armonía tan grande, tan buenas personas y sobre todo profesionales y campeones como son, quererse tanto como se quieren todo el grupo, no solo ellos dos.
2: Remco Evenepoel, de l'equip Red Bull, serà segon al podi. El seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
20: Ahora mismo bastante. Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues, bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
1: 3CAT Info.
2: En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
2: Martí Cissé ha aconseguit l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca personal. Escoltem Cissé en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
22: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venia amb expectatives d'intentar una medalla i estar donant una marca personal, però l'or ha sigut una mica sobtat. A poc a poc tot ha anat sortint, al final es com més es plasma el que s'entrena i anar fent.
2: També ha guanyat aquest migdia la mataronina Marina Martínez, en aquest cas en la final dels 1.500 metres femenins, amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. L'escoltem.
23: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors, perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venia a guanyar i finalment doncs ho he aconseguit i estic supercontenta.
2: Al vespre més participació catalana destaca sobretot la final dels 200 metres on la santcugatenca Jael Sakura Bastué buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit, disputat aquest matí a Sydney, ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leitón és la capitana.
24: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
2: La final masculina l'ha guanyada Grècia davant Hongria per 14-15. I en motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. I el piragüista Miquel Travé va guanyar ahir l'or en la modalitat C1 del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El palista de la Seu d'Urgell valorava així el seu estat de forma.
25: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment.
3: No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar sortir, però em vaig trobar molt bé, en un punt de forma molt bo,

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora continua cremant i sense control l'incendi forestal de la Vall d'Uixó a Castelló. Un foc que ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una quinzena de municipis. De moment ha cremat 4.300 hectàrees. Els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo han devastat de la seva banda gairebé 80.000 hectàrees i tenen un perímetre de 280 quilòmetres, segons Protecció Civil. El president del govern espanyol anuncia que el govern declararà zones greument afectades les àrees cremades. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Renfe, però, per seguretat, manté un límit temporal de velocitat al tram d'afectació d'aquest esvoranc. Des d'ara fins a les 6, entre diverses qüestions, farem memòria i recordarem el naixement del PSUC ara fa 90 anys. I també farem atenció al desert del Sàhara, que avança cada any uns quilòmetres i en els últims 100 anys ha crescut gairebé un 18%. Això afecta països que fan frontera amb el Sàhara, com per exemple Mauritània, un país gairebé desèrtic, però que ja treballa per intentar frenar l'avanç de les dunes amb tècniques agrícoles. En esports, a aquesta hora, Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Pau?
2: Doncs que ha acabat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren, Lando Norris. El pilot de Red Bull, Max Verstappen, ha estat segon i Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes i líder del Mundial, ha acabat tercer. Al Tour aquesta tarda, última etapa, on Tadej Pogacar es coronarà per cinquena vegada com a guanyador de la Volta Francesa.
1: Tarda i vespre encara amb alguns ruixats que poden ser potents en alguns punts, en acompanyats de calamarsa a Girona, al voltant del Montseny, i també arribar fins al Maresme, més probables i localment forts a la Selva, al nord del Vallès Oriental, nord del Maresme i la Garrotxa. Continua avançant sense control l'incendi forestal que crema a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, a Castelló. A primera hora de la tarda s'han evacuat dos municipis més i ara més de 16.000 persones evacuades de més d'una quinzena de poblacions i per ara no poden tornar a casa. Les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers, però la humitat és més alta que ahir. Un foc ha afectat de moment, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. València, Alba Barbosa.
3: El perímetre del foc s'ha duplicat, és d'uns 40 quilòmetres i la Generalitat Valenciana ha enviat un SOS a primera hora de la tarda demanant l'evacuació de dos municipis més del sud de la província de Castelló, a Assuévar i Almedíxer. La majoria dels 16.000 evacuats s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb i Moncofa. La prioritat, segons el subinspector dels bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, continua sent proteger els veïns.
4: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
3: El president valencià Juanfran Pérez Llorca preveu unes condicions adverses per a les tasques d'extinció, tot i que la humitat els ajuda.
5: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está el frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius que han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. Hi viuen unes 33.000 persones. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
6: Jo sé que la catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
3: L'incendi va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes. La delegació del govern espanyol apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà demà a la zona afectada pel foc.
1: Marc Castellnou, cap dels GRAF i expert en anàlisi de focs forestals, que ha assessorat el dispositiu dels incendis de Madrid sobre el terreny, ha apuntat en declaracions al Tot es pot parlar d'aquesta emissora que la situació de Madrid pot millorar les pròximes hores, però adverteix que la tensió es pot traslladar ara al litoral mediterrani.
7: La nit ha estat positiva, els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte, però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
0: Quedan horas complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOT ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Pero en todo caso, sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención. También la precaución.
7: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres, fa dies que passen la nit unes 200 persones.
8: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde, a Aldea del Fresno, y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos, porque ya el miedo, la incertidumbre.
9: ¿Seguro?
8: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
7: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
10: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Nos lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
7: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
1: Gràcies, Alba Gil. De la seva banda, el cap dels Graf, Marc Castellnou, ha apuntat.
11: És aviat per parlar-ho, sobretot perquè hi ha molts problemes de gent, però la finestra per poder treballar en aquesta direcció hi és. Tot i que Madrid va millor, diguéssim, ara la península s'està concentrant en el seu risc a tot el que és el litoral mediterrani. Vull dir que la problemàtica en el que és Europa Occidental continua i no li veiem un final.
1: Ha afegit que el 2025 es va creuar un punt de no retorn precar als nostres ecosistemes, ha afegit Castellnou, no poden aguantar el clima i, per tant, hi haurà grans incendis. Davant d'aquest escenari, trenca una llança a favor de polítiques que afavoreixin la pagesia. I a França, l'incendi del sud-oest del país continua sense donar treva. En aquests moments, 42.000 hectàrees cremades, 240 habitatges calcinats. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, on l'alcalde, de moment, no es planteja desallotjar els 250.000 habitants de la ciutat. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
12: Aquí a la Gironda tothom està mobilitzat per intentar parar les flames que ja són molt a prop de l'àrea metropolitana de Bordeus. 42.000 hectàrees ja han cremat i són gairebé 6.000 els efectius que lluiten en contra. 2.500 bombers, 1.500 militars, 1.200 policies i 500 voluntaris. Entre aquests voluntaris també hi trobem agricultors que coneixen bé el terreny, com aquest que ho explica.
13: Hem vingut a donar un cop de mà, perquè si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
12: Hi ha 18 mitjans aeris també que estan ocupats i és tot el país que, de fet, està mobilitzat per intentar que no hi hagi cap altre front obert davant de l'importància del nombre d'efectius que estan ara mateix aquí, tant a la Gironda com també a les Landes o a Provença, al Var.
1: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3Cat Info hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquil·liza que empieza a ir bien las cosas.
15: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
1: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, ahir a la tarda, Renfe va començar amb les marxes blanques, les proves que es fan de circulació amb trens sense passatgers i que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades totes aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verd aquest matí a reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc, mentre es continua fent el seguiment tècnic d'aquesta infraestructura. Un petrolier afectat per l'explosió d'una mina marina a l'estret d'Hormuz després de desviar-se de la ruta assignada pel règim iranià. Teheran no ha informat de danys ni de víctimes, però sí que ha recordat que les naus que no naveguin pels corredors assignats hauran, ha dit en to amenaçador, d'assumir-ne les conseqüències. A les últimes 24 hores, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha disparat 13 advertiments contra 6 vaixells quan intentaven travessar aquest estret. 3CAT Info. 3 minuts i mig i arribarem a 6:45 de la tarda. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, descarta ara encapçalar un bloc d'esquerres a les pròximes eleccions generals. Després que fa uns mesos, Rufián es va mostrar disposat a liderar un bloc d'esquerres plurinacional de cara a les eleccions espanyoles de l'any que ve per fer front a un govern de PP i Vox, ara diu que s'ha de presentar com a cap de llista dels republicans i que ha de ser Esquerra qui lideri aquesta coalició. En parlava en una entrevista a La Sexta.
9: Yo creo que lo tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con Esquerra Republicana liderando un frente de ese tipo que yo planteo. Yo quiero que Esquerra Republicana tome las riendas de ese frente. Yo creo que si lo conseguimos hacer en Cataluña, y me consta que se está hablando para conseguirlo, podremos ser humildemente imitados en otros sitios y yo creo que yo puedo ayudar.
1: El dijous 23 de juliol es van complir 90 anys de la fusió entre la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Naixia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, 5 dies després només de la sublevació militar contra el govern de la República. Repassem la història d'aquesta formació amb en Joan Vilaplana.
16: L'entesa es va segellar al bar del Pi de la plaça de Sant Josep Oriol de Barcelona. Andreu Maiaio, membre de la secretaria col·legiada actual del partit i catedràtic d'Història Contemporània de la UB, explica els inicis de la formació en un context de guerra civil.
17: És un partit que neix amb 6.000 militants i acabarà amb 60.000, bàsicament reclutats entre treballadors, pagesos, però també amb gent que va anar al front, i refugiats de la resta d'Espanya, militants del Partit Comunista d'Espanya.
16: I després, la dictadura.
17: Decidirà doncs, mantenir la resistència, primer fins i tot doncs, armada amb les guerrilles fins a l'any 48, però sempre doncs, amb organització doncs, col·lectiva, és a dir, que vol dir amb militància, i amb presència doncs, fins i tot en la infiltració amb els sindicats verticals, que li donarà bon resultat.
16: El partit va guanyar importància a partir dels anys 60.
17: Donarà vida a grans instruments de combat i de lluita contra el franquisme, com per exemple dins del moviment obrer, Comissions Obreres, però també Cristians pel Socialisme, Unió de Pagesos, és a dir, en fi, tota una sèrie doncs, de coses importants. A més, segurament, serà doncs, l'Assemblea de Catalunya.
16: El 1980, el PSUC va aconseguir 25 diputats al Parlament i va quedar com a tercera força. Però durant els anys següents, les tensions entre eurocomunistes i el sector que veia la Unió Soviètica com el far a seguir van debilitar el partit en gran mesura. Jaume Bosch, advocat exdiputat al Parlament i exmembre del comitè executiu del PSUC, també apunta a ingerències exteriors.
18: Encara que soni a pel·lícula espia, clar, la Unió Soviètica i els Estats Units van moure els fils per tal d'evitar que el Partit Comunista i el PSUC fossin hegemònics dins l'esquerra i d'alguna manera van facilitar que fos el PSOE, que era molt més moderat, i liderés l'esquerra espanyola.
16: El 1987 el PSUC va haver d'unir forces amb el Partit Comunista de Catalunya i l'entesa dels nacionalistes d'esquerra. Formen Iniciativa per Catalunya. L'advocada Magda Urani, que en va ser diputada representant l'entesa, feia por dins del PSUC perdre les històriques sigles?
19: Sí, jo crec que sí, que alguns en tenien i bastantes. I també bastantes desunions entre ells, que això és molt propi dels grups d'esquerra i tot això passava, jo crec que sí.
16: Entre el 36 i el 97, tots els líders del partit van ser homes, Comorera, López Raimundo, Guti, Ribó... Què passava amb les dones?
19: No era el PSUC només, eren els partits polítics que hi havia poques dones. I el PSUC, bueno, va intentar, va crear moviments de dones més endavant, però cert és, i també cal recordar-ho als joves, i sobretot a les joves, que era un món molt masclista.
16: Quin és el llegat polític d'Alpsuc i qui el representa ara? Jaume Bosch.
18: Primer Iniciativa, i quan Iniciativa va decidir integrar-se als comuns, en els comuns. De totes maneres, més enllà de les sigles, el llegat polític és aquesta idea d'una força política antifeixista que sabia lligar drets nacionals i drets socials i que estava al servei dels treballadors i treballadores.
16: Alpsuc no ha desaparegut mai. En l'actualitat, dues organitzacions porten les seves sigles, Alpsuc i Alpsuc Viu, totes dues integrades dins de l'espai polític dels comuns.

0: 3CAT Info.
1: Passa poc més d'un minut de 6:15. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari.

0: sentit sud, a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, a la C31 a Viladecans, en sentit nord, i també la C33 a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. A les rondes barcelonines, a la ronda litoral, entre Montjuïc i la Barceloneta, en sentit Besòs, una circulació força densa. I finalment, a la ronda de dalt, a l'altura de Pedralbes, en sentit Besòs, i a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Aquesta tarda no fa gaire calor i tenim ruixats des d'allà a les dues aproximadament en punts aïllats del Ripollès, de la Garrotxa, d'Osona. Fa poca estona cap a les Guilleries, a la Selva, a una gotellà del nord del Maresme. Es manté aquest risc de pluja local, però una mica forta, en punts de la Garrotxa, d'Osona, del Gironès, del Pla de l'Estany, del Baix Empordà i, sobretot, a la comarca de la Selva, prop del Montseny i Montnegre, entre el Vallès Oriental i el Maresme. Hi ha risc d'algun aiguat que pugui deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, d'acord amb aquest avís que ha emès el Meteocat. Demà ja no tindrem pluja i els propers dies sembla que tampoc. Anirà pujant ràpidament la temperatura, ho notarem a partir de dimarts i dimecres, i la màxima calor arribaria entre divendres i dissabte que ve, probablement, ho anirem seguint, un episodi fort de calor o onada de calor, perquè a partir de dimecres ja arribarem a més de 39-40 graus a Ponent. Avui les més altes s'han quedat en 34. 34 graus a Tarragona, Constantí també, 33 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, Vacarisses i Vallirana, 32 a Manresa, 32 a Ulldecona. I les més baixes, de màximes, 10 graus al Lac Redon, 11 a Espot, 17 al Port del Comte, 9 graus de màxima a Sasseuba, a 2.200 metres. Destaquem que aquesta tarda els ruixats poden ser doncs, locals, però intensos, de moment estan deixant d'1 a 5 litres per metre quadrat.
1: El desert del Sàhara avança cada any uns quants quilòmetres i els últims 100 anys ha crescut gairebé un 18%. Això ha afectat inevitablement els països que fan frontera amb el Sàhara, com per exemple Mauritània, un país gairebé desèrtic, però que ja treballa per buscar de frenar l'avanç de les dunes amb tècniques agrícoles. Burkina Faso, Elia Borràs.
3: Ibrahim Gai ha construït un oasi al mig del desert. El seu poble, Breun, al sud de Mauritània, les dunes estan engolint les cases, però el seu jardí continua intacte i de color verd. Enmig del desert, l'Ibrahim ha aconseguit produir mangos, menta i fins i tot enciams. Ara, però, la calor extrema l'està posant a prova.
4: A l'entrada del recinte hi havia mangos que produïen, però amb aquesta calor, aquest any la calor és extrema i perdem els arbres.
3: Mauritània és un dels països on el canvi climàtic és més evident. Els científics creuen que les temperatures poden augmentar fins a 2 graus en els pròxims anys. Massamba Dambu coneix millor que ningú el clima a Mauritània. Ell és agricultor i ha vist com aquests últims anys el temps ha canviat.
5: Abans no hi havia problemes amb la calor, el canvi climàtic o les inundacions.
3: L'agricultura és un dels motors econòmics del país, en depèn la gran majoria de la població, però el canvi climàtic ha obligat pagesos com Massamba Dambu a refugiar-se en altres zones on hi ha més aigua i fins i tot a adaptar les collites al nou clima cada cop més imprevisible.
5: Hem de canviar de mètode. Fins i tot el calendari de sembra no es pot respectar com els anys anteriors.
3: Ibrahim Gai i Massamba Dambu són dos agricultors que tenen clar que a partir d'ara el que s'ha de fer és plantar arbres que puguin aturar la desertificació i tenir un sistema de reg per evitar que els arbres es morin de la calor perquè ja no poden dependre de les pluges.
5: L'Àfrica ha de ser verda. Hi ha països com Mauritània que vivim al desert, però també ens hem d'esforçar.
3: La Gran Muralla Verda és un projecte que es va implementar el 2017 que preveu plantar milions d'arbres a la vora del Sàhara per aconseguir frenar l'avenç del desert i combatre la calor extrema del qual Mauritània i tots els països del Sahel en formen part.
1: La firma De Beer acaba de llançar un joc de taula que es diu One Round, una proposta cooperativa de caire lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. Ens en fa algun detall amb l'Adrià Clotet d'aquest muntatge de Miquel Guiu.
6: La dinàmica consisteix a relacionar conceptes amb una única pista, posant a prova la capacitat de comunicació, intuïció i creativitat de cada grup. En partides de fins a 12 persones i una durada d'uns 15 minuts, One Round està pensat per jugar en grup o també de manera individual en format competitiu. Benjamí Morín, director global de comunicació de

0: De Vir explica com s'hi juga.
1: El joc consisteix en que un dels jugadors fa com de capità i la resta han d'endevinar on han de col·locar la paraula que ell diu. Per exemple, el capità diu pizza, no? Doncs la resta han d'endevinar dins del cercle de paraules que hi ha on hauria d'anar aquesta paraula.
0: I ens assegura que és molt senzill.
1: El joc s'adapta a tu, fa que t'hi sentis completament còmode. A més, és superfàcil d'explicar. Als 2 minuts tu ja estàs jugant, les partides són molt curtes i a l'estiu és increïble. El pots jugar a tot arreu, a la platja, a la piscina, en una taula petita, que agafa fins a 12 jugadors.
0: A més, presenta diferents possibilitats si sou prou jugadors.
1: És una modalitat molt divertida, jo diria que fins i tot és la meva favorita, que és la modalitat per equips. Podeu enfrontar-vos un equip contra un altre, llavors és divertit, perquè quan un equip falla la resposta, la paraula, l'altre equip té l'oportunitat d'agafar el rebot intentant endevinar-la. Llavors l'equip que aconsegueix abans l'objectiu és el que guanya.
0: La temàtica també és lliure.
1: Si tu t'ajuntes amb els teus amics i sou superfans del futbol, doncs podries fer una partida one round només amb temàtica de futbol, no? O si, per exemple, doncs, us agrada fer una partida exclusivament parlant de cinema, el podeu adaptar a la vostra llengua, a la vostra manera de parlar, als vostres temes, i això el fa un joc molt especial.
0: I, finalment, la compenetració amb els companys de joc és un punt a favor.
1: Per donar una bona pista, el que has de fer sempre és mirar molt bé el taulell i que la paraula que diguis, quan tu te la reflexiones, només pugui caure en un forat, que no generi dubtes de que pugui caure en altres llocs. Tenir una mica de telepatia i pensar en què diries tu si et diguessin aquella paraula en aquella situació.
0: L'estiu és una època ideal per desconnectar i passar una bona estona amb un joc de taula, amb la família o els amics.
2: Trescat Info.
3: 6 minuts i seran les 6.
2: Esports.
4: Arrenca a Tuarí l'última etapa del Tour de França, on l'eslovè Tadej Pogačar guanyarà per 5ª vegada la Volta Francesa. Aquest vespre hi haurà el tradicional final als Camps Elisis de París. Pogačar igualarà Anquetil, Eddy Merckx i Noll i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. Tot plegat en una 113a edició de la Volta Francesa que, recordem-ho, va sortir de Barcelona el 4 de juliol. El ciclista eslovè compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui s'ha retallat dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estan desplaçats a la Gironda. Pogačar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip, Isaac del Toro, que té el mallot blanc de jove, de millor jove. Després de l'etapa reina d'ahir, amb victòria de l'equatorià Carapaz, designat per cert ciclista més combatiu del Tour, el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs, Joshean Fernández Machín, parlava de la bona relació entre Pogačar i del Toro i lloava el grup humà del seu equip.
5: La verdad que hemos felicitado a los chicos por su compromiso, por ser tan buena gente. La verdad que estoy orgulloso y emocionado pues de estar al lado de gente tan una armonía tan grande, tan buenas personas y sobre todo profesionales y campeones como son, quererse tanto como se quiere en todo el grupo, no solo ellos dos.
4: Remco Evenepoel serà de l'equip Red Bull, serà segon al podi, i el seu director esportiu, Patxi Vila, explicava ahir que Pogačar és inabastable.
6: Ahora mismo bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues, bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
2: 3CAT Info.
4: Amb motor, fa poc més d'una hora s'ha acabat la cursa del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren, Lando Norris. Norris ha tret 15 segons al Red Bull de Max Verstappen, segon, i gairebé 19 al Mercedes d'Andreas Kimi Antonelli, tercer. Antonelli continuarà líder del Mundial amb 50 punts més que Lewis Hamilton i 59 sobre el seu company d'equip, George Russell. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrain, també de Fórmula 1, serà cancel·lat. S'ha cancel·lat per la guerra de l'Orient Mitjà i es disputarà finalment a Sepang, a Malàsia, del 2 al 4 d'octubre. En futbol, la defensa central del Barça, Martina Fernández, torna al Club Laurana després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Club Laurana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Martina Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
7: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
4: Martí Sisè ha aconseguit l'or als Campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca personal. Sentim Sisè en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
8: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venia amb expectatives d'intentar una medalla i estar donant la marca personal, però l'or ha sigut una mica sobtat. A poc a poc tot ha anat sortint, al final es com més es plasma el que s'entrena i anar fent.
4: També ha guanyat aquest migdia la mataronina Marina Martínez, en aquest cas a la final dels 1.500 metres femenins, amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. La sentim.
9: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim molts nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar i finalment doncs ho he aconseguit i estic supercontenta.
4: Al vespre, més participació catalana, destaca sobretot la final dels 200 metres, on la santcugatenca Jael Sakura Bastué buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit disputat aquest matí a Sydney ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leitón és la capitana.
10: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
4: I en motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial disputada a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. I fa tot just una estona, el mateix Bou ha acabat la segona prova en terres britàniques, que també ha guanyat. I el piragüista Miquel Travé va guanyar ahir l'or en la modalitat C1 del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Continua cremant sense control l'incendi forestal de la Vall d'Uixó a Castelló. Ha obligat a desallotjar més de 7.000 persones d'una quinzena de municipis. El balanç provisional és de 4.300 hectàrees cremades. Els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo cremen gairebé 80.000 hectàrees i tenen un perímetre de 280 quilòmetres, segons Protecció Civil. El foc està provocant un desastre difícil d'assumir, segons el president espanyol. Pedro Sánchez ha anunciat que el govern declararà zones greument afectades les àrees cremades. A França, l'incendi de Gironda es manté incontrolable. Les flames s'han acostat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, però ara per ara es descarta evacuar-ne la població. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i hi ha 220.000 evacuats i més de 200 habitatges calcinats. Segons la premsa alemanya, la policia de Berlín ha detingut un ciutadà iranià, presumpte copilot de la furgoneta que va causar un mort i una trentena de ferits a prop de la festa de l'orgull LGTBI. El ministre de l'Interior alemany confirma que és un atemptat islamista i se'n busca el conductor, d'origen libanès i amb antecedents. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Ara per ara, Renfe, però, manté un límit temporal de velocitat en el tram de l'afectació d'aquest esvoranc. I a Palma aquest vespre s'espera una gran protesta per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible. Està organitzada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que exigeix un canvi en el model socioeconòmic a les illes.
1: Esports.
2: Aquesta tarda marxa la última etapa del Tour de França, on Tadej Pogacar es coronarà per cinquena vegada com a guanyador de la Gran Volta Francesa. I ha acabat fa poc més d'una hora la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren, Lando Norris. El pilot de Red Bull, Max Verstappen, ha estat segon i Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes i líder del Mundial, ha acabat tercer.
0: I el temps al llarg de la tarda i fins al vespre aniran descarregant xàfecs i algunes tempestes locals en punts de Girona, al voltant del Montseny i potser fins al Maresme. Seran més probables i localment fortes a la selva, al nord del Vallès Oriental, al nord del Maresme i la Garrotxa. Calor moderada, sense excessos.
1: 3Cat Info.
0: 6 de la tarda, gairebé 4 minuts, us acompanya Xavier Palau. Avança sense control l'incendi forestal a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa Castelló. A primera hora d'aquesta tarda s'han evacuat dos municipis més. Hi ha més de 16.000 evacuats de més d'una quinzena de poblacions i, per ara, no poden tornar a casa seva. Les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers, però la humitat és més alta que ahir. El foc afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. Ho seguim des de València amb l'Alba Barbosa.
3: El perímetre del foc s'ha duplicat, és d'uns 40 quilòmetres i la Generalitat Valenciana ha enviat un SOS a primera hora de la tarda demanant l'evacuació de dos municipis més del sud de la província de Castelló, a Assuévar i Almedíxer. La majoria dels 16.000 evacuats s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb i Moncofa. La prioritat, segons el subinspector dels bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, continua sent protegir els veïns.
4: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
3: El president valencià Juanfran Pérez Llorca preveu unes condicions adverses per a les tasques d'extinció, tot i que la humitat els ajuda.
5: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas, y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius que han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. Hi viuen unes 33.000 persones. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
6: Jo sé que la catàstrofe és bastant important. I sí, Al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
3: L'incendi va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes. La delegació del govern espanyol apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà demà a la zona afectada pel foc.
0: Mentrestant, centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris, alguns de provenients d'Itàlia, Grècia i Portugal, miren de combatre el foc que continua actiu a Madrid i Àvila, on les altes temperatures i una baixa humitat estan complicant les tasques d'extinció. Els incendis que cremen a Àvila, Madrid i Toledo ja han calcinat unes 77.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar més de 100.000 persones. Anem fins a Villamanta, Madrid, Alba Gil.
7: La nit ha estat positiva. Els focs han avançat a un ritme més lent i s'ha pogut consolidar les feines fetes al llarg de dissabte. Però el matí ha tornat a ser desafiant. La calor apreta de nou i tot apunta que la jornada tornarà a ser molt complicada. Ho remarcava Pedro Sánchez des del centre de comandament de Navaluengo a Ávila.
8: Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero en todo caso sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir que por favor extremen la prevención. También la precaución.
7: I és que les flames sumen ja un perímetre de més de 200 quilòmetres amb milers de desallotjats i evacuats. Per això el Consell de Ministres de dimarts declararà aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. Paral·lelament, el president de Castella i Lleó ha anunciat que exercirà l'acusació contra el detingut per l'incendi de Burgondo, que va començar a cremar per l'espurna d'una màquina pesada. Avui també els Reis han visitat el poliesportiu de Villamanta, a Madrid, acompanyats de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aquí on som nosaltres fa dies que passen la nit unes 200 persones.
9: Nos desalojaron primero el miércoles a las 7 de la tarde a Aldea del Fresno y nos dejaron volver a las 12 de la noche a casa, pero el jueves nos volvieron a desalojar hasta ahora. O sea, que es que nosotros el miércoles ya no descansamos porque ya el miedo, la incertidumbre.
10: ¿Seguro?
9: O sea, imagínate, llevamos desde el miércoles.
7: I després de saludar-los, Felip VI els ha dedicat unes paraules de suport.
11: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Nos lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas. En fin, algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo.
7: El rei també ha destacat la coordinació exemplar entre administracions i ha fet una crida a la unitat.
0: I Marc Castellnou, cap dels GRAF i expert en anàlisi de focs forestals, que ha assessorat el dispositiu dels incendis de Madrid sobre el terreny, ha apuntat en declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio que la situació de Madrid pot millorar les pròximes hores, però adverteix que l'atenció es pot traslladar ara al litoral mediterrani.
12: És aviat per parlar-ho, sobretot perquè hi ha molts problemes de gent, però per la finestra per poder treballar en aquesta direcció hi és. Tot i que Madrid va millor, diguéssim, ara la península s'està concentrant en el seu risc a tot el que és el litoral mediterrani. Vull dir que la problemàtica en el que és Europa Occidental continua i no li veiem un final.
0: Castellnou ha afegit que el 2025 es va creuar un punt de no retorn perquè ara els nostres ecosistemes no poden aguantar el clima i, per tant, tindrem grans incendis. Davant d'aquest escenari, trenca una llança a favor de polítiques que afavoreixin la pagesia. A França, l'incendi del sud-oest del país continua sense donar treva. Hi ha 42.000 hectàrees cremades i 240 habitatges calcinats. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. El seu alcalde, però, de moment no es planteja desallotjar els 250.000 habitants de la ciutat. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
13: Aquí a la Gironda tothom està mobilitzat per intentar parar les flames que ja són molt a prop de l'àrea metropolitana de Bordeus. 42.000 hectàrees ja han cremat i són gairebé 6.000 els efectius que lluiten en contra. 2.500 bombers, 1.500 militars, 1.200 policies i 500 voluntaris. Entre aquests voluntaris també hi trobem agricultors que coneixen bé el terreny com aquest que ho explica.
14: Hem vingut a donar un cop de mà perquè, si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
13: Hi ha 18 mitjans aeris també que estan ocupats i és tot el país que, de fet, està mobilitzat per intentar que no hi hagi cap altre front obert davant de l'importància del nombre d'efectius que estan ara mateix aquí, tant a la Gironda com també a les Landes o a Provença, al Var.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que reservés un 40% de places exclusives per dones al cos. Se'l castiga per presumptament haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any, que ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de la dona al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va piular: dones sí, però no a qualsevol preu. La policia de Berlín deté un ciutadà iranià, que és el presumpte copilot de la furgoneta que ahir a la nit va causar un mort i 29 ferits a prop de la festa de l'orgull LGTBI a la capital alemanya. Personat al lloc dels fets, el ministre alemany de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha confirmat que es tracta d'un atemptat islamista. Alhora, la policia informa que ha identificat el conductor del vehicle de nom Abdul, de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents i amb vinculació amb l'organització terrorista Estat Islàmic, ara en recerca i captura. Així s'hi ha referit el portaveu de la policia.
10: Parlem del presumpte autor. No tenim informació sobre els seus motius. Tampoc tenim cap informació pel que fa a la seqüència exacta dels fets o quin paper podria haver tingut en l'atac. Tot i això, s'ha identificat un sospitós i aquest sospitós pensem que seria membre de l'entorn islamista de Berlín.
0: La policia manté la investigació oberta i ja s'han localitzat telèfons mòbils dels autors. Les autoritats alerten de la perillositat dels autors.
1: 3Cat Info.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3Cat Info hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall.
15: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
16: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
0: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, aquest dissabte a la tarda, Renfe va iniciar les marxes blanques, que són les proves de circulació amb trens sense passatgers que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verda aquest matí per reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc, mentre es continua fent el seguiment tècnic de la infraestructura. Aquest vespre hi ha convocada una gran mobilització a Palma per denunciar la saturació turística i la manca d'habitatge accessible a Mallorca. Un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida demanen als ajuntaments i al Consell Balear mesures per iniciar un decreixement turístic. A les illes hi viuen 1,5 milió de persones i l'any passat van rebre 19 milions de turistes. Això es tradueix a tenir més de 100.000 pisos i apartaments dedicats a ús turístic i vacacional que la major part de l'any queden buits, però condicionen els preus a l'alça pels habitatges dels residents. Cristina Baquer és una de les organitzadores de la protesta.
17: Està expulsant molta gent d'ara i ja, i de fet, o sigui, hi ha moltíssima gent que s'han hagut d'anar, o sigui, quan aquí érem una terra que rebíem migració, rebíem migrants per venir a fer feina, ja, o sigui, ja no troben persones per fer feina perquè, o sigui, no tenen on viure durant aquests mesos, molta gent no vol venir.
0: Entre els altres canvis, exigeixen aplicar una moratòria sobre les places turístiques, reforçar l'oferta d'habitatge residencial, aturar la promoció turística o, en època de sequera, restringir l'aigua a algunes instal·lacions, com hotels o camps de golf. La manifestació d'avui s'emmarca en un clima de certa tensió després de la detenció de dues activistes per fer pintades en immobiliàries ara fa 10 dies. Amb aquesta notícia hem arribat clavats a 6:45 de la tarda. Nova aturada informativa pel que fa a les notícies, això sí, àrea de servei. Amb apunts de mobilitat i després el temps, anem a l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Xavier. Doncs hem de dir que hi ha dues vies tallades a aquesta hora. Està tallada la BV-2415 en tots dos sentits a Olèrdola per un accident. I també està tallada la C-14 per la concentració del sector de la pagesia a Tàrrega. Una tallada, una concentració que també afecta l'N-2. A més, hi ha retencions a l'AP-7, a Vilafranca i també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A l'N-2 a Tordera en sentit sud, tant a la C-31 com a la C-65 a la Vall d'Aro, cap a la plana interior, cap a Llagostera. A la 2 a Jorba en sentit est, cap a Igualada, a la C-33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona. I un cop a Barcelona a la Ronda de Dalt, des de la Trinitat en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral, al Fòrum, també en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Així ho farem, Carmina. Bona tarda.
18: Fins ara.
0: El temps. La previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
19: Encara poden caure algunes pluges, xàfecs, alguna tronada local una mica intensa, sobretot a les comarques de Girona, llevat de l'Alt Empordà, no tan probables al Ripollès, i també cap a Osona, Vallès Oriental i Maresme. Hi ha risc d'alguna pluja que pugui deixar en poca estona, en mitja hora, més de 20 litres per metre quadrat. De moment, des de les 2-3 de la tarda van descarregant ruixadets. Són aïllats, deixen d'unes 5 litres per metre quadrat, sobretot cap a la selva, les Guilleries. Alguna gotellada arriba també a tocar d'Osona, del nord del Maresme. I, per tant, fins al vespre pot caure doncs, algun ruixat en aquest sector. Les temperatures són entre suaus i càlides, no fa molta calor. Les més altes han arribat a 34 graus a Tarragona, ahir en tenien 37. Constantí també, 34. Sant Salvador de Guardiola, el Bages, 33. Aldover, Vallirana, Vacarisses, també han arribat als 33 graus. Manresa, Ulldecona, 32 de temperatura màxima. I ha refrescat molt la muntanya, mínimes de 4 graus a 2.400, 2.500 metres. I de dia, la màxima no ha passat de 9 graus a Sasseuba, 10 a Lac Redunt, 11 es pot a 2.500 metres. Bé, demà s'acaba aquest risc d'algun ruixat, per tant, tornem al sol. Vent moderat de tramuntana i mestral al matí, igual que passarà aquest vespre i nit, a l'Ebre, sud de Tarragona i l'Alt Empordà. Seran les zones ventades. I la temperatura comença a pujar una mica de dia. La nit fresca i agradable. I a partir de dimarts, dimecres, dijous, venia pujant la temperatura i ho farà notablement divendres i dissabte amb una calor ben intensa. Fresca
0: Info. Sí, sí, 18 minuts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per l'error de les proves PISA. Des del Vietnam, on està de viatge oficial, Illa ha dit que la consellera no plegarà i que demà a la tarda donarà explicacions, compareixerà al Parlament per respondre a les crítiques de l'oposició.
20: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: Recordem que els resultats dels estudiants no es podran comparar amb els de la resta de països europeus per una incidència en la mostra. L'error feia temps que se sabia, però s'ha fet públic ara en plenes vacances escolars. I en aquest sentit, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, qualifica la incidència en les proves PISA d'una errada que té conseqüències devastadores i es pregunta com és que ningú la va detectar. A través d'un comunicat diuen que se senten assenyalats com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació i demanen que s'investigui què ha passat i que s'assumeixin responsabilitats. Recordem que divendres es va saber que les últimes proves PISA no serviran per comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països, perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui les gestiona i les coordina. A aquesta hora podem saludar el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, és Jordi Satorra. Senyor Satorra, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
0: Com dèiem, l'OCDE permet un 5% d'exempcions i en el cas de Catalunya se supera el 23%. El govern ha dit que és una incidència tècnica. Vostès en sabien alguna cosa abans de divendres, tenint en compte que aquesta incidència ja feia temps que se sabia, en concret des del mes de març?
21: No, nosaltres no hem rebut cap comunicació ni s'ha comentat res de les juntes centrals, de directors. Per tant, anem una mica amb sorpresa, igual que la resta de comunitat educativa.
0: I com s'ho expliquen, això?
21: És aquí on hi ha la mica la qüestió. El primer que voldria destacar és que no és un tema menor, les proves externes són les que ens emmirallem, no? Amb els altres territoris, amb els altres països, que ens permeten llavors, doncs, el govern marcar unes línies d'actuació que després els centres educatius intentem implementar de la millor manera possible. Per tant, saber què està passant, tenir aquesta radiografia, aquest mirall al final, és el que ens permet saber cap on hem d'orientar els esforços. Per tant, és absolutament sòlid, perquè fa molts anys que es fan proves d'aquestes característiques a Catalunya i als altres territoris, i aquestes notícies no són habituals. Per tant, no ens consta que hagi passat cap altra vegada. Per tant, és absolutament sorprenent que cap dels mecanismes que haurien d'haver fet saltar l'alarma en algun moment no s'han donat. I això és el que és absolutament insòlid en aquest context d'una cosa que es fa a l'OCDE, doncs, que té un rigor pautat, que és una cosa que els centres educatius signen un compromís de confidencialitat, que ningú sap, que hi ha un rigor, aparentment un rigor exhaustiu per evitar qualsevol disfunció, i apareix aquesta disfunció que invalida els resultats.
0: I és possible que els 51 centres escollits per les proves s'hagin equivocat tots?
21: Això és insòlid, és a dir, seria la primera vegada en el món que tothom ho pot fer. És a dir, podria haver uns que ho haguessin fet molt bé i un molt malament, però el que ho hagués fet molt malament, percentatge seria tan exagerat que algú hauria d'haver dit que, com pot ser això? Normalment, sempre quan fan les proves, ara no parlo tant de PISA, però com general, normalment hi ha la inspecció educativa, que et revisen les coses, és a dir, hi ha tot un procediment, i aquí també hi és, i és garantista, el marc de l'OCDE, i és verificable. Llavors, sorprèn quina era la institució o l'organisme, si era l'agència d'avaluació, o qui era el que havia de tenir aquesta responsabilitat de vetllar que tot aquest procediment acabés funcionant d'una forma correcta i ajustada als paràmetres que marca l'OCDE.
0: Si direm una mica enrere, senyor Satorra, les decisions sobre la mostra es van prendre a principis de l'any passat, uns mesos abans dels exàmens. Hi ha, òbviament, tot un procés amb pautes per validar-les. En quin moment pot haver fallat aquest procés?
21: La sensació que dona, és una sensació, perquè no tenim aquesta certesa ni aquestes dades, és que quan s'envien aquestes dades, el primer filtre que fan les instruccions que donen els centres educatius interpreten aquestes instruccions, no? Se suposa que això normalment se fan en reunions i tothom pot preguntar dubtes. No ho sabem, si això ha funcionat així. No, per saber. I un cop s'envien aquestes dades, l'organisme autònom que ha de gestionar la supervisió i que ha de fer que s'ajustin als paràmetres de l'OCDE ha de verificar que allò s'ajusta a aquests paràmetres. I després s'implementen. Aquests són els passos. I el pas és que hi ha un pas intermedi en què no hi ha aquesta certesa de que s'està garantint que els paràmetres que s'han dictat i que s'han ordenat s'estan complint.
0: Explicàvem també, senyor Satorra, que demà compareixerà al Parlament la consellera d'Educació, Esther Niubó, per donar explicacions. Vostès creuen que hauria d'assumir responsabilitats? Per exemple, en demanaran la dimissió?
21: No, nosaltres no som ningú per demanar dimissions a ningú. El que sí que volem és que s'avaluï bé el que ha passat i que les responsabilitats s'assumeixin on toqui, qui toqui. Qui ho ha de fer? Això no ens correspon a nosaltres ni proposar-ho ni deixar-ho de proposar. Però sí que és evident que, torno a dir, és absolutament insòlid aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots quedem com si no sapiguéssim fer bé les coses. I per un costat contractem l'OCDE per dir-nos cap on hem d'anar i després fem això en un mateix moment. El que és curiós, per exemple, és que fa el dimarts passat es va aprovar un ordre on es diu qui ha de ser l'òrgan de control d'aquestes d'avaluació, quan hi ha avaluacions. Això, aquest dimarts, 21 de juliol. Clar, sorprèn que aquest òrgan no existís abans. Vaja, per què? Perquè seria l'òrgan a què li podríem preguntar que ha faltat, que ha deixat de passar. És a dir, abans, quan hi havia el Consell d'Avaluació el Consell Superior d'Avaluació, abans que l'organisme anterior, doncs les coses no havíem tingut aquestes disfuncions. Per tant, és absolutament sorprenent. No sabem ben bé com s'ha gestionat. No tenim aquesta informació.
0: Abans d'acabar, una última qüestió, senyor Satorra. Com que es fan cada 3 anys, això significa que la comunitat educativa catalana es queda sense un diagnòstic de la situació del seu alumnat durant 6 anys.
21: Sí, això és el que a nosaltres ens deixa descol·locats, perquè llavors vol dir quin és el nord, cap on hem de marcar les tendències, què estem fent bé, què hem de millorar, on hem de posar l'accent. Sense aquestes proves externes comparables amb d'altres països, no tenim aquesta referencialitat, i això dificulta que, si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim. Per tant, és preocupant, perquè aquestes dades són comparables amb els altres països, i portàvem una tendència de davallada, per tant, ens deixa una mica a cegues.
0: Doncs aquí queda aquesta opinió de Jordi Satorres, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, al voltant d'aquests informes PISA. Veurem demà què és el que dona de si aquesta compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament. Li agraïm, senyor Satorres, que ens hagi atès en directe a 3CAT Info aquesta tarda de diumenge. Bona tarda.
21: Bona tarda.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Ara falten 4 minuts per arribar a 6:45.
1: Esports.
0: Correm en punt fins a aquesta hora, fins a la mitja, amb el Pau Dax. Com vulguis, Pau, bona tarda.
2: Bona tarda. En marxa l'última etapa del Tour de França, en què l'eslovè Tadej Pogacar guanyarà per cinquena vegada la Volta Francesa. Aquest vespre hi haurà el tradicional final als Camps Elisis de París. Actualitzem ara mateix com va la cursa. A menys de 75 quilòmetres pel final, justament Pogacar encapçala el gran grup. Pogacar igualarà avui en Ketil, Eddy Merckx, Inol i Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslovè compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui s'ha retallat dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estan, de fet, desplaçats a la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el Tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip, Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. D'altra banda, el ciclista equatorià Richard Carapaz, designat ciclista més combatiu del Tour, després de guanyar l'etapa reina d'ahir. I el director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs, Joshian Fernández Machín, parlava de la bona relació entre Pogacar i del Toro i lluava el grup humà del seu equip.
4: La verdad que hemos felicitado a los chicos por su compromiso, por ser tan buena gente. La verdad que estoy orgulloso y emocionado, pues de estar al lado de gente tan una armonía tan grande, tan buenas personas y sobre todo profesionales y campeones como son, quererse tanto como se quieren todo el grupo, no solo ellos dos.
2: Y el director esportivo de l'equip Red Bull, Patxi Vila, explicaba ahí que Pogacar es inabastable.
22: Ahora mismo bastante. Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
1: 3CAT Info.
2: En motor, fa poc més d'una hora s'ha acabat la cursa del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren, Lando Norris. Norris ha tret 15 segons al Red Bull de Max Verstappen, segon, i gairebé 19 al Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli, tercer. Antonelli continuarà líder del Mundial amb 50 punts més que Lewis Hamilton i 59 sobre el seu company d'equip, George Russell. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrein, cancel·lat per la guerra a l'Orient Mitjà, es disputarà finalment a Sepang, a Malàisia, del 2 al 4 d'octubre. En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
23: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
2: I Martí Cissé ha aconseguit l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca personal. Sentim Cissé en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
24: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no veníem amb expectatives d'intentar una medalla i estar amb una marca personal, però l'or ha sigut una mica sobtat. A poc a poc tot ha anat sortint, al final es com més es plasma el que s'entrena i anar fent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona tarda en punt, 7:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continua cremant sense control l'incendi forestal de la Vall d'Uixó a la Plana Baixa, obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una quinzena de municipis. El balanç provisional és de 4.300 hectàrees cremades. A Àvila, Madrid i Toledo, els incendis han cremat gairebé 80.000 hectàrees i tenen un perímetre de 280 quilòmetres, segons Protecció Civil. El foc provoca un desastre difícil d'assumir, segons el president espanyol. Pedro Sánchez ha anunciat que l'executiu declararà zones greument afectades les àrees cremades. I a França, l'evolució de l'incendi de la Gironda és desfavorable. Les flames ja són a només 15 quilòmetres de Bordeus, però per ara es descarta evacuar la població. El foc ja ha cremat més de 40.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 200.000 persones. La circulació de trens està suspesa i alguns trams de l'autopista tallats.

0: Més qüestions en aquest segon tram informatiu. De seguida, després d'aquest sumari, arriba a l'Hemicicle, l'espai polític de 3Cat Info. Marta Corbalán conversa amb Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament. I us plantejarem un bon pla per l'estiu que ens ajudarà segur a fer oblidar la calor. Pot ser passar una bona estona, per exemple, amb un joc de taula. La firma de Vir acaba de llançar One Round, una proposta cooperativa de caràcter lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. També aquesta hora amb el Pau Dax busquem el titular esportiu. Que destaques, Pau?
1: Que està en marxa l'última etapa del Tour de França, menys de 68 quilòmetres perquè acabi la volta francesa, amb Tadej Pogacar, que es coronarà per cinquena vegada com a guanyador del Tour.
0: I al llarg de la tarda i fins al vespre aniran descarregant xàfecs i algunes tempestes locals en punts de les comarques gironines, al voltant del Montseny i potser fins al Maresme. Seran més probables i localment fortes a la Selva, al nord del Vallès Oriental, al nord del Maresme i a la Garrotxa. Calor moderada, sense excessos.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha acabat el curs polític amb deures fets, però també amb molts dependents que haurà d'entomar a partir del setembre després de les vacances d'estiu. La principal llei que s'ha aprovat aquest curs són els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Una segona part de mandat en què el Parlament haurà de tramitar lleis rellevants per facilitar l'accés a l'habitatge, com la que prohibeix la compra especulativa d'immobles o la que permetrà incrementar l'oferta d'habitatge protegit. Avui entrevistarem la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella. Benvinguts a l'Hemicicle. Després de 3 anys de pròrrogues, el Parlament ha aconseguit aprovar aquest mes de juliol uns nous pressupostos de la Generalitat. Són els primers de la legislatura i potser també els últims, perquè el 2027 i el 2028 són anys electorals i, per tant, no és l'escenari més idoni perquè els partits es posin a negociar. Els pressupostos s'han aprovat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns, a banda del PSC, i donen oxigen al president Salvador Illa per afrontar els propers 2 anys de legislatura.
4: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
3: Esquerra i els Comuns han actuat durant tot el curs com a socis clau de Salvador Illa. Han garantit amb els seus vots la majoria parlamentària necessària perquè el govern pogués tirar endavant les seves principals iniciatives. De cara a la segona part de la legislatura, els dos socis ja han advertit que seran exigents amb el govern perquè compleixi tots els acords pactats. Sentim la portaveu republicana Esther Capella i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
5: Avui comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: L'habitatge continuarà sent una de les pedres angulars del pròxim curs polític. El Parlament té previst aprovar a l'octubre una proposició de llei impulsada pels Comuns per prohibir la compra especulativa de pisos i evitar així que es faci negoci amb l'habitatge. També es tramitarà una altra llei pactada pel govern i els Comuns per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. Es farà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en immobles amb preus assequibles. Aquest curs polític, el Parlament ja va aprovar una altra llei clau, la que regula els lloguers de temporada i d'habitacions. La majoria de les lleis del pròxim curs també s'aprovaran amb el suport dels socis d'investidura si no hi ha un gir de guió. En canvi, la resta de partits de l'oposició tenen previst continuar marcant distàncies amb el govern del PSC. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, fa un balanç negatiu d'aquesta primera part de la legislatura.
7: ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió. En comptes de girar full, el president Illa ha girat el país cap per avall. Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys. Òbviament, amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns, aquesta és la realitat.
3: El Partit Popular de Catalunya també ha estat molt crític amb el govern. Juan Fernández n'és el secretari general.
8: Ha assumit les polítiques del nacionalisme. Ha assumit les exigències d'Esquerra. Ha entregat la política econòmica als comuns i ha convertit la Generalitat en una peça més de l'estratègia política del sanchisme.
3: De cara al curs que ve, el Parlament també té pendent aprovar lleis que fa mesos que estan en tramitació, com la de memòria democràtica, que obligarà a retirar la simbologia franquista de l'espai públic. El Parlament també haurà de posar fil a l'agulla per encarrilar la reforma del reglament de la cambra per sancionar els discursos d'odi. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP no volen que quedin impunes expressions com aquestes que fan servir Aliança Catalana o Vox per referir-se en aquest cas als republicans i als socialistes.
9: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
10: Gastar-se el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
3: La represa del curs després de les vacances d'estiu també estarà marcada pels moviments dels tribunals espanyols en relació amb l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Si el Suprem acaba aplicant l'amnistia, els diputats de Junts, Carles Puigdemont i Lluís Puig, podrien tornar al Parlament i asseure's als seus escons, que ara estan ocupats per 2 llaços grocs.
2: Té la paraula.
11: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. S'esperaven que els diferents tribunals espanyols no l'apliquessin directament?
11: Bé, ens esperàvem. Sempre penses que quan hi ha una sentència tan contundents, sense subordinades, tan clares, que les podem entendre, les entén tothom, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre penses que, efectivament, ara ja no tenen cap excusa per aplicar, doncs, la llei d'amnistia. Més si tenim en compte que algunes de les preguntes que es formulen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea venen directament formulades per aquests tribunals. Doncs decebedor, perquè també acaba sent el test de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol i dels seus tribunals, que han demostrat o que han donat sobrades mostres de la seva incapacitat d'entendre que la sobirania rau en les càmeres parlamentàries i que han d'aplicar la llei i que no hi cap interpretacions com les que pretenen fer. I que, per tant, escolti'm, allò que va ser un conflicte polític que persisteix encara a dia d'avui, la manera de solucionar-lo era amb la política i no amb la repressió i la judicialització. I tornem a estar allà mateix. La repressió no és la solució a un conflicte polític i, per tant, el conflicte polític persisteix.
3: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per tenir paralitzada l'amnistia, tot i la sentència favorable de la Justícia Europea. Es plantegen seguir aquesta via des d'Esquerra?
11: Bé, crec que nosaltres tenim clara quina és la via. La via ja va ser la llei d'amnistia i, per tant, que nosaltres la vam picar pedra perquè arribés i hi hagués la possibilitat i l'escenari per la llei d'amnistia. I, com dic moltes vegades, el camí dels tribunals, en aquest cas del Suprem, cada vegada és més estret, no té escapatòria d'aplicar la llei d'amnistia, igual que el Tribunal de Comptes, igual que l'Audiència Nacional. És un test, també, de qualitat democràtica a l'Estat espanyol, i ha quedat molt mal parat, i els tribunals espanyols, en el context europeu dels estats plenament democràtics, doncs queden molt malparats de la seva qualitat democràtica i, en definitiva, que deixin de fer el ridícul. Aquesta seria la meva sentència, que deixin de fer el ridícul, que deixin de castigar de forma, de la manera que ho han fet a ciutadans que haurien ja d'estar plenament lliures i en l'exercici ple dels seus drets i llibertats, que és el que han de fer els tribunals, també garantir els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
12: ha dit que el Tribunal Suprem i els altres tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia no tenen escapatòria i, per tant, que tard o d'hora l'hauran d'acabar aplicant, però ja hem vist el Tribunal de Comptes que ha utilitzat alguna maniobra per dilatar, obrint un període d'al·legacions. Temen que tot això es pugui anar endarrerint?
11: Bé, utilitzen el temps com a element també per a impedir l'aplicació d'una llei d'amnistia. Per cert, també els dos mesos per l'aplicació de la llei el tribunal ho torna a repetir i, en definitiva, juguen a la dilació. Ells que han de garantir, com deia, no, la plenitud de drets i llibertats del conjunt dels ciutadans, juguen a través del temps a impedir l'exercici ple dels drets i les llibertats dels ciutadans. Això algun dia també haurà de tenir conseqüències per a aquests tribunals. I faig un apunt. Tots els procediments judicials endegats i de la forma que es van engegar, tot el cost també que ha representat, algun dia algú també els haurà de demanar responsabilitats. El cost personal, però també el cost en l'erari públic d'esmerçar esforços ingents per fer prevaldre la seva manera d'entendre i voler el món, que en definitiva és contrària a un sistema democràtic, a un estat de dret i, per tant, també doncs, a les accions que es van dur a terme durant el procés i, per tant, també la votació de l'1 d'octubre, que res tenen a veure amb el que els tribunals van acabar jutjant i condemnant.
12: Una altra opció, per exemple, si els tribunals espanyols es neguen a aplicar l'amnistia, seria presentar una querella per prevaricació contra els jutges que no l'apliquen?
11: Primer una cosa i després ja en parlarem. En tot cas, la història sí que els jutjarà amb ells, ja els està jutjant. Quina vergonya doncs, haurien de sentir o han de sentir quan els tribunals europeus els esmenen la plana a diari. Ha passat durant tots aquests anys tribunals d'estats federals que ja els han fet posar vermells, però que després ja ha passat amb resolucions judicials europees que els hi hauria de fer vergonya, els hi ha de caure la cara de vergonya. No són homologables als tribunals de països amb llarga tradició democràtica.
12: D'aquí pocs dies, en concret el 8 d'agost, farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. Quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de la legislatura?
11: Quin és el balanç? Home, doncs s'han d'aplicar. I aplicar vol dir que repetiran curs. Vol dir que han de tornar a estudiar perquè hi ha assignatures que no les passen. I no passen l'assignatura de l'ambició nacional que cal. I quan l'Esquerra Republicana parla d'ambició nacional, parla també de l'ambició social. Sense defensar el que és Catalunya i el que representa Catalunya, tenint models d'estat diferents. Això ja ho ha repetit també el president Illa fins a l'infinit. Molt bé, ell s'autodenomina federalista. Bé, doncs estem molt lluny també d'aquesta reivindicació necessària d'un president de la Generalitat que parla de federalisme. Els estats federals es planten allà on toque per defensar el que li cal a la ciutadania del seu estat. En aquest sentit, nosaltres posem doncs, un suspens gruixudet, si se'm permet l'expressió, en el sentit de que els manca aquesta ambició, aquesta capacitat d'exigir a l'Estat.
12: Precisament aquesta setmana el govern ja ha activat la maquinària per poder fer els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, els del 2027. Esquerra està disposada a negociar uns comptes nous?
11: Primer que facin el que toque. He dit abans, que se'n vagin de vacances, que treballin, que preparin bé els escenaris, que facin tot allò que toque. Acabem de desplegar tot el que s'ha de desplegar i quan arribem a aquell riu veurem si hi ha un pont per passar-lo o no hi ha cap pont ni cap pedra per saltar.
12: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
11: Viatge a per Catalunya, no per més enllà. Fa molta calor, fa mandra, fan mandra als aeroports. Arribem molt cansats.
12: Practica algun esport?
11: Bé, camino, faig pilates, voldria fer més coses, però no em dona més de si al dia.
12: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra se'n podria anar, per exemple, de vacances uns dies?
11: Ui, això de les vacances ja és més complicat. Pensava que em diria un dinar o un sopar.
12: I amb qui se n'aniria a dinar o a sopar?
11: El que tinc pendent, amb el Pellicer, que no hi ha manera, que el tinc enfadat. No sé per què, però en tot cas ho tenim pendent.
12: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquestes vacances?
11: Pues, la darrera traducció al català de l'Odissea, que crec que me l'emportaré per llegir-lo.
12: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3cat Info i bon estiu.
11: Molt bon estiu per tothom. Gràcies.

0: després de l'hemicicle, després de l'espai polític a 3Cat Info. Àrea de servei. A punt de la mobilitat, després del temps, anem a l'equip viari, resseguim l'actualitat pel que fa a la mobilitat, com diem. La Carmina Malagarriga, què tal, Carmina? Com tenim la situació? Bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier. Doncs continuen tallades les dues carreteres que hem comentat també ara fa mitja hora, és a dir, la BB-2415 en tots dos sentits a Olèrdola per un accident i també tallada la C-14 per la concentració al sector de la pagesia a Tàrrega. Una concentració que també afecta l'N2 i l'A2, on està tallat l'accés cap a la C-14. I a banda d'aquests dos talls, doncs, tenim retencions a la P-7 de Santa Margarida i els Monjos a Vilafranca del Penedès en sentit nord i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud, també a Montornès del Vallès en sentit nord. A l'N240 a Montblanc en sentit nord, a l'N2 a Tordera en sentit sud, tant a la C-31 com després C-65, des de la Vall d'Aro cap a la Plana Interior, cap a Llagostera. A la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a la C-33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la Ronda Litoral, a l'altura del Poble Nou, en sentit Llobregat. I hem d'afegir encara aquesta informació referida a Rodalies, perquè pel que fa a la incidència que des d'ahir afecta la circulació de trens de la línia R3, la incidència ja està resolta, però encara s'arrosseguen anomalies en el servei. Aquesta hora la circulació de trens està normalitzada entre la Garriga i Puigcerdà, mentre que entre Fabra i Puig i la Garriga hi ha servei per carretera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
1: Bona tarda. El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Encara poden caure algunes pluges, xàfecs, alguna tronada local una mica intensa, sobretot a les comarques de Girona, llevat de l'Alt Empordà, no tan probables al Ripollès, i també cap a Osona, Vallès Oriental i Maresme. Hi ha risc d'alguna pluja que pugui deixar en poca estona, en mitja hora, més de 20 litres per metre quadrat. De moment, des de les 2-3 de la tarda van descarregant ruixadets, són aïllats, deixen d'unes 5 litres per metre quadrat, sobretot cap a la selva, les Guilleries. Alguna gotellada arriba també a tocar d'Osona, del nord del Maresme. I, per tant, fins al vespre pot caure doncs, algun ruixat en aquest sector. Les temperatures són entre suaus i càlides, no fa molta calor. Les més altes han arribat a 34 graus a Tarragona, ahir en tenien 37. Constantí també, 34. Sant Salvador de Guardiola, el Bages, 33. Aldover, Vallirana, Vacarisses, també han arribat als 33 graus. Manresa, Ulldecona, 32 de temperatura màxima. I ha refrescat molt la muntanya, mínimes de 4 graus a 2.400, 2.500 metres. I de dia, la màxima no ha passat de 9 graus a Sasseuba, 10 a Lac Redon, 11 es pot a 2.500 metres. Bé, demà s'acaba aquest risc d'algun ruixat, per tant, tornem al sol. Vent moderat de tramuntana i mestral al matí, igual que passarà aquest vespre i nit, a l'Ebre, sud de Tarragona i l'Alt Empordà. Seran les zones ventades. I la temperatura comença a pujar una mica de dia. La nit fresca i agradable. I a partir de dimarts, dimecres, dijous, venia pujant la temperatura i ho farà notablement divendres i dissabte amb una calor ben intensa. 3Cat Info.
3: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
4: 3Cat Info.
0: Un bon pla per aquest estiu que ens ajudi a fer oblidar la calor pot ser passar una bona estona amb un joc de taula. La firma de Vir acaba de llançar One Round, una proposta cooperativa de caire lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. Ens explica en aquest reportatge l'Adrià Clotet amb l'edició musical de Miquel Guiu.
6: La dinàmica consisteix a relacionar conceptes amb una única pista, posant a prova la capacitat de comunicació, intuïció i creativitat de cada grup. Amb partides de fins a 12 persones i una durada d'uns 15 minuts, One Round està pensat per jugar en grup o també de manera individual en format competitiu. Benja Morín, director global de comunicació de Devir, explica com s'hi juga.
7: El joc consisteix en que un dels jugadors fa com de capità i

0: quina resta han d'endevinar on han de col·locar la paraula que ell diu. Per exemple, el capità diu pizza, no? Doncs la resta han d'endevinar dins del cercle de paraules que hi ha on hauria d'anar aquesta paraula.
1: I ens assegura que és molt senzill.
0: El joc s'adapta a tu, fa que t'hi sentis completament còmode. A més, és superfàcil d'explicar. Als 2 minuts tu ja estàs jugant. Les partides són molt curtes i a l'estiu és increïble. El pots jugar a tot arreu, a la platja, a la piscina, en una taula petita, que agafa fins a 12 jugadors.
1: A més, presenta diferents possibilitats si sou prou jugadors.
0: És una modalitat molt divertida, jo et diria que fins i tot és la meva favorita, que és la modalitat per equips. Podeu enfrontar-vos un equip contra un altre, llavors és divertit, perquè quan un equip falla la resposta, la paraula, l'altre equip té l'oportunitat d'agafar el rebot intentant endevinar-la, i llavors l'equip que aconsegueix abans l'objectiu és el que guanya.
1: La temàtica també és lliure.
0: Si tu t'ajuntes amb els teus amics i sou superfans del futbol, doncs podries fer una partida one round només amb temàtica de futbol, no? O si, per exemple, doncs, us agrada fer una partida exclusivament parlant del cinema, el podeu adaptar a la vostra llengua, a la vostra manera de parlar, als vostres temes, i això el fa un joc molt especial.
1: I finalment, la compenetració amb els companys de joc és un punt a favor.
0: Per donar una bona pista, el que has de fer sempre és mirar molt bé el taulell i que la paraula que diguis, quan tu te la reflexiones, només pugui caure en un forat, que no generi dubtes de que pugui caure en altres llocs. Tenir una mica de telepatia i pensar en què diries tu si et diguessin aquella paraula en aquella situació.
1: L'estiu és una època ideal per desconnectar i passar una bona estona amb un joc de taula, amb la família o els amics.
2: I ara tanquem informatiu. Fins a les 7.
3: Esports.
2: La crònica punt amb el Pau Dax. Bona tarda, Pau.
4: Bona tarda. S'està celebrant la 21a i última etapa del Tour de França, en què l'eslovè Tadej Pogacar farà història i guanyarà per 5a vegada la competició. Aquest vespre hi haurà el tradicional final als Camps Elisis de París. A 50 quilòmetres perquè acabi la cursa, ara mateix el líder és el ciclista basc Xavier Azparren. Pogacar igualarà avui en Ketil, Edi Merckx i Nol Indurain com a ciclista amb més tours guanyats. El ciclista eslovè compartirà el podi amb Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. L'etapa d'avui s'ha retallat dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país. Molts efectius de seguretat estaran desplaçats a la Gironda. Pogacar, que ja fa dies que té el tour sentenciat, va ajudar ahir el seu company d'equip Isaac del Toro, que té el mallot blanc de millor jove. D'altra banda, l'equatorià Richard Carapaz ha estat designat ciclista més combatiu del Tour després de guanyar l'etapa reina d'ahir. El director esportiu de l'equip dels Emirats Àrabs, Joshean Fernández Machín, parlava de la bona relació entre Pogacar i del Toro i lluava el grup humà del seu equip.
5: Ahora que hemos felicitado a los chicos por su compromiso, por ser tan buena gente. La verdad que estoy orgulloso y emocionado pues de estar al lado de gente tan una armonía tan grande, tan buenas personas y sobre todo profesionales y campeones como son, quererse tanto como se quiere en todo el grupo, no solo ellos dos.
4: Un altre director esportiu d'equip, en aquest cas de Red Bull, Patxi Vila, explicava ahir que Pogacar és inabastable.
6: A lo mismo bastante. Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues, bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
3: 3CAT Info.
4: En motor, fa més d'una hora s'ha acabat la cursa del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren, Lando Norris. Norris ha tret 15 segons al Red Bull de Max Verstappen, segon, i gairebé 19 al Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli, tercer. Antonelli marxa més líder de vacances, amb 50 punts més que Lewis Hamilton i 59 sobre el seu company d'equip, George Russell. D'altra banda, el Gran Premi de Bahrain, també en Fórmula 1, ha estat cancel·lat per la guerra a l'Orient Mitjà i es disputarà finalment a Sepang, a Malàisia, del 2 al 4 d'octubre. En futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, que serà culer fins al 2029. Fernández serà companya, doncs, d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza el seu poble, Sant Pere de Ribes, la migcampista també va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes.
7: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
3: 3CAT Info.
4: Martí Cissé ha aconseguit l'or als campionats d'Espanya d'atletisme en salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca. Sentim Cissé en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
8: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venia... Bueno, venia amb expectatives d'intentar una medalla i estar donant una marca personal, però l'or ha sigut una mica sobtat. A poc a poc tot ha anat sortint, al final es com més es plasma el que s'entrena i anar fent.
4: També ha guanyat aquest migdia la mataronina Marina Martínez, en aquest cas a la final dels 1.500 metres femenins, amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. La sentim.
9: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors, perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta.
4: I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit disputat aquest matí a Sydney ha estat igualat fins l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li falta. Paula Leiton és la capitana.
10: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
4: I en motor, Toni Bou ha guanyat la segona prova del cap de setmana, el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputada a Anglesey. El pilot de Piera amplia així la seva distància com a líder de la competició.
3: 3CAT Info.

0: Aquesta hora continua cremant i sense control l'incendi forestal que hi ha a la Vall d'Uixó, a Castelló. Un foc ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una quinzena de municipis. El balanç provisional, 4.300 hectàrees cremades. El foc d'Àvila, amb més de 50.000 hectàrees devastades, és el més extens de l'estat espanyol des que se'n tenen registres. Juntament amb els de Madrid i Toledo, que continuen descontrolats, superen ja les 77.000 hectàrees devastades. A França, l'incendi de Gironda es manté incontrolable. Les flames s'han acostat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, però ara per ara se'n descarta l'evacuació. Un foc ha cremat 42.000 hectàrees, hi ha 220.000 persones evacuades i s'han cremat més de 200 habitatges. Comença aquesta hora a Mallorca una manifestació contra la massificació turística. La convoca la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Amb el lema Mallorca està al límit, denuncien els efectes del turisme massificat sobre l'habitatge, el territori, els recursos naturals i les infraestructures que hi ha a l'illa. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert avui un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Ara per ara, però, Renfe, per seguretat, manté un límit temporal de velocitat al tram de l'afectació de l'esvoranc. Segons la premsa alemanya, la policia de Berlín ha detingut un ciutadà iranià presumptament com a copilot de la furgoneta que va causar ahir una mort i una trentena de persones ferides a prop de la festa de l'orgull LGTBI. El ministre de l'Interior ha confirmat que es tracta d'un atemptat islamista i que se'n busca el conductor, un jove d'origen libanès amb antecedents. Les Terres de l'Ebre acullen simultàniament aquests dies dos festivals de música ebrenca amb una destacada participació de bandes municipals i amb el Conservatori de Tortosa com a protagonista de dues cites. Un festival, el Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i el Protofest, centrat a la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat.
1: Esports.
2: El Tour en marxa a l'última etapa, amb poc més de 40 quilòmetres perquè finalitzi, on Tadej Pogacar es coronarà per cinquena vegada com a guanyador de la Volta Francesa. El Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, primera victòria de la temporada pel pilot de McLaren Lando Norris. El pilot de Red Bull Max Verstappen ha estat segon i Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes i líder del Mundial, ha acabat tercer.
0: Aquesta tarda i vespre encara hi haurà algun xàfec i alguna tempesta que localment pot ser forta en punts de Girona, al voltant del Montseny i també fins al Maresme. Seran més probables i localment fortes a la Selva, al nord del Vallès Oriental, nord del Maresme i la Garrotxa.
1: 3CAT Info.
0: Hem anat fent el seguiment del foc al País Valencià, que avança encara sense control un incendi que també fa fer atenció a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, a Castelló, perquè és en aquests moments un dels incendis més destacats que creme, ha obligat a l'evacuació de dos municipis més i a més de 16.000 persones evacuades de més d'una quinzena de poblacions i per ara no poden tornar a casa seva totes aquestes persones. Les condicions meteorològiques compliquen les tasques dels bombers, però la humitat és més alta que ahir. Un perímetre que s'ha duplicat d'uns 40 quilòmetres, la Generalitat Valenciana enviava una alerta avui a primera hora de la tarda demanant l'evacuació de dos municipis més al sud de la província de Castelló, a Assuévar i al Medixer. La majoria dels 16.000 evacuats s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència, unes 500 persones, però han hagut de ser traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb i Moncofa. La prioritat, segons el subinspector dels bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, protegia els veïns.
3: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
0: També el president valencià, en aquest cas Juan Fran Pérez Llorca, preveu unes condicions adverses per les tasques d'extinció per bé que la humitat els ajude.
4: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas. Y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
0: Continuen treballant uns 450 efectius que han pogut frenar el flanc que avança cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté però confinat, i viuen unes 3.000 persones. La nostra companya Marta García, confinada en aquest municipi, ens escrivia avui com les flames afecten la Serra d'Espadà, un autèntic pulmó verd en aquella zona.
5: S'extendeix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. No sé la quantitat d'hectàrees que s'han cremat, però sé que la catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: L'incendi va començar el matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó. S'investiguen les causes, però podria haver estat provocat perquè se'n van detectar diferents focus. El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà demà cap a aquesta zona afectada pel foc. Centenars d'efectius i desenes de mitjans aèris continuen treballant en les feines d'extinció dels focs que cremen a Ávila, Madrid i Toledo. El d'Ávila ha cremat ja unes 50.000 hectàrees i és el més gran de l'estat espanyol des que se'n tenen registres. En total, se superen les 77.000 hectàrees cremades i més de 100.000 persones estan desallotjades o confinades. N'estem fent el seguiment al centre de comandament que s'ha establert a Navalcarnero, on hi tenim a l'Alba Gil.
6: Un incendi que arriba ja a 280 quilòmetres de perímetre i que manté en escac tots els serveis d'emergència. En aquest centre de comandament, la paraula clau és prudència. Ningú no s'atreveix a fer hipòtesis i a dir cap a on evolucionarà el foc perquè les condicions meteorològiques poden canviar en qualsevol moment i fer capgirar l'estratègia. Fernando Martín Pascual és cap de comandament integrat de l'UME.
7: Sabemos cuáles las dimensiones del incendio, sabemos en qué estado está el incendio en cada momento y de alguna manera sabemos cómo tenemos que actuar contra ello. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos superan esas capacidades de incendio porque es difícil predecir cómo se va a comportar.
6: Es dona per fet que hi haurà més municipis evacuats i desallotjats i els veïns només podran tornar quan estigui garantida la seva seguretat. Ho explica la ministra Sara Hessen, que ha visitat aquest punt de coordinació amb Óscar López.
8: Yo creo que lo primero, volver a los núcleos de población que han tenido que ser evacuados, será cuando se den las condiciones de máxima seguridad para la población. Y eso se determinará a través, en este caso, del mando operativo y evidentemente se llegará y se dará la información a la población.
6: La ministra ha lloat la cooperació i la coordinació dels serveis d'emergència per fer front a aquest incendi, ha dit extremadament complicat i sense precedents.
0: I a França, el foc que crema al sud-oest del país continua sense donar treva, amb 42.000 hectàrees cremades i 240 habitatges calcinats. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, tot i que les autoritats consideren que la ciutat no corre perill. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
9: Aquí a la Gironda tothom està mobilitzat per intentar parar les flames que ja són molt a prop de l'àrea metropolitana de Bordeus. 42.000 hectàrees ja han cremat i són gairebé 6.000 els efectius que lluiten en contra. 2.500 bombers, 1.500 militars, 1.200 policies i 500 voluntaris. Entre aquests voluntaris també hi trobem agricultors que coneixen bé el terreny, com aquest que ho explica.
10: Hem vingut a donar un cop de mà perquè, si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
9: Hi ha 18 mitjans aeris també que estan ocupats i és tot el país que, de fet, està mobilitzat per intentar que no hi hagi cap altre front obert davant de l'importància del nombre d'efectius que estan ara mateix aquí, tant a la Gironda com també a les Landes o a Provença, al Var.
0: La prefecta de la regió de la Gironda, Sophie Brocà, descarta que els 220.000 evacuats puguin poder tornar a casa aviat. Només hi podran tornar, ha afirmat, un cop el foc estigui perimetrat. Tot i amb això, de moment encara és incontrolable i estem per la previsió d'un augment de les temperatures a partir de dimarts.
11: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
0: També ha demanat als turistes que tenien programat visitar la zona que busquin una altra destinació. Cinc minuts i serà un quart de vuit de la tarda. Aquesta hora estava previst que comencés a Palma una manifestació per denunciar la massificació turística i la falta d'habitatge accessible a les Illes Balears. La convoquen un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida, i la seguim a Palma amb Caterina Carman Jaume.
12: Abans érem l'illa de la calma, ara som l'illa de la massificació. Estem al límit territorial. Són alguns dels cartells que es veuen aquí a la manifestació, també un altre enganxat a un cotxet d'infant. Plor perquè destrossen que meva. Magdalena Adrové és la mare d'aquest nin i vol una Mallorca millor.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: S'espera que serà una manifestació massiva per rebutjar la massificació turística de les Balears. L'any passat, de 9 milions de turistes, un altre rècord de visitants.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac, que des de dimecres va obligar a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3CatInfo avui hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
15: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
0: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, ahir a la tarda Renfe va començar amb les marxes blanques, les proves que es fan de circulació amb trens sense passatgers i que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades totes aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verda avui al matí a reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc, mentre es continua també treballant fent seguiment tècnic de tota la infraestructura. I la setmana vinent i la següent podran tornar a casa els veïns de dos blocs més dels 8 que es van haver de desallotjar a Barcelona per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet. El 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta de les persones evacuades encara no tenen ni data per tornar a casa seva. Davant d'aquesta situació, els veïns del Putxet preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. Avui a la tarda hem parlat amb l'advocada d'aquest col·lectiu de veïns, Carmen Pérez Pozo Toledano.
16: Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials. Una altra, els danys personals, que són doncs, l'angoixa, els danys morals, la pèrdua de temps, la pèrdua d'estabilitat emocional i, per una altra banda, els danys econòmics. I nosaltres estem defenent a les quatre categories, és a dir, als propietaris, als propietaris de pisos, als propietaris de locals, als propietaris, als llogaters de locals, els que tenen una activitat econòmica, i als llogaters que viuen als pisos.
0: Els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny per assegurar que no hi hagi danys estructurals. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys perquè va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. L'agost del 2022, l'administració catalana va retirar la tutela del menor de la seva família, però al cap de 2 anys un altre jutge va considerar que aquesta decisió no estava justificada i que el nen havia de tornar amb el seu pare. Va ser en aquest període quan es va produir l'agressió sexual. La penalista i advocada del pare, Cristina Serra, ha dit en declaracions a aquesta emissora que el menor no va rebre la protecció suficient mentre era sota tutela de la Generalitat.
17: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: Pel que fa a la indemnització, Serra assegura que el sembla adequada.
17: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: L'agressor va admetre els fets i en aquests moments està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
1: 3Cat Info.
0: En punt, 7:15. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Jaume. Començarem dient que continuen tallades tant la B-2415 a Olèrdola per un accident com també la C-14 per la concentració del sector de la pagesia a Tàrrega. Una concentració que afecta també l'N2 i l'A2, on està tallat l'accés cap a la C-14. D'altra banda, hi ha retencions a la P7 de Banyeres del Penedès a Vilafranca en sentit nord i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. També a l'N240 a Montblanc en sentit nord, a l'N2 a Tordera en sentit sud, tant a la C31 com després convertida en C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a l'A2 a Jorba en sentit est cap a Igualada i a les rondes barcelonines, a la ronda litoral, a l'altura del Poblenou en sentit Llobregat i a la ronda de dalt, a l'altura de la Trinitat, també en sentit Llobregat. I acabarem dient que de mica en mica es normalitza la incidència que s'arrossega des d'ahir de la línia R3 amb la circulació de trens. Cal dir que la incidència està resolta, però que s'arrosseguen anomalies en el servei. A aquesta hora, la circulació de trens està normalitzada entre la Garriga i Puigcerdà, mentre que entre Fabra i Puig i la Garriga hi ha un servei per carretera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
18: Bona tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Finalment, molt poca pluja aquesta tarda. Fins i tot els núvols es van desinflant. Això no treu que fins al vespre, a la nit, hi ha la possibilitat d'algun xàfec aïllat en punts de Girona, del Maresme, Osona, Montseny aproximadament. Però vaja, ho ha fet poc a la tarda. Veurem què passa a la nit. Queda una mica d'aire fred en altura. Vent moderat, amb alguna ratxa forta de mestral cap al sud aquesta nit i demà al matí. Es poden superar els 70 km per hora de mestral. Del Baix Camp cap al Delta de l'Ebre, també tramuntana moderada amb alguna ratxa forta a l'Alt Empordà, no pas a la Costa Brava Central o Costa Brava Sud. Del Golf de Roses cap al sud, poca tramuntana. Es presenta un dia de sol aquest dilluns, també dimarts, també dimecres, segurament també dijous, divendres, gairebé tota la setmana, sense pronòstic de xàfecs de tarda al Pirineu. Potser divendres núvols prims a bona part del país i el més destacable. Ens queden un parell de nits fresques a l'interior, sobretot al Pirineu, o suaus a la costa, però a partir de la matinada, matí de dimecres, dijous, per endavant, tindrem pols sahariana, torna a disparar-se la temperatura i ve molta, molta calor, sobretot ja a partir de divendres.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Alemanya, àmplia operació policial de cerca i captura del conductor vinculat a Estat Islàmic ahir a la nit va causar una persona morta i una trentena de ferides quan va estavellar una furgoneta a prop de la festa de l'orgull LGTBI. El presumpte autor d'aquesta acció, un noi de 21 anys, d'origen libanès, té antecedents per radicalització. Segons alguns mitjans, l'acompanyava en l'acció un copilot d'origen iranià. Berlín, Jordi Regàs.
20: Abdul Balut, nascut a Alemanya però amb arrels libaneses, hauria estat, segons informacions dels mitjans alemanys, en una presó juvenil fins al maig, que és quan se'l va deixar en llibertat. També hauria hagut de participar en cursos de desradicalització, però pràcticament no havia assistit a cap de les cites que se li havien programat. Aquesta matinada hi ha hagut un registre a casa seva, al barri de Tiergarten, al districte central, però no l'han trobat. Tot i que la motivació de l'atac encara no se sap, el ministre de l'Interior aquest migdia ha donat per bona l'especulació sobre una intencionalitat islamista. Alexander Dobrindt.
21: Tot el que veiem aquí indica que ens estem enfrontant a un atac terrorista islamista. Estem tractant amb un presumpte autor que anteriorment havia cridat l'atenció per un nombre important de fets delictius, per una radicalització i per pertànyer a l'entorn islamista.
20: El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
22: Farem tot el que puguem per detenir els atacants. Reflexionarem sobre les conseqüències i prendrem decisions prudents però fermes.
20: El que de moment encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial en parla.
0: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, ha qualificat la incidència a les proves PISA d'una errada amb conseqüències devastadores. Divendres es va saber que les últimes proves PISA no serviran per comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països, perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui les gestiona i les coordina. El president de l'Associació de Directors, Jordi Satorra, ha explicat a Trescat Info avui a la tarda que és sorprenent que ningú se n'adonés durant tot el procés i que cal que s'assumeixin responsabilitats.
2: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
0: El govern ha qualificat d'incidència tècnica el problema i des del Vietnam, on està de viatge oficial, el president Salvador Illa ha dit que la consellera d'Educació, Esther Niubó, compta amb el seu suport total.
3: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament té tot el meu suport la consellera.
0: Els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora elèctrica no és l'únic cas actualment. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar-ne 25 més que no tenen activitat. A diferència d'Olaluz, aquestes no tenen cap client ni activitat des de fa com a mínim mig any. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en els últims 6 mesos. Successius executius espanyols han incentivat la creació d'aquestes noves companyies per competir amb els antics monopolis com Endesa, Naturgy o Iberdrola. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
4: En els darrers anys es ha facilitat molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
0: L'estat espanyol és el país europeu amb més empreses d'aquest tipus. N'hi ha més de 400 d'inscrites.
1: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre acullen simultàniament dos festivals de música clàssica basats en la qualitat musical i patrimonial. L'escena cultural ebrenca, influenciada per les bandes musicals i el Conservatori de Tortosa, és la protagonista de dues cites. D'una banda, el festival Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i de l'altra, el Protofest, centrat a la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Aquest cap de setmana, totes dues programacions coincideixen a l'espai temporal. Tortosa, Ariadna Escoda.
23: L'alta qualitat musical promou l'assistència de públic als dos festivals, que sovint exhaureixen entrades. Així es tracta de dos festivals que veuen com la variada oferta cultural comporta que la gent respongui. Ho defensa David Mateu, codirector de Protofest.
24: Que com més oferta cultural, hi ha més consum cultural. Potser no a la primera, però sí que veiem que després de 6 anys hi ha una consolidació, gent que ja és molt fidel, que ja sap que en aquelles dates, que se reserven fins i tot dates de vacances per a poder assistir.
23: Pel que fa a la tradició musical ebrenca que ha permès aquest escenari, Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
25: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no?, en alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no?, que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
23: Tant el Delta Chamber com el Protofest aposten per oferir concerts a preus assequibles i en espais destacats, com és el cas del Convent de Sant Salvador, d'Horta de Sant Joan, o la Capella del Convent de les Teresianes a Jesús, dues propostes que han coincidit aquest diumenge.
0: Poc més de 5 minuts i seran 8:15.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
5: Bona tarda. En marxa l'última etapa del Tour de França en final als Camps Elisis de París, una etapa que certificarà la victòria a la general de l'eslovè Tadej Pogacar. El corredor de l'UAE Emirates guanyarà per cinquena vegada el Tour i igualarà Anquetil, Merckx, Hinault i també Indurain, tot plegat en una edició, la 113 de la Volta Francesa, que recordem-ho va sortir de Barcelona el 4 de juliol. Ara mateix, quan queden 25 quilòmetres pel final, hi ha hagut diversos intents d'escapada, però de moment el gran grup els està controlant sense problemes. Pogacar, que ja des de fa dies té el Tour sentenciat, compartirà el podi amb el belga Remco Evenepoel, segon, i el mexicà Isaac del Toro, tercer. Precisament, a la penúltima etapa d'ahir, Pogacar va treballar com a gregari per assegurar la presència al podi del seu company d'equip. José Chan Fernández Machín és el director esportiu de l'UAE.
6: La verdad que hemos felicitado a los chicos por su compromiso, por ser tan buena gente. La verdad que estoy orgulloso y emocionado pues de estar al lado de gente una armonía tan grande, tan buenas personas y sobre todo profesionales y campeones como son, quererse tanto como se quiere todo el grupo, no solo ellos dos.
5: L'etapa d'avui, recordem-ho, s'ha retallat dels 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten França, perquè molts efectius de seguretat estan desplaçats al departament de la Gironda. I en motor, el britànic Lando Norris ha adjudicat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, ha sumat la seva primera victòria de la temporada al circuit de Budapest. Han completat el podi Verstappen amb Red Bull i Antonelli de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton de Ferrari i 58 respecte al seu company a Mercedes, Russell. El Mundial de la Fórmula 1, després d'11 curses, ara arriba a l'aturada d'estiu. La pròxima prova serà als Països Baixos, el penúltim cap de setmana d'agost. Per cert, també avui s'ha fet oficial que el Gran Premi de Bahrein, que s'havia cancel·lat per la guerra de l'Orient Mitjà, es farà finalment al circuit de Sepang, a Malàisia, del 2 al 4 d'octubre. Per altra banda, també en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial. El pilot de Piera és més líder, després de sumar aquest cap de setmana els 80 punts en joc. En concret, el de Montesa ja suma 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou, que des del 2007 no ha perdut ni un sol mundial, ja és més a prop del seu 40è títol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà culer fins al 2029. La central demà ja assistirà a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. Martina Fernández, per tant, serà companya d'Aitana Bonmatí, que ahir va assegurar que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però que no es vol moure del Barça. Des del campus que organitza, a Sant Pere de Ribes, la migcampista va explicar que no s'incorporarà a la pretemporada ara mateix, ho farà amb un ritme diferent de les seves companyes.
8: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
5: I els campionats d'Espanya d'atletisme, que es disputen a Màlaga, dues noves medalles d'or catalanes. Martí Sisé ha aconseguit l'or en salt d'alçada, en un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca personal. Escoltem Sisé en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
9: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venia... Bueno, venia amb expectatives d'intentar una medalla i estar rondant una marca personal, però l'hora ha sigut una mica sobtat. Però molt content, molt content.
5: També ha guanyat aquest migdia la mataronina Martina Martínez, en aquest cas, a la final dels 1.500 metres femenins, amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. La sentim també.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors, perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim molts nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar i finalment doncs ho he aconseguit i estic supercontenta.
5: Avui al vespre hi haurà més participació catalana. Destaca sobretot la final dels 200 metres, on la Sant Cucatenca, Jael Segura-Bastué, buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans a Màlaga ja sumen fins a 6 medalles d'or i un total de 14 metalls. Acabem explicant també que la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes, de 14 en total, ha perdut la final de la Copa del Món davant dels Estats Units per 13-9. El partit s'ha disputat aquest matí a Sydney i ha estat igualat fins a l'últim quart. L'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls es queda sense guanyar l'únic títol que li faltava.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:02. A aquesta hora destaquem que continua cremant sense control l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a Castelló. Un foc que ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una quinzena de municipis. Balanç provisional, 4.300 hectàrees cremades. El foc d'Àvila, amb més de 50.000 hectàrees devastades, és el més extens de l'estat espanyol des que se'n tenen registres. Juntament amb els de Madrid i Toledo, que continuen descontrolats, han cremat ja més de 77.000 hectàrees. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Ara per ara, Renfe, però, per seguretat, manté un límit temporal de velocitat al tram de l'afectació de l'esvoranc. Des d'ara fins a arribar a les 8 us explicarem, entre altres qüestions, que, i aquesta s'acaba de saber, la policia alemanya ha localitzat i matat a trets al barri berlinès d'Spandau el presumpte autor de l'atropellament massiu ahir a Berlín, que va causar una mort i una trentena de persones ferides. El presumpte autor, de 21 anys i d'origen libanès, tenia antecedents per radicalització. I grups de colons israelians han atacat dues mesquites a la Cisjordània ocupada. El govern de Benjamin Netanyahu amenaça amb més operacions a la zona. Una nova espiral de violència que continua creixent després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig que hi va haver en aquest territori palestí. I en els esports a aquesta hora, Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques?
2: En marxa l'última etapa del Tour de França, Tadej Pogacar es coronarà per cinquena vegada com a guanyador de la Volta Francesa. Per altra banda, Lando Norris amb McLaren s'ha adjudicat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 davant el Red Bull de Verstappen i el Mercedes de Kimi Antonelli. L'italià es consolida el capdavant del Mundial. I també en motor, Toni Bou ha guanyat aquesta tarda el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial. El pilot de Pierre és més líder després de sumar aquest cap de setmana els 80 punts en joc.
1: Vespre encara amb alguns xàfecs i algunes tempestes locals en punts de Girona, al voltant del Montseny, i també fins al Maresme, més probables i localment forts, a la Selva, nord del Vallès Oriental, nord del Maresme i la Garrotxa. Avança sense control l'incendi forestal a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, a Castelló. A primera hora d'aquesta tarda s'han evacuat dos municipis més i a més de 16.000 evacuats de més d'una quinzena de poblacions, i ara per ara no poden tornar a casa. El foc ha afectat, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. València, Alba Barbosa.
3: El perímetre del foc s'ha duplicat, és d'uns 40 quilòmetres, i la Generalitat Valenciana ha enviat unes alertes a primera hora de la tarda demanant l'evacuació de dos municipis més del sud de la província de Castelló, a Assuévar i Almedíxer. La majoria dels 16.000 evacuats s'han reubicat en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades en pavellons de Nules, Onda, Sogorb i Moncofa. La prioritat, segons el subinspector dels bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, continua sent protegir els veïns.
4: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida, y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
3: El president valencià Juan Fran Pérez Llorca preveu unes condicions adverses per a les tasques d'extinció, tot i que la humitat els ajuda.
5: En este momento la situación es difícil. Las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos.
3: Ara hi treballen uns 450 efectius que han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. Hi viuen unes 33.000 persones. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
6: Jo sé que la catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
3: L'incendi va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i s'investiguen les causes. La delegació del govern espanyol apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà demà a la zona afectada pel foc.
1: Centenars d'efectius i desenes de mitjans aeris continuen treballant en les feines d'extinció dels grans focs que cremen a Ávila, Madrid i Toledo. El d'Ávila ja ha devastat unes 50.000 hectàrees i és el més gran a tot l'estat des que se'n tenen registres. En total se superen, de moment, les 77.000 hectàrees cremades i més de 100.000 persones estan desallotjades o confinades. Seguint-ho al centre de comandament de Navalcarnero hi tenim a l'Alba Gil.
0: Un incendi que arriba ja a 280 quilòmetres de perímetre i que manté en escac tots els serveis d'emergència. En aquest centre de comandament, la paraula clau és prudència. Ningú no s'atreveix a fer hipòtesis i a dir cap a on evolucionarà el foc perquè les condicions meteorològiques poden canviar en qualsevol moment i fer capgirar l'estratègia. Fernando Martín Pascual és cap de comandament integrat de l'UME.
7: Sabemos cuáles las dimensiones del incendio, sabemos en qué estado está el incendio en cada momento y de alguna manera sabemos cómo tenemos que actuar contra ello. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos superan esas capacidades de incendio porque es difícil predecir cómo se va a comportar.
0: Es dona per fet que hi haurà més municipis evacuats i desallotjats i els veïns només podran tornar quan estigui garantida la seva seguretat. Ho explica la ministra Sara Hessen, que ha visitat aquest punt de coordinació amb Óscar López.
8: Yo creo que lo primero, volver a los núcleos de población que han tenido que ser evacuados, será cuando se den las condiciones de máxima seguridad para la población y eso se determinará a través, en este caso, del mando operativo y evidentemente se llegará y se dará la información a la población.
0: La ministra ha lloat la cooperació i la coordinació dels serveis d'emergència per fer front a aquest incendi, ha dit extremadament complicat i sense precedents.
1: I a França, l'incendi del sud-oest del país continua sense donar treva. Hi ha 42.000 hectàrees cremades, 240 habitatges calcinats. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, tot i que de moment les autoritats consideren que no cal evacuar la ciutat perquè, diuen, no corre perill. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
9: Aquí a la Gironda tothom està mobilitzat per intentar parar les flames que ja són molt a prop de l'àrea metropolitana de Bordeus. 42.000 hectàrees ja han cremat i són gairebé 6.000 els efectius que lluiten en contra. 2.500 bombers, 1.500 militars, 1.200 policies i 500 voluntaris. Entre aquests voluntaris també hi trobem agricultors que coneixen bé el terreny, com aquest que ho explica.
10: Hem vingut a donar un cop de mà perquè, si això hagués passat a casa nostra, també ens agradaria que ens ajudessin. I tenint en compte la magnitud del desastre, pensem que qualsevol ajuda és benvinguda.
9: Hi ha 18 mitjans aeris també que estan ocupats i és tot el país que, de fet, està mobilitzat per intentar que no hi hagi cap altre front obert davant de l'importància del nombre d'efectius que estan ara mateix aquí, tant a la Gironda com també a les Landes o a Provença, al Var.
1: Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí, a Catalunya, per ajudar en l'extinció dels focs. Són una vintena d'efectius que formen part d'un programa que es diu Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport entre ells en situacions d'emergència. Aquests bombers, ser aquí, els serveix per entrenar-se per possibles incendis extrems que puguin arribar en un futur pròxim als seus països. I és que el que estem vivint a Catalunya és el que ells hauran d'acabar entomant en algun moment o altre. En parlem en aquest reportatge que ens ha preparat la Maria Costa i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
0: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
11: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
12: And then you go straight on?
13: So the whole come out this fence and there where you see the people.
0: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
14: How that is going up is very bad.
15: Yes.
14: So I suggest that the people put the mask on.
15: Okay. Could you...
14: I fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
0: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
16: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques
12: vegades ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
15: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
12: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
15: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
12: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions i no hi estem acostumats.
14: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.

0: Aquesta hora està en marxa a Mallorca una manifestació contra la massificació turística. La convoca la plataforma Menys Turisme, Més Vida, i amb el lema Mallorca està al límit, denuncia els efectes del turisme sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre els recursos naturals i sobre les infraestructures de l'illa. I l'estem seguint amb la Caterina Carmany Jaume. Caterina, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. Marxa, com deies, aquesta manifestació al centre de Palma contra la massificació turística. I és que l'any passat es va tornar a batre un rècord amb 19 milions de visitants. I els residents estan farts de platges, pobles i carreteres col·lapsades. Es diu que amb un grup de joves, com et dius?
2: Hola, em dic Yara.
1: I duis unes lletres que posen dignitat.
2: Què?
1: Duis unes lletres que posen dignitat.
2: Efectivament, sí.
1: Què?
2: Perquè hem sortit, nosaltres som un agrupament de Santa Maria, i sortim aquí a defensar que el que està ocorrint a Mallorca amb el turisme és de no tenir cap tipus de dignitat. I és el que estem demanant dignitat per als residents de Mallorca.
1: Moltes gràcies.
2: A tu.
1: Hi ha gent de totes les edats, pares, amb carretets, amb fills, que diuen que no tindran, no podran viure la Mallorca que ells van viure i que no hi ha futur, que s'està al límit. Per tant, camina aquesta marxa pel centre de Palma i es preveu que serà històrica.
0: Doncs anirem seguint i explicant-ho. Caterina, gràcies. Bona tarda.
1: Adeu, fins ara.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segons mitjans de comunicació alemanys, la policia ha localitzat i ha matat a trets al barri berlinès d'Spandau el presumpte autor de l'atropellament massiu d'ahir que va causar un mort i una trentena de persones ferides. El presumpte autor, un noi de 21 anys d'origen libanès, tenia antecedents per radicalització. El canceller Friedrich Merz havia anunciat unes hores abans mà dura contra la criminalitat islamista.
4: Farem tot el que puguem per detenir els atacants. Reflexionarem sobre les conseqüències i prendrem decisions prudents però fermes.
0: Segons alguns mitjans, acompanyava l'autor de l'atropellament un copilot d'origen iranià, circumstància, però, que encara no s'ha confirmat.
3: 3CAT Info.
0: Gairebé són 7:45. Trànsit i temps a punt. Carmina Malagarriga, equip viari. Bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. Està tallada la BV-2415 a Olèrdola per un accident i està també tallada la C-14 per la concentració del sector de la pagesia a Tàrrega. Una concentració que afecta també l'N2 i l'A2, on està tallat l'accés cap a la C-14. Hi ha retencions a l'AP-7, aturades i intermitents a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident. I també a l'AP-7 hi ha retencions de Santa Margarida i els Monjos cap a Vilafranca del Penedès en sentit nord. L'N340, Castellet i la Gornal en sentit nord, la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud i també a Gavà en sentit nord. L'N240 a Montblanc en sentit nord, l'N2 a Tordera en sentit sud, tant a la C-31 com a la C-65, als nuclis de la Vall d'Aro, cap a la plana interior, cap a Llagostera. També a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. I finalment, a Barcelona, tot està prou plàcid, però aquest petit punt de retenció el trobem a la Ronda de Dalt, des de la Trinitat en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Finalment, molt poca pluja aquesta tarda, fins i tot els núvols es van desinflant. Això no treu que fins al vespre a la nit hi ha la possibilitat d'algun xàfec aïllat en punts de Girona, del Maresme, Osona, Montseny aproximadament. Però vaja, ho ha fet poc a la tarda. Veurem què passa la nit, queda una mica d'aire fred en altura. Vent moderat, amb alguna ratxa forta de mestral cap al sud aquesta nit i demà al matí. Es poden superar els 70 km per hora de mestral. Del Baix Camp cap al Delta de l'Ebre, també tramuntana moderada amb alguna ratxa forta a l'Alt Empordà, no pas a la Costa Brava Central o Costa Brava Sud. Del Golf de Roses cap al sud, poca tramuntana. Es presenta un dia de sol aquest dilluns, també dimarts, també dimecres, segurament també dijous, divendres, gairebé tota la setmana, sense pronòstic de xàfecs de tarda al Pirineu. Potser divendres núvols prims a bona part del país i el més destacable. Ens queden un parell de nits fresques a l'interior, sobretot al Pirineu, o suaus a la costa, però a partir de la matinada, matí de dimecres, dijous, per endavant, tindrem pols sahariana, torna a disparar-se la temperatura i ve molta, molta calor, sobretot ja a partir de divendres.
0: Grups de colons israelians han atacat dues mesquites a la Cisjordània ocupada i el

0: És un territori ocupat per Israel des de fa gairebé 60 anys i viuen uns 3 milions de palestins i mig milió de colons en assentaments considerats il·legals per les Nacions Unides. La incipient escassetat de munició és una de les causes principals de l'aturada de 48 hores dels atacs nord-americans contra l'Iran. Després de dues setmanes de foc continuat, així ho diuen fonts de la Casa Blanca, però oficialment l'administració Trump sosté que la pausa és una manera de donar una nova oportunitat a la diplomàcia. Teheran afirma que mentre ells no siguin atacats, no s'hi tornaran. A l'estret d'Hormuz, un petroler ha afedat també l'explosió d'una mina marina després d'haver-se desviat de la ruta assignada pel règim iranià. A més, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha disparat trets d'advertiment contra 6 vaixells quan intentaven travessar l'estret. Teheran amenaça a Ucraïna amb represàlies perquè hi va disparar contra un vaixell de l'Iran al Mar Caspi, un atac en què hi va morir un dels mariners.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha mort un noi de 25 anys arrossegat pel riu Seguer el seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És al mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Avui al migdia un testimoni ha alertat als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia acabat emportant al riu. Els bombers han engegat un dispositiu de recerca que s'ha allargat durant un parell d'hores. És la cinquena víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. El mateix nombre de persones i víctimes que hi va haver en tota la campanya de l'estiu passat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A la Xina, veure gent ballant en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat que comença a ser molt habitual, però tant que s'ha acabat de regular ara per evitar molèsties al veïnat. Sobretot la protagonitzen dones, moltes dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també fer amigues i, sobretot, passar-s'ho bé. I és que, a falta d'una oferta cultural més rica, aquesta activitat s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Pequín, corresponsal, Francesc Canals.
2: Cap vespre a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanxangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
3: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
2: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puo Yi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
4: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercicis junts i ens ho passem molt bé.
2: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia.

0: Aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
1: A 3Cat Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3Cat Info.
7: 5 minuts i mig i seran les 8.
1: Esports.
7: Roger Arnau, bona tarda.
8: Bona tarda. Acaba d'acabar l'últim...

0: francesa, que recordem va sortir de Barcelona el 4 de juliol. Pogacar, que fa dies que tenia el Tour sentenciat, comparteix el podi amb el belga Remco Evenepoel, segon, i el mexicà Isaac del Toro, tercer. Precisament, el director esportiu de Evenepoel, la Red Bull Bora, Patxi Vila, reconeix que Pogacar és intractable.
1: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
0: Evidentment, aquest no era Patxi Vila. Sentim ara sí el director esportiu de Evenepoel.
2: Jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar sortir, però em vaig trobar molt bé, un punt de forma molt bo.
0: Tampoc, evidentment, era el director esportiu del Red Bull. El que sí que podem dir a aquesta hora ja és que finalment la darrera etapa del Tour, amb final als Camps Elisis de París, s'ha adjudicat a l'esprint i l'ha guanyat Van Der Poel, que s'havia escapat als últims quilòmetres de l'etapa, juntament amb Pogacar. Finalment, Van Der Poel ha pogut escapar-se i guanyar a la línia d'arribada. L'etapa d'avui, recordem, s'ha retallat en 132 quilòmetres, els 132 quilòmetres inicials a 89 a causa dels incendis que afecten el país, a França, perquè molts efectius de seguretat estan desplaçats al departament de la Gironda.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I més coses. Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial. El pilot de Piera és més líder després de sumar aquest cap de setmana els 80 punts en joc. En concret, el de Montesa ja suma 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou, que des del 2007 no ha perdut ni un sol mundial, ja és més a prop del seu 40è títol. Per altra banda, també en motor, el britànic Lando Norris ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, ha sumat la seva primera victòria de la temporada al circuit de Budapest. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. Precisament el pilot italià, amb aquesta tercera plaça avui a Budapest, es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton, de Ferrari, i 58 respecte al seu company a Mercedes, George Russell. El Mundial de la Fórmula 1, després d'11 curses, ara arriba l'aturada d'estiu. La pròxima prova serà als Països Baixos en el penúltim cap de setmana d'agost. I els campionats d'Espanya d'atletisme, que es disputen a Màlaga, dues noves medalles catalanes d'or. Martí Sisé ha aconseguit l'or en salt d'alçada amb un salt de 2 metres i 13 centímetres, la seva millor marca personal. Escoltem Sisé en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
4: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venim... Bueno, veníem expectatives d'intentar una medalla i estar donant la marca personal, però l'or ha sigut una mica sobtat. Però molt content, molt content.
0: Aquest migdia també ha guanyat la mataronina Marina Martínez, en aquest cas a la final dels 1.500 metres femenins, amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. Escoltem-la també.
5: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè, bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar i finalment doncs ho he aconseguit i estic supercontenta.
0: Al vespre hi haurà més participació catalana, destaca sobretot la final dels 200 metres, on la santcugatenca Jael Bestué buscarà la seva setena corona. Els atletes catalans sumen fins ara 6 ors i un total de 14 medalles. I acabem explicant que la selecció espanyola de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit disputat aquest matí a Sydney ha estat igualat fins a l'últim quart. L'equip dirigit per el terrassenc Jordi Valls ha quedat sense guanyar l'únic títol que li faltava. Paula Leitón és la capitana.
1: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
3: 3CAT Info.

0: Continua cremant sense control l'incendi forestal de la Vall d'Uixó a la Plana Baixa a Castelló. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una quinzena de municipis. El balanç provisional és de 4.300 hectàrees cremades. A Àvila, el foc, amb més de 50.000 hectàrees cremades, és el més extens de l'estat espanyol des que se'n tenen registres. Juntament amb els de Madrid i Toledo, que continuen descontrolats, se superen les 77.000 hectàrees calcinades. A França, l'incendi de la Gironda es manté incontrolable. Les flames s'han acostat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, però ara per ara es descarta evacuar-ne la població. El foc ha cremat 42.000 hectàrees, hi ha 220.000 evacuats i més de 200 habitatges calcinats. Abatut per la policia a Berlín, el presumpte autor de l'atropellament massiu d'ahir. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització. En marxa a Mallorca una manifestació contra la massificació turística. La convoca la plataforma Menys Turisme, Més Vida, amb el lema Mallorca està al límit. Denuncien els efectes del turisme sobre l'habitatge, el territori, els recursos naturals i les infraestructures de l'illa. Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc del barri barceloní de Vallbona. Ara per ara, Renfe, per seguretat, manté un límit temporal de velocitat en el tram de l'afectació de l'esvoranc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa costat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la crisi per l'error en les proves PISA. Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions, mentre que des de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya asseguren que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
1: Esports.
2: El corredor dels Països Baixos, Van Der Poel, ha guanyat l'última etapa del Tour de França en final als Camps Elisis de París. Pogacar s'ha coronat per cinquena vegada campió de la Ronda Francesa. I Lando Norris amb McLaren s'ha adjudicat el Gran Premi d'Hongria de la Fórmula 1 davant Verstappen i Antonelli. Precisament l'italià es consolida el capdavant del Mundial. I finalment també en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial. El pilot de Piera és més líder després de sumar aquest cap de setmana els 80 punts en joc.
0: I va agafar el temps, les nuvolades del nord del país van perdent pistonades, si bé fins a la nit pot caure algun ruixat aïllat entre les comarques de Girona, Osona i el Maresme. Demà es preveu un dilluns estable, assolellat i una mica més calorós de dia. La nit continuarà sent fresca a l'interior i suau a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Avança sense control l'incendi forestal a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. A primera hora d'aquesta tarda s'han evacuat dos municipis més. Hi ha més de 16.000 persones desallotjades de més d'una quinzena de poblacions i per ara no poden tornar a casa seva. Les condicions meteorològiques compliquen les feines dels bombers, però la humitat és més alta que ahir. El foc que afecta, segons un primer balanç provisional, 4.300 hectàrees. Podem anar fins a València. Comunicació en directe a aquesta hora amb l'Alba Barbosa. Alba, què tal? Bona tarda. El perímetre del foc s'ha duplicat en uns 40 quilòmetres i la Generalitat Valenciana ha enviat un alerta a primera hora de la tarda demanant l'evacuació de dos municipis més del sud de les comarques de Castelló, Assuévar i Almedíxer. La majoria dels 16.000 evacuats s'han reubicat en cases de familiars on han pogut tornar a la primera residència. Unes 500 persones han estat traslladades a pavellons de Nules, Onda, Sogorb i Moncofa. La prioritat, segons el subinspector dels bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, continua sent protegir els veïns.
3: Las prioridades son las personas de los municipios, están evacuados todos en mayor medida. Y bueno, estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos.
0: El president valencià Juanfran Pérez Llorca preveu unes condicions adverses per les feines d'extinció, tot i que la humitat els ajuda.
4: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está el frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio.
0: Ara hi treballen uns 450 efectius que han pogut frenar el flanc que avançava cap al municipi de la Vall d'Uixó, que es manté confinat. Hi viuen unes 33.000 persones. La nostra companya Marta García, confinada al municipi, descrivia com les flames afecten la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la zona.
5: S'extendix per tres comarques diferents i no són comarques tampoc xicotetes. No sé la quantitat d'hectàrees que s'han cremat, però sé que la catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: S'han atès 19 persones per inhalació de fum i dues continuen ingressades a l'Hospital de la Plana. L'incendi va començar ahir al matí en una zona urbana de la Vall d'Uixó i se n'investiguen les causes, però podria haver estat provocat perquè se'n van detectar diferents focus. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà demà dilluns a la zona afectada pel foc.
1: 3CAT Info.
0: I el foc d'Àvila ha cremat unes 50.000 hectàrees i és el més extens de l'estat espanyol des que se'n tenen registres. Juntament amb el de Madrid i Toledo se superen les 77.000 hectàrees cremades i més de 100.000 persones estan desallotjades o confinades. Aquest vespre, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, presideix el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. Anem fins al centre de comandament de Navalcarnero a Madrid, amb l'Alba Gil, a qui podem saludar aquesta hora en directe. Què tal, Alba? Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Doncs
6: Marlaska ja ha arribat... Sí, exacte. Marlaska ha arribat fa uns minuts a aquest punt de comandament del flanc madrileny de l'incendi a Navalcarnero, on som nosaltres, per presidir el CECOT, aquest comitè de coordinació d'emergències. I no s'ha creuat, però per poc, amb el líder de l'oposició, amb Alberto Núñez Feijó, que ha estat de visita i que ha lloat l'esforç de coordinació entre administracions. Feijó ha fet una crida a remar en la mateixa direcció i evitar la confrontació política.
7: Todos estamos juntos, todos tenemos que sumar, todos tenemos que arrimar el hombro y no puede haber excepciones. Nadie puede tensionar más de la tensión que produce el incendio terrorífico que estamos viviendo.
6: Poc abans s'acostava en aquest punt també la vicepresidenta tercera, Sara Hessen, i el ministre Òscar López, que carregaven contra el negacionisme climàtic, a qui han fet responsable d'un incendi, han dit, extremadament complicat i sense precedents, perquè, com bé deies, les flames han cremat ja 77.000 hectàrees, 75.000 de les quals només a Àvila, i ja té un perímetre de 280 quilòmetres.
0: Doncs aquesta és l'última hora des d'aquest centre de comandament de Navalcarnero a Madrid, on hi ha l'Alba Gil, recollint aquestes últimes, en aquest cas, declaracions del president de l'oposició del PP, Alberto Núñez Feijóo. Gràcies, Alba. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Mentrestant, l'incendi de la Gironda al sud-oest de França continua fora de control. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Tot i això, les autoritats consideren que aquesta ciutat, de moment, no corre perill. I anem fins allà amb la Laura Bertran.
8: Si el foc segueix fora de control, avui hi ha dues bones notícies. Primer, que la superfície no ha augmentat al llarg del dia i es mantenen les 42.000 hectàrees afectades fins a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. I la segona és que les temperatures han baixat significativament en relació amb els dies anteriors. La previsió és que segueixi igual aquest dilluns, mentre que de cara a dimarts els termòmetres podrien tornar a pujar. Actualment ens trobem al Parc de les Exposicions de Bordeus, que pot acollir fins a 10.000 persones, i és que la xifra d'evacuats és de 220.000. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
9: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat, i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
8: Hi ha 6.000 efectius mobilitzats entre bombers, forces de l'ordre, militars i voluntaris. Entre les conseqüències d'aquest incendi hi ha 240 cases destruïdes i 75 bombers ferits, 10 dels quals han estat evacuats.
0: Vuit de la tarda i 10 minuts, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3CAT Info hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall.
10: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquil·litza que empieza a ir bien las cosas.
11: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
0: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, ahir a la tarda, Renfe va iniciar les marxes blanques, que són les proves de circulació amb trens sense passatgers que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verda aquest matí per reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació temporal de velocitat al punt on hi va haver l'esvoranc, mentre es continua fent el seguiment tècnic de la infraestructura. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, ACSIA, ha qualificat la incidència en les proves PISA d'una errada amb conseqüències devastadores. Divendres es va saber que les últimes proves PISA no serviran per comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els d'altres països, perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui les gestiona i les coordina. El president de l'Associació de Directors, Jordi Satorra, ha explicat a aquesta emissora que és sorprenent que ningú se n'adonés durant tot el procés i cal que s'assumeixin responsabilitats.
12: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
0: El govern ha qualificat d'incidència tècnica el problema i des del Vietnam, on està de viatge oficial, el president Salvador Illa ha dit que la consellera d'Educació, Esther Niubó, té el seu suport.
13: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: Els últims resultats dels alumnes catalans a les proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us ho havíem dit en titulars. La policia alemanya ha localitzat i ha batut a trets al barri berlinès d'Espandau el presumpte autor de l'atropellament massiu d'ahir que va causar un mort i una trentena de ferits. L'home batut, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Berlín, Jordi Regàs.
14: A les 7 del vespre, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada al barri d'Espandau, a l'oest de Berlín. La policia alemanya ha explicat que el sospitós s'ha abraonat sobre els agents amb una arma punxant i que no han tingut més remei que disparar, tot i que se l'ha intentat reanimar, ha mort a l'acte. Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que ahir a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Val a dir que a hores d'ara no estem per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. Ell tampoc ho podrà rebatre. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior.
15: Tot el que veiem aquí indica que ens estem enfrontant a un atac terrorista islamista. Estem tractant amb un presumpte autor que anteriorment havia cridat l'atenció per un nombre important de fets delictius, per una radicalització i per pertànyer a l'entorn islamista.
14: El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: Farem tot el que puguem per detenir els atacants. Reflexionarem sobre les conseqüències i prendrem decisions prudents però fermes.
14: El que de moment encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial en parla.
0: És un quart de nou, millor dit, a 3CAT Info. Obrim aquesta hora, àrea de servei, un cop d'ull a la mobilitat a les carreteres i autopistes. Ho estem seguint amb la Carmina Malagarriga, al capdavant de l'equip viari. Carmina, bona tarda.
17: Bona tarda, Xavier. Doncs continuen tallades aquestes dues vies, com la major part de la tarda, d'una banda la BV-2415 a Olèrdola en tots dos sentits per un accident i també la C-14 per la concentració i de protesta del sector de la pagesia a Tàrrega. Això també afecta l'N2 i l'A2, on està tallat l'accés cap a la C-14. A banda d'això, tenim retencions a la P-7 de Llinars a la Roca del Vallès, en sentit sud, per un accident, i també de Castellet i la Gornal a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. A l'N340, Castellet i la Gornal en sentit nord. A la C-32, a Gavà, en sentit nord. Tant a la C31 com a la C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada i, finalment, també a l'N240 Montblanc, en sentit nord. A la Ronda de Dalt només hi ha una pinzellada de retencions molt petitones, però cal dir, des de la Trinitat en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Fins ara.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Durant les últimes hores hem tingut un petit respir pel que fa a la temperatura, l'aixafogó també ha baixat, amb el vent de mestral ha baixat la humitat i la sensació d'aquesta calor enganxosa que teníem bona part del mes de juliol. Hem de pensar que en tot el mes de juliol, estem ja a dia 26, d'aquests 26, només 4 s'ha baixat per sota dels 25 graus al centre de Barcelona, a l'Observatori del Raval, pel que fa a temperatura mínima. Demà es pot situar als 24-25, ben a prop de la nit tòrrida. Puja una mica la mínima a la costa, es manté fresca o suau a l'interior, una mica freda al Pirineu encara hi pot haver mínimes de 5 a 10 o 12 graus, aquests valors de 5-7 graus alta muntanya, evidentment, però en alguna vall es pot baixar cap als 8, 9 o 10 graus. És el cas, per exemple, de Puigcerdà, Viella o el Pont de Suert. Demà un dia de sol, no preveiem pluja, 4 núvols, potser cap al Maresme, a la Costa Brava, Costa Brava Sud, i a la tarda també al voltant de les Guilleries, Montseny i Osona. No preveiem ruixats, la temperatura un pèl més alta, però vaja, no farà molta calor. Costarà passar els 35 graus a Lleida, 32, 33, 34, bona part de l'interior del país, al voltant dels 30 cap a la costa. I aquesta tendència de sol i calor es mantindrà tota la setmana, però pujant cada dia més la temperatura, a partir de dimecres, dijous, divendres. Pensem que ja divendres serien temperatures molt, molt altes, i dimecres o dijous tornaríem a tenir 40 graus a la zona de Lleida.
0: Gràcies, Dani. I hem d'afegir, pel que fa a la mobilitat, que ha mort el menor que estava en estat crític arran de l'accident de trànsit ahir a Mataró, a la capital del Maresme. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la via Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre elles aquest menor que avui ha perdut la vida. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: 3CAT Info.
19: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
19: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 3CAT Info.
0: 8 de la tarda i 19 minuts. Ha mort un jove de 25 anys arrossegat pel riu Segre al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també hi va haver, precisament, va morir també dos joves, com explicàvem. Aquest migdia, un testimoni ha alertat als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers han engegat un dispositiu de recerca que s'ha allargat dues hores i, quan han trobat el jove, el sistema d'emergències mèdiques li ha practicat maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que ha saltat de les roques, n'ha sortit il·lès. Aquesta és la cinquena víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que reservés un 40% de places exclusives per dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any, que ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. textualment va piular, dona sí, però no a qualsevol preu. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys perquè va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. L'agost del 2022, l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família, però dos anys més tard, un altre jutge va considerar que aquesta decisió no estava justificada i que el nen havia de tornar amb el seu pare. Va ser en aquest període quan hi va haver l'agressió sexual. La penalista i advocada del pare, Cristina Serra, ha dit en declaracions d'aquesta emissora que el menor no va rebre prou protecció mentre era sota la tutela de la Generalitat.
2: Una trentena de tractors.
21: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes en teoria la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. Pagesos tallen des de les 5 de la tarda la C-14 a l'altura de Tàrrega per reclamar solucions a la problemàtica de la fauna cinegètica i una millor gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. La d'avui a la tarda és la segona mobilització del sector agrari aquesta setmana. La previsió és barrar el pas al trànsit fins a les 9 del vespre al Vemord.
2: Una trentena de tractors romanen aparcats a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt. La pagesia demana accions contundents per afrontar la sobrepoblació de conills, ajudes per compensar les pèrdues de producció i una millora de la gestió de les ZEPA. Tot plegat a l'expectativa de com anirà la reunió convocada pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, aquest dilluns a Montblanc. En parlen el president d'Assaja, Pere Roquer, i el responsable de ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan.
22: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat i, dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
23: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això està evident.
2: La mobilització ha estat convocada per Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries.
0: La setmana que ve i la següent podran tornar a casa els veïns dels dos blocs més dels 8 que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del metro de Barcelona al barri del Putxet. D'aquesta manera, el 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta dels evacuats encara no tenen data per poder tornar. Davant d'aquesta situació, els veïns del Putxet preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. Carmen Pérez Pozo Toledano és la seva advocada en declaracions aquí a 3CAT Info.
24: Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials. Una altra, els danys personals, que són doncs, l'angoixa, els danys morals, la pèrdua de temps, la pèrdua d'estabilitat emocional i, per una altra banda, els danys econòmics. I nosaltres estem defenent a les quatre categories, és a dir, als propietaris, als propietaris de pisos, als propietaris de locals, als propietaris, als llogaters de locals, els que tenen una activitat econòmica, i als llogaters que viuen als pisos.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny per assegurar que no hi ha danys estructurals. I ara, fins a 9:15.
1: Esports.
0: A punt la crònica amb el Roger Arnau. Bona tarda, Roger.
25: Bona tarda. Tadej Pogacar ja és de manera oficial el guanyador del Tour de França 2026, després de la clàssica última etapa en final als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb mà de ferro la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Hinault i Indurain. Segon en aquest Tour ha estat el belga Remco Evenepoel i tercer el mexicà Isaac del Toro. Pogacar, que ja feia dies que tenia el Tour sentenciat, comparteix el podi, com diem, amb aquests dos homes. De fet, precisament, el director esportiu de Evenepoel, el Red Bull Bora, Patxi Vila, reconeix que Pogacar és intractable.
26: Ahora mismo bastante. Bastante. Bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también pues, bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza. El objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium.
25: L'última etapa amb el tradicional final als Camps Elisis de París l'ha guanyat el corredor dels Països Baixos Mathieu van der Poel. El ciclista de l'equip d'Alpecin ha estat escapat als últims quilòmetres amb Pogacar a la recta final, però ha aguantat i l'estirada també del gran grup i ha creuat la línia de meta en primera posició. I amb motor, el britànic Lando Norris ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, ha sumat la seva primera victòria de la temporada al circuit de Budapest. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. De fet, el pilot italià, amb aquesta tercera plaça, es consolida al capdavant del Mundial. Ara Antonelli té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton, de Ferrari, i 58 respecte al seu company a Mercedes, George Russell. El Mundial de la Fórmula 1, després d'11 curses, ara arriba l'aturada d'estiu. La pròxima prova serà als Països Baixos, el penúltim cap de setmana d'agost. I encara un apunt de motor per dir que Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial. El pilot de Piera és més líder després de sumar aquest cap de setmana els 80 punts en joc. En concret, el de Montesa ja suma 320 punts a la general. Són 90 punts més que Jaime Bustos, que és el segon classificat. Bou, que des del 2007 no ha perdut ni un sol mundial, ja és més a prop del seu 40è títol. L'estiu és sinònim del mercat de fitxatges i avui tenim novetats en bàsquet i futbol. En primer lloc, en bàsquet, l'estrella del Real Madrid, Mario Sonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'Ale Croat firma pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. Per altra banda, en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig de l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys, que serà blaugrana fins al 2029. La central demà, de fet, ja assistirà a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. Martina Fernández serà, per tant, companya d'Aitana Montmatí, que ahir assegurava que ha rebut ofertes d'altres equips importants, però que no es vol moure del Barça. Ho va dir el campus que organitza la jugadora a Sant Pere de Ribes.
3: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
25: I els campionats d'Espanya d'atletisme, que es disputen a Màlaga, dues noves medalles d'or catalanes. Marina Martínez s'ha imposat a la final dels 1.500 metres femenins amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. L'escoltem en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
4: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè, bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt, i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar, i finalment doncs ho he aconseguit i estic supercontenta.
25: També s'ha penjat la medalla d'or Martí Sisé, en el seu cas, en el salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres. És, de fet, la seva millor marca personal. Escoltem-lo.
5: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no veníem amb expectatives d'intentar una medalla i estar amb una marca personal, però l'hora ha sigut una mica sobtat. Però molt content, molt content.
25: Al vespre hi haurà més participació catalana. Destaca sobretot la final dels 200 metres, on la corredora Jael Bestué buscarà la seva 7a corona. Els atletes catalans, de fet, ja sumen 6 medalles d'or i un total de 14 metalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut en la final de la Copa del Món davant els Estats Units aquest matí per 13-9. El partit s'ha disputat a Sydney, a Austràlia, i ha estat igualat fins l'últim quart. Paula Leitón és la capitana.
6: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
25: Acabem amb un apunt de futbol, a concret de segona divisió, perquè el Sabadell ha confirmat un nou partit de pretemporada. Serà divendres que ve contra l'Inter Escandes Andorrà. Abans, recordem que dimecres l'equip jugarà contra el Manresa, equip de segona federació.

0: 3Cat Info.
1: Falten 3 minuts per arribar a 3:15. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora elèctrica no és un cas únic. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar-ne 25 més que no tenen activitat. A diferència d'Holaluz, aquestes no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Successius executius espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores per competir amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
2: En els darrers anys es va facilitar molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
1: Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir-ne els requisits. Recordem que Espanya és el país europeu amb més empreses d'aquestes característiques. N'hi ha més de 400 d'inscrites. I a aquesta hora, us ho explicàvem ja fa una estona, està en marxa a Mallorca una manifestació contra la massificació turística. La convoca la plataforma Menys Turisme, Més Vida i aplega milers de persones pels carrers de Palma. Ho estem seguint en directe amb la Caterina Carmany, que podem saludar a aquesta hora. Caterina, bona tarda.
3: Per al centre de Palma encara és milers de manifestants. Crits qui és...
1: No és possible aquesta comunicació. Mirarem de millorar aquestes condicions d'àudio que ens arriben des de Palma, on estem seguint aquesta manifestació contra la massificació turística convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
4: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa...
1: A Xile han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor Víctor Jara durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
4: I vas encontrar-te con él, con él, con él, con él, con él...
1: L'exoficial Nelson Hase Masey ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó.
4: De vuelta al trabajo.
1: Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre del 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet, contra el govern de Salvador Allende. Jara, aleshores, era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o aquest que sentim, Te recuerdo, Amanda.
4: Te recuerdo, Amanda.
1: Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi Xile, avui rebatejat com a estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre a prop del cementiri metropolità, a la perifèria de Santiago de Xile.
4: No importava nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él.
1: El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Hase Masey i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir el país sud-americà durant 17 anys fins a la caiguda del règim al 1990. Amb la música de Víctor Jara hem arribat tocats a 3:15, hora d'obrir una nova àrea de servei a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda de nou.
5: Bona tarda, Xavier. Començarem parlant d'aquestes dues vies que estan tallades, la C-14, per una protesta de la pagesia a Tàrrega. També estan afectades per aquesta protesta l'A2 i l'N2, tot això a Tàrrega. Continua tallada també la BV-2415 a Olàrdola per un accident. I s'acaba d'obrir, perquè ha estat tallada durant una estona, la T11 a Reus, en sentit Falset, perquè hi ha un vehicle variat. Ara, de fet, hi ha un carril obert. Retencions a la P7. A Aiguaviva, en sentit sud, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També hi ha retencions de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud i de Banyeres del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord, perquè hi ha un turisme que ha cremat. A l'N340, retencions a Coma-ruga en sentit nord, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud i a Gavà en sentit nord, a la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a l'N2 a Tordera en sentit sud, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. Encara queda en circulació intensa a l'N240 a Montblanc en sentit nord. Finalment, a Barcelona tenim retencions a la Ronda de Dalt, al punt de la Trinitat en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: El temps. A punt la crònica amb el Dani Ramírez.
6: Durant les últimes hores hem tingut un petit respir pel que fa a la temperatura. La xafogó també ha baixat amb el vent de mestral. Ha baixat la humitat i la sensació d'aquesta calor enganxosa que teníem bona part del mes de juliol. Hem de pensar que en tot el mes de juliol, estem ja a dia 26, d'aquests 26, només 4 s'ha baixat per sota dels 25 graus al centre de Barcelona, a l'Observatori del Raval, pel que fa a temperatura mínima. Demà es pot situar als 24-25, ben a prop de la nit tòrrida. Puja una mica la mínima a la costa, es manté fresca o suau a l'interior, una mica freda al Pirineu. Al Pirineu encara hi pot haver mínimes de 5 a 10 o 12 graus, aquests valors de 5-7 graus alta muntanya, evidentment, però en alguna vall es pot baixar cap als 8, 9 o 10 graus. És el cas, per exemple, de Puigcerdà, Viella o el Pont de Suert. Demà un dia de sol, no preveiem pluja, 4 núvols, potser cap al Maresme, a la Costa Brava, a Costa Brava Sud, i a la

0: graus a la zona de Lleida.
1: Fresca Info.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
3: Obrim l'aula per parlar de la repetició de curs, una mesura que a Catalunya s'ha anat reduint els darrers anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
4: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar. Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de catalán, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
3: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
5: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que teníem que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
3: Però que també va ser la seva creu.
5: Perquè al repetir de petita... compte que els nens són molt cruels. Llavors es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys van dir, ah, és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors em vaig quedar sola.
3: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
5: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
3: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
6: Quan estan a quart d'ESO, entres a dir què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17... I és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què haig de fer tota la meva vida? No tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entrar a veure quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà del que sigui una assignatura teòrica.
3: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
6: Fer-ho repetir per fer-ho repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no?, de seguir una classe teòrica en determinades maneres. Doncs anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
3: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
4: Lo noto mucho en matemáticas, en lo que tú no entiendes se centran en eso, y me parece eso muy importante, porque en cuarta ESO, o los años que recuerdo, cuando tú no entiendes algo, siguen el tema de largo, y así es muy complicado.
3: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
6: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venim cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria i a vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
3: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
5: Quan em diuen... ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
4: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot l'ESO.
3: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
4: El meu objectiu ara és sacar-me l'ESO però per l'any que ve me gustaría estudiar un cicle de màrqueting.

0: Tinc.
1: Vull fer o un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de... com dissenyadora d'interiors.
2: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem l'aula.
3: Aula oberta.
4: Cinc minuts i les 9.
5: Esports.
4: I arribem amb la crònica esportiva del Roger Arnau. Què tal, Roger? Bona tarda.
6: Bona tarda.
7: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
6: Comencem explicant que l'eslové Tadej Pogacar ja és de manera oficial el guanyador del Tour de França 2026, després de la clàssica última etapa en final als Camps Elisis de París. El corredor de l'equip UAE Emirates ha dominat amb autoritat la volta francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Hinol i Indurain. A la general també han pujat al podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro. Pogacar, que ja feia dies que tenia el Tour sentenciat, ha valorat així el triomf.
8: It was an amazing day.
9: Ha estat un dia increïble. No tinc paraules per aquest dia que hem viscut, amb una atmosfera espectacular. Estic content que s'hagi acabat i haguem guanyat per cinquena vegada el Tour.
8: Yeah, happy that it's over and that we won for the fifth time.
6: L'última etapa d'avui se l'ha adjudicat el corredor dels Països Baixos, Mathieu van der Poel, el ciclista de l'equip Alpecin, que ha estat escapat els últims quilòmetres amb Pogacar a la recta final, ha aguantat l'embestida del gran grup i ha creuat en primer lloc la línia d'arribada. I en motor, el britànic Lando Norris ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de la Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, ha sumat la seva primera victòria de la temporada al circuit de Budapest. Ha completat el podi Verstappen amb Red Bull i també Antonelli de Mercedes, el pilot italià. Amb aquesta plaça es consolida el capdavant del Mundial. Antonelli ara té 50 punts d'avantatge respecte a Hamilton de Ferrari i 58 respecte al seu company a Mercedes, George Russell. El Mundial de la Fórmula 1, després d'11 curses, ara arriba a l'aturada d'estiu. La pròxima prova serà als Països Baixos en el penúltim cap de setmana del mes d'agost. I encara en motor, explicarem que Toni Bou ha guanyat també aquesta tarda el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial. El pilot de Piera és més líder després de sumar aquest cap de setmana els 80 punts en joc. En concret, el de Montesa ja suma 320 punts a la general. Són 90 més que Jaime Bustos, que és el segon classificat. Bou, que des del 2007 no ha perdut ni un sol mundial, ja és més a prop del seu títol número 40. I l'estiu és sinònim de mercat de fitxatges i avui tenim novetats en futbol i bàsquet. En primer lloc, en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha exercit l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, que té 21 anys. Fernández serà culer fins al 2029. La central demà, de fet, ja assistirà a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. Per altra banda, en bàsquet, l'estrella del Madrid, Mario Essonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'Ale Croat firma pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. I més coses, també parlem d'atletisme perquè s'estan disputant els campionats d'Espanya a Màlaga i, de fet, l'atleta de Sant Cugat, Jael Segura Bastué, buscarà la seva setena corona als 200 metres llisos quan faltin 20 minuts per les 10. De moment, la delegació catalana ja suma 14 medalles i 6 d'elles són d'or. Una d'elles l'ha aconseguit la jove atleta de Mataró, Marina Martínez, que s'ha imposat a la final dels 1.500 metres femenins aquest migdia. Ho ha fet amb un temps de 4 minuts, 16 segons i 9 centèsimes. L'escoltem en declaracions a la Federació Catalana d'Atletisme.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè, bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar i finalment doncs ho he aconseguit i estic supercontenta.
6: També s'ha penjat la medalla d'or Martí Sisè, en el seu cas el salt d'alçada, amb un salt de 2 metres i 13 centímetres. De fet, és la seva millor marca personal. Escoltem-lo.
11: Doncs la veritat que estic una mica que no m'ho crec, perquè no venia amb expectatives d'intentar una medalla i estar rondant la marca personal, però l'hora ha sigut una mica sobtat. Però molt content, molt content.
6: I la selecció espanyola femenina de waterpolo amb 13 jugadores catalanes ha perdut aquest matí la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit s'ha disputat a Sydney, Austràlia, i ha estat igualat fins a l'últim quart. Paula Leitón és la capitana.
12: Jo crec que cada temporada té el seu
0: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
6: La final masculina d'aquesta Copa del Món l'ha guanyada Grècia davant d'Hongria per 14 gols a 15.
12: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
13: Rescat Info.
14: Bona nit, són les 9. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien a poder-lo estabilitzar aviat, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis. A més, hi ha desenes de milers de persones confinades a poblacions pròximes al foc. Àvila, el foc que hi crema més de 50.000 hectàrees cremades és el més extens ja de l'estat espanyol des que se'n tenen registres. Juntament amb els de Madrid i Toledo, que continuen descontrolats, se superen les 77.000 hectàrees cremades. I a França, l'incendi de la Gironda es manté també incontrolable. Les flames s'han acostat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, però ara per ara es descarta evacuar-ne la població. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i hi ha 220.000 evacuats i més de 200 habitatges calcinats. Abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu d'ahir. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització. Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit ahir a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la via Sèrgia que connecta la C32 amb el nucli urbà. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa costat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la crisi per l'error en les proves PISA. Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions, mentre que des de l'Associació de Directius d'Educació Pública de Catalunya asseguren que aquesta errada tindrà conseqüències devastadores. Milers de persones es manifesten a Mallorca contra la massificació turística. Denuncien que devasta les opcions d'habitatge, el territori i els recursos naturals. La protesta la convoca la plataforma Menys Turisme, Més Vida, amb el lema Mallorca està al límit. I els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc del barri de Barcelona de Vallbona.
13: Esports.
6: Tadej Pogačar ja és de manera oficial el guanyador del Tour de França 2026. El corredor eslové iguala en Ketil, Merckx i Nolin-Durain en 5 victòries a la ronda francesa. El guanyador a la meta de París està el corredor dels Països Baixos, Mathieu Van Der Poel. I Lando Norris amb McLaren s'ha adjudicat el Gran Premi d'Hongria de la Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer i es consolida al capdavant del Mundial.
14: I les nuvolades del nord del país van perdent pistonades. Si bé fins a la nit pot caure algun ruixat aïllat entre les comarques de Girona, Osona i el Maresme. Demà es preveu un dilluns estable, assolellat i una mica més calorós de dia. La nit continuarà sent fresca a l'interior i suau a la costa.
13: Trescat Info.
15: Aguanta'm bé, per la feina ja.
16: Tres rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i Trescat Info.
17: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina Tres rondes.

0: tres passes, el Porra encarregar els capgrossos de Mataró. A veure, els capgrossos, comença a aplaudir la plaça. 4 de 9, carregat els capgrossos de Mataró. Comença a ploure la plaça, déu-n'hi-do. Comença a ploure la plaça. Diluvi universal a la plaça Santana. Mentre està descarregant el 4 de 9, surt l'enxaneta, surt l'aixecadora. Com plou, Déu meu senyor! Però els capgrossos de Mataró que descarregaran el 4 de 9, surten els dosos. Com ho aguanten davant una botellada espectacular a la plaça Santana. Déu-n'hi-do els capgrossos, surten les sisenes, plou monumental a la plaça Santana, les sisenes que surten als quins, diluvi universal, però Castell de Nou descarregat, diluvi universal, però Castell de Nou descarregat dels capgrossos en la tercera ronda de la Diada Santa.
1: One way or another, I'm gonna find ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya.
2: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 4 de 9 que han descarregat els capgrossos a Mataró la Diada de les Santes enmig d'un xàfec impressionant. David Prats, bona nit.
3: Bona nit, Josep.
2: Avui un tres rondes que torna a estar marcat per l'última hora d'aquesta tarda.
3: Començarem a Vilallonga del Camp, on han actuat aquesta tarda la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. També us informarem de les diades de festa major d'aquest migdia a Salt i al Vendrell i d'aquest dissabte atenció especial a la Diada de les Santes a Mataró i repàs dels resultats més destacats que hi ha hagut a les places del país. Abans d'acabar, explicarem les intencions de les quatre colles que dissabte que ve actuaran a la Diada de les Neus, la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
2: Avui farem aquest tres rondes al David Prats i al Josep Almirall, el control de so, Marçal Turo, el control central, Lautaro Quinteros i Xavi Vall. L'actualitat castellera l'analitzarem amb Bea Jiménez, excap de colla dels Castellers de Sabadell, i amb Josep Antoni Falcato, fundador dels Minyons a Terrassa. Hola, Bea, bona nit. Contents de tornar a veure per segona vegada aquesta temporada aquí al Tres Rondes, eh?
4: Molt bon vespre.
2: I Josep Antoni Falcato, benvingut. Avui és el teu primer dia, aquesta temporada, aquest 2006, al Tres Rondes.
5: Sí, correcte.
2: Tots dos vau ser ahir a Mataró, i per tant, com nosaltres, i especialment com els castellers i el públic eren al mig de la plaça, devíeu quedar allò ben remulladets, eh? Perquè van ser 5 minuts de el David Prats deia diluvi universal. Molt, si no ho era, s'hi assemblava bastant, eh? Una mica més i anem tots baixar de vall cap a Mataró que arribem a mar.
4: Sí. Pluja intensa, sí, sí, sí.
5: Aquest matí la camisa encara estava molla.
2: Sí o no?
5: Sí, sí, de veritat. La vaig estendre dintre casa i encara estava molla aquest matí.
2: Coronar un 4 de 9 just en el moment que s'obre el cel com ahir i cau un veritable aiguat, no desconcentrar-te i tenir la sang freda de descarregar aquest castell abans l'enxaneta que encara no l'havia coronat passar per dalt, això ha de tenir un valor afegit. Vosaltres, que sou castellers, tu cap de colla, tu, Falcato, has pujat mil vegades amb un castell, no sé si us heu trobat, però ha de ser una cosa que pertorba una mica la concentració del casteller.
5: Nosaltres vam fer, com a les Minyons, no recordo el poble, però actuàvem al costat de la Vella, tota una actuació plovent. Allò que comença un, continua l'altre, i es van fer 4 de 8, 3 de 8, 2 de 8, però clar, no amb la intensitat que feia. Vull dir que tampoc no vaig veure passar per la plaça Santana l'Arca de Noé, però déu-n'hi-do, va ser molta intensitat la que va haver. I llavors, sobretot, jo crec que requereix un exercici mental de una concentració afegida, de no perdre els nervis, aquí continuem fent la nostra feina. I jo sí crec que és un mèrit afegit.
2: El David Prats també té un mèrit afegit, perquè va radiar el castell, xop com un pop al final, però va aguantar fins al moment, Bea.
4: Sí, bueno, va ser part de l'encant, no?, de l'actuació d'ahir, fer, ara que està tan de moda, no?, una pausa per la hidratació, vam tenir tots al mig de l'actuació. Ha de ser molt complicat, el que passa és que és veritat que ja l'enxaneta estava molt a punt de fer l'aleta, de traspassar l'acotxador, i llavors és que dels castells només hi ha dues maneres de baixar, diguem-ne, no? O sigui, i van optar per la sensata, tothom va aguantar, va mantenir la calma, i a més, va ser una alegria molt gran que li va donar a la pluja aquest punt d'èpica, no?, a més, però quina manera més maca també de reivindicar-se a la colla local, no?
2: Assolint aquest 4 de 9, sí. Ansiat aquest castell de nou perseguit durant tota la temporada, potser massa aviat aquesta temporada, doncs que els hi va quedar carregat aquell 3. Aquesta hora, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona són a Vilallonga del Camp, a la Diada Memorial Pau de Magrinyà. Aquesta diada s'ha acabat fa molt poca estona, molt pocs minuts, la diada de Festa Major a Vilallonga, una de les actuacions que aquests últims anys s'ha situat entre les més interessants al mes de juliol. Sapiguem què hi han fet avui la Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, David.
3: La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha descarregat de sortir del 3 de 9. A la segona ronda, intent desmuntat de 4 de 9 després d'un peu. Finalment, en repetició, han pogut descarregar el 4 de 9. 5 de 8 i han acabat amb el pilar de 7. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8. No hi ha hagut pilar, s'han acomiadat amb 4 pilars de 5.
2: A Vilallonga del Camp, a hores d'ara, tenim la Marina Pérez Got perquè ens informi d'aquesta diada, però tenim un petit problema de cobertura perquè,
3: cada
2: com sabem, al Camp de Tarragona hi ha llocs on sembla un veritable forat negre de l'espai on no hi ha cobertura i, per tant, esperarem que la Marina s'aparti una miqueta del centre de Vilallonga i arribi en un lloc on pugui tenir una mica de cobertura. Per tant, el que farem és explicar altres diades que hi ha hagut aquest diumenge.
6: Per la feina, ja.
7: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Jordi Andreu. De la mateixa manera que ha sigut el Gatsby a la Vilafranca, tot i que no es prodiguin tant amb el 5, però quan han fet el 5 i en el 3 i continuen anant.
9: Laia Díaz.
10: La veritat és que ja la primera ronda hi ha hagut la primera sorpresa amb el 4, amb aquest 4 de 8 dels castells de Badalona, que gairebé era el primer 4 de 8 que es veia des de que s'han fet les edicions de l'antic concurset.
11: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
2: Diada castellera de Festa Major, aquest migdia a Sal, amb els Marrecs, els Castellers de Barcelona i els Tirallongues de Manresa i el Xerric Zulot. A la plaça Lluís Companys de Sal, els Marrecs han signat la millor actuació del que portem de temporada, descarregant-hi tres construccions de 8 pisos. Com ha anat l'actuació, David?
3: Els de la camisa blautera han obert plaça amb el 7 de 8. Tot seguit han arribat les novetats amb la torre de 8 i el 5 de 8. A la mateixa actuació, els Castellers de Barcelona han completat el 3 de 8, la torre de 8 i el 4 de 8. Els Tirallongues de Manresa, el 3 de 7, el 4 de 7 i la torre de 6. I els Xerrics d'Olot, el 3 de 6 amb l'agulla, el 4 de 6 i el 3 de 6.
2: Pau Caravaca, cap de colla dels Marrecs a Sal. Bona nit.
12: Bona nit.
2: Pau, enhorabona per l'actuació i les estrenes del 5 i la Torre.
12: Moltes gràcies.
2: Com han anat aquests dos castells? No sé si tu hi has pujat amb cap. Són els primers de l'any, però la colla ja hi té experiència d'altres temporades.
12: Sí, Marrecs, penso que som una colla consolidada amb els castells de 8 i mig. L'únic que sí que és veritat que la temporada passada vam acabar amb una mica de regust, que si bé ja vam descarregar torres, el primer tram ens vam quedar amb intents desmuntats de 5. Aleshores, teníem aquests fantasmes, no?, aquesta aspiració a començar aquest tram, doncs, i poder consolidar altra vegada aquests castells de 8 i mig. La torre ha sortit molt solvent, molt maca. Aquest castell l'he pogut gaudir cantant-lo. Ha estat poc treballada, era com havia d'anar, com anava als assajos, i ha estat perfecte. I hem tirat per el 5 de 8 a tercera ronda, perquè no sabíem si ens arribaria per Sant Jaume, però al final els assajos han parlat, com que els Marrecs són molts de fer A, B, C, hem decidit posar-lo a tercera ronda, encara que és un castell tècnicament i físicament molt exigent. I ha sigut un castell molt treballat, però penso que l'hem assajat també a assaig, que el fet que quedéssim ben lligats, que tothom qui pujava estava molt conscienciat que és un castell insígnia per la colla, doncs ens ha fet descarregar-lo, malgrat que ha estat un 5 treballat.
2: Hi havia, per tant, hi havia confiança i mentalització, eh?
12: Ara... Correcte.
2: Ara feu vacances i al setembre hi torneu. Tindreu després un mes per consolidar aquests castells abans d'anar al concurs de Tarragona. 7 de 8, torre de 8 i 5 de 8 a l'etap, ja ho firmaries o confies que t'arribi alguna altra cosa com el castell de 9?
12: A mi m'encantaria firmar els mateixos castells que hem fet a Sant Jaume, aquí Sal, i aleshores anar treballant paral·lelament. Estem fent proves de 3. Vam col·locar 600 l'altre dia assaig especial i va anar molt bé. Però ens agrada assajar bé les coses, ens agrada portar les places als castells quan estiguin realment preparats. Aleshores, veurem, tampoc correrem per fer sí o sí el castell de nou, però el seguirem treballant. Però el mínim és repetir l'actuació que hem fet a Sant Jaume.
2: Doncs aviam si arribeu al castell de nou, que en fi, que també és una construcció, un 3 de 9, que vosaltres ja havíeu tingut molt per la mà. Pau, gràcies per ser aquesta nit al Tres Rondes. Bones vacances de colla ara i també bona festa major.
12: Moltes gràcies a tu.
6: Aguanta'm bé, per la feina, Gerard.

0: Sembla que finalment podrem parlar amb la Marina Pérez Got, els nostres companys del control central, el Lautaro Quinteros i el Xavi Vall. Sembla que han fet algun invent, d'acord amb el Marçal Turo. I, finalment, no sé de quina manera, amb quina qualitat, però podem saludar la Marina Pérez Got. Marina, bona nit.
1: Bona nit.
0: Marina, comentàvem a la redacció que totes dues colles havien optat per una bona actuació, això és evident, una actuació de nivell, amb dos castells de nou, però sense arriscar, podríem dir, al final, empat tècnic, eh?
1: Exactament, cap de les dues colles ha volgut arriscar més del compte. De fet, jo crec que la jove de Tarragona ha fet l'actuació que havia pensat fer el dia de Torredembarra i que no havia pogut desenvolupar a Torredembarra, recuperant aquest 4 de 9 en forra que els hi quedava encarregat per Sant Joan i que avui han pogut descarregar, tot i haver-hi nervis, en aquest castell i fer dos peus desmuntats i un intent desmuntat abans de descarregar-lo definitivament. I la vella de Valls fins i tot ha aparcat el pilar de mèrit, no s'ha acomiadat ni en pilar de mèrit, ha fet la tripleta màgica i ha sigut una mica recuperar sensacions després de la caiguda la setmana passada i recuperar estat de forma.
0: De la Colla Vella s'havia parlat que seria una diada de màxims i segurament aquella caiguda a l'actuació de les vivendes i no sé, ahir també hi va haver dos intents desmuntats a 5 de 8, que són coses que passen a les diades, però no sé si aquesta setmana també hi ha hagut algun problema a l'assaig. Al final, la tripleta màgica, que és, com dèiem, una bona actuació, què t'han semblat els castells de la Vella a pocs dies ja de la Fira Agosta, una setmana i mitja?
1: Han sigut castells relativament tranquils. Sí que és veritat que hi havia diferents canvis als pisos de les estructures i això ha fet que el 3 de 9 en folre l'haguessin de treballar una miqueta més, però no han sigut castells d'això de fer patir i de que pensessis que a la mínima de canvi els Ikei han tingut una actuació del que parlàvem, de tornar a agafar confiança, tornar a agafar sensacions i encara ja Fira-Agost.
0: La jove de Tarragona abans ja ens has explicat una mica com ha anat la diada, però vaja, estan a menys d'una setmana ara d'anar a la Diada de les Neus de Vilanova. Avui en bona forma la jove?
1: Sí, prou bona forma. La jove ha portat bona forma des d'inici de temporada. Sí que és veritat que ha sigut una jove una miqueta més insegura del que ens té acostumats. Suposem que també una miqueta per això, pels nervis, per el record aquest del 4-9 en folre que van deixar en intent, diria, a Sant Joan, ho estic dient de memòria, però diria que era en intent a la dia de Sant Joan de Tarragona i que necessitaven tornar a descarregar aquest castell per tornar-se a trobar.
0: Un castell que va caure per un, diguéssim, com una equivocació, un incident.
2: Una
0: crec que al pis de 15 algú es va deixar d'anar de mans en un moment que no ho havia de fer. Res més a afegir, Marina?
1: No, la veritat és que ha sigut una diada bastant plàcida per les dues colles i una diada que crec que les dues colles necessitaven per mirar de cara al futur ja.
0: Doncs vinga, aviam si l'any que ve, si tornem a connectar amb tu, finalment ja hi ha una mica de cobertura a Vilallonga del Camp, perquè cada any es repeteixen aquests mateixos problemes. Que vagi bé.
1: Sí, sí, és un problema que es repeteix, que vagi molt bé.
0: Gràcies, Marina. I aquest diumenge també us volem informar d'una de les diades tradicionals del calendari casteller, la Diada de Santa Anna, a la plaça Vella del Vendrell.

0: Una diada que comença i es desenvolupa en un dels horaris més durs de l'estiu i que compta amb la participació única dels Nens del Vendrell, una agrupació que, recordem, enguany celebra el seu 100è aniversari, 100 anys els Nens del Vendrell. Què hi han fet avui els nens a la plaça Vella?
1: Uns nens que han completat la Torre de 7, el 4 de 8 i el 7 de 7, la mateixa actuació que van oferir dissabte passat al Callà.
0: Unai Estevez, el Vendrell, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: Unai, ara ho deia el David, Torre de 7, 4 de 8 i 7 de 7. Era el mínim per avui que el cocap de colla, el Pere Rovira, ens va anunciar altres rondes ara fa 8 dies al Catllà. Com han anat avui aquests tres castells?
2: Bé, bastant bé. La veritat és que els castells no eren cap estrena, no hi havia cap pressió afegida a banda de la d'actuar a la plaça Vella, que els gens del Vendrell no acostumen a estar còmodes habitualment en aquesta plaça, sempre tenen un punt de pressió, i l'objectiu, doncs aquests tres castells han anat bastant bé. Tot s'ha de dir, la Torre de 7 de primera ronda ha acabat amb unes mides no ideals, el nivell de terços s'ha acabat girant, sobretot amb la sortida de l'aixecador, res que faci perillar el castell. Una Torre de 7 sempre té aquest punt de tremolí. I a segona ronda, el 4 de 8, ha estat una mica el mateix. Els terços no han acabat de tenir una mida ideal, però al final el 8è 4 de 8 de la temporada no ha de portar problemes, si es troba en aquestes circumstàncies. Al final han fet el 7 de 7. El 7 de 7 és un castell que no ha portat cap tipus de dificultat i, a més, estan treballant el 7 de 8 amb molta intensitat. Això no pot portar cap tipus de problema a l'hora d'encarar un castell amb un pis menys.
0: Unai, finalment, els nens avui no han pogut fer el pas endavant abans de comparèixer dissabte que ve a la Diada Vilanovina de les Neus. Avui sembla que alguna baixa als troncs ha estat determinant per descartar el 3 de 8, un castell que, recordem, només tenen encarregat i que fa, crec que era des del maig, no?, que no han tornat a provar a plaça.
2: Sí, el 3 a 8 entraven els plans del Centre del Vendrell després dels assajos tant del local com l'assaig especial de divendres a la plaça Vella. Hem arribat aquest matí a plaça i ens han comentat que tenien un membre del pis de 15 que per qüestions extracastelleres de salut no s'ha pogut presentar a la diada. Comentaven que una persona que estava amb febre i que no ha pogut arribar a la diada. I el Pere Rovira, és que ja ho deia, que fer castells amb un risc quan l'havies assajat d'una altra manera, tenint dues diades, com Vilanova i Llorenç, al final havien de fer, doncs, descartar el castell, fer els castells a la plaça Vella ben fets, que és el que han fet, i portar aquest 3 a 8 en un futur.
3: Els motius eren que, molt senzill, hi havia gent que tenia posicions determinants, que avui està malalta, no podia venir, era impossible que pogués venir per qüestions mèdiques, i bé, poder portar un castell a plaça que encara no havíem descarregat fent un canvi d'última hora que no podíem assajar, hem cregut que no era el convenient. Era, creiem, absurd comprometre aquesta feina per voler fer això sense haver-ho treballat, i més tenint en compte que no és l'última diada de l'any, que tenim just dues diades que ens il·lusionen molt.
0: En fi, Unai, la diada, com és habitual en aquest horari tan peculiar que té, de començar passades les dues, com estava de públic avui la plaça Vella?
2: Just quan han acabat els versots del Vall de Diables, el públic no ha canviat, tothom s'ha volgut quedar amb els primers castells. Sí que és veritat que després de la Torre de 7 i del 4 de 8, i sense aquest incentiu de portar un 3 de 8 a l'hora de fer el 7 de 7 i els pilars de comiat, ja ha començat a buidar-se bastant la plaça. Al final és festa major, la gent porta molt desgast de dies de festa i celebració, i l'incentiu del 3 de 8 no hi era.
0: Els vendrellencs no acostumen a faltar a les seves cites castelleres locals. Unai, bona feina, ens veiem a plaça, bona nit.
2: Gràcies.
0: Això ha estat el més destacat que hem vist aquest diumenge a les places del país. Si us sembla, Falcato, Bea, comencem a Vilallonga. No sé si ho hem endevinat o no, però hem qualificat abans, parlant al David i jo, d'actuació conservadora, tenint en compte el gran nivell de les dues colles, especialment enguany de la Colla Vella, a l'espera d'un agost molt exigent que els espera a totes dues agrupacions. Què us han semblat?
4: Sí, bueno, està clar que, encara que de tant en tant a Vilallonga ens donen una sorpresa, un 2 de 8 sense folre, coses d'aquestes, és normal que sigui una diada una mica de trànsit, no?, per rodar troncs, poder fer proves amb algun casteller en alguna construcció, per això, no?, per això mateix que comentaves, de les diades tan importants que els hi venen i l'estiu tan intens que tenen les dues colles, no?
0: Uh-huh. I a més, la vella Falcato, si presentava alguna lesió, sembla ser l'enxaneta del Pilar, David, que...
1: Sí, de la caiguda de vivendes.
5: Bé, clar, jo el que em sorprèn és que es qualifiqui actuació conservadora una tripleta 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8. Jo suposo que estem massa ben acostumats. Mira, quan el 1984 els Minyons van descarregar el 3 de 8 per primera vegada, era la quarta colla que feia això, de les colles actuals. Ara ho fan més d'una vintena. I, clar, el 3 de 8... Llavors, clar, quan hi ha expectatives de 4 de 9 nets en una plaça o de 5 de 9, que el rum-rum, doncs, se n'havia parlat, i es presenten una tripleta, sembla que ens sàpiga poc,
0: no, no,
5: però...
0: No, de greu a mi, la veritat, no volia dir
5: en
0: això.
5: En tema, eh? No, però, clar, que no sempre es poden complir les expectatives, que una colla té molts condicionants. Parlava el cap de colla dels Nens del Vendrell d'una persona que, uh-huh, que per...
0: Una quin,
5: que estava malalta i que no ha tingut substitució. Perquè és un castell límit per ells i no ha tingut substitució. Segurament aquesta engeneta, que ha pres mal de la colla vella o per una lesió, pel que sigui, si no teníem cap les mateixes garanties, doncs han preferit no arriscar, perquè ara els hi venen, com bé diu la Bea, actuacions importants i han preferit contenir-se una mica i fer una tripleta, que no és pas poca cosa, tampoc. Mm-hmm.
0: I a més, amb aquests els castells bàsics a nou, de vegades et permeten assajar altres coses. Ahir ho vam veure, mm-hmm, per exemple, a Mataró. I pot ser el cas de la colla vella, que també necessita fer aquests castells, igualment la colla jove de Tarragona, per agafar, doncs, en fi, més pes a la temporada,
4: sí,
0: als seus troncs.
4: Està clar que les dues colles aniran a buscar en un moment donat el castell de 10, això és clar, i necessiten fer 3 i 4 de 9 a les places. Això és claríssim. Però, d'altra banda, respecte al que deia el meu company, és veritat que les colles també s'exigeixen uns nivells mínims, si poden, uh-huh, si arriben. No? Evidentment, Tripleta Màgica és una actuació espectacular, digníssima, no és...
0: A l'abast de molt poques colles?
4: A l'abast de molt poques colles, però aquestes dues colles tenen uns mínims, no?, segons la plaça que hi actuïn, perquè van a buscar coses molt més grans, no? De fet, ja les han fet i la progressió que porten és això, és anar a buscar els castells de 10, anar a buscar més games extras, i això també requereix una exigència per la pròpia colla d'anar a buscar el castell de 9, no diré com a mínim, però això, no?, una tripleta màgica, poques actuacions tindran d'ara en endavant per sota de la tripleta màgica. Mm-hmm.
0: Falcato, com veus la temporada fins ara, tant de la vella com de la jove de Tarragona?
5: Bé, jo veig que segueixen una trajectòria, sobretot per part de la vella, molt, molt llançada. Van fer un Sant Joan espectacular, el millor Sant Joan de tots els temps, sembla ser, i això obre molt bones perspectives, a part que tenen una gamma molt àmplia de castells assolits. I ara, aquest mes d'agost, que acabarà la Diada de Sant Fèlix, demostrarà moltes coses, demostrarà si hi ha passos endavant i com es pot presentar el concurs. Un concurs de Tarragona que jo crec que decidiran els castells de 10 i els castells nets. Uh-huh. I per part de la jove de Tarragona segueix una trajectòria que està també més accelerada respecte a les últimes temporades. Ara veurem si a Vilanova, la Dia de les Neus, dona un pas més, però no recordo que el 2 de 9 l'haguessin fet tan aviat amb altres anys. O sigui, han estrenat, jo crec, gamma extra abans que altres temporades. Si de cas, confirmeu-m'ho.
1: Sí, perquè
5: no
1: el Pilar de 8, per exemple, també s'ha vist alguna vegada el 5 de 9, el 2 de 9, és a dir, que Vilanova doncs, porta una bona trajectòria, també.
0: Ens ha sorprès també la bona actuació que hi ha hagut a Salt, amb els marrecs, que estaven també una mica, els hi costava tirar una mica endavant, més enllà del 7 de 8, i avui, doncs, d'una tacada, torre de 8 i 5 de 8 descarregats. Una diada encoratjadora per ells, abans de vacances.
4: Sí, sí, i crec que, bueno, de fet, per mi no ha estat tan sorpresa, no? És una colla molt metòdica, treballant, i com ha dit el seu cap de colla, no? Ells se senten en aquesta gamma, no? De la gamma alta de 8, que és el seu entorn, no? És el seu ambient. Ells són una colla de gamma alta de 8 que ha fet Castells de Nou, no? I, de fet, si volen tornar a fer Castells de Nou, el pas previ per ells, perquè ja ho ha dit, és, no? ABC, no? Ho ha dit així, és fer aquesta gamma primer de 8 i mig, que se'n diu.
0: Sembla que hem posat 6 anys, si hi ha el 3 de 9,
4: segur,
0: eh?
4: Segur que l'estan assajant des de començament de temporada, segur.
0: El Cato.
4: Era bé.
5: Jo crec que és possible que hagin recuperat algun casteller de tronc que l'any passat no tenien i que els hi va dificultar a arribar a segons quines estructures. I per la progressió que porten aquest any, jo penso que ells, si els moixeguengués d'Igualada, per descomptat, són les dues colles que jo crec que arribaran més aviat aquesta temporada que estigués de nou.
0: Que et generen més expectatives.
5: Sí, jo crec que sí.
6: Segona ronda.

0: estan a punt de fer les tres passes amb l'enxaneta, que volen carregar aquest 2-9. Atenció als Minyons, l'entrada de l'enxaneta. Ara mateix 2-9 carregat pels Minyons de Terrassa. La sortida ha de ser tranquil·la de la canalla. Important defensar en quarts i quims, que no se'ls giri. Important que l'enxaneta no danyi l'estructura del tronc. Els Minyons, que ara mateix toquen l'enxaneta a les manilles, també la sortida de l'aixecador, aguantant quarts i quins, se'ls ha girat una mica, sembla que han pogut aguantar la posició, la sortida dels dodos, estan traient el pop de Dalià d'aquest 2-9, el podran descarregar per segona vegada aquesta temporada, Gama Extra Malva, a la Santa, surten les sisenes i alteren, aplaudeix la plaça, els Minyons de Terrassa, que també estan encaminant, bona actuació. Aquesta tarda, Mataró, primer amb el 4-9, i ara amb aquest 2-9, aquest Gama Extra, l'objectiu de repetir la desfensa, aquest 3 dels castellers de Vilafranca. Volen recuperar aquest 3 amb l'agulla. La plaça que aplaudeix, que esperona els busos tocant el folre. Ara surten les sisenes amb molta cura, sense tocar el pilar. Els castellers de Vilafranca, que tenen molt a prop, recuperar aquest 3-9 amb l'agulla. Les sisenes, que ara toquen el folre. També les 15 amb molta cura, sense tocar el pilar. Desfensa aquest 3, la plaça que el vol tornar a veure, les 15 que ja toquen el folre, els quarts que també es deixaran anar, som iverts, l'últim impuls que el carregueu, els castellers de Vilafranca que carreguen el 3-9 amb l'agulla a la plaça Santana, i ara la sortida de l'enxaneta, sobretot el pilar que està ferm, el pilar que aguanta, la sortida de l'enxaneta, el terç que treballa, els verds que volen descarregar, que volen recuperar aquest 3-9 amb l'agulla, sortida de l'enxaneta, la plaça aplaudeix, el tornaran a fer 7 anys després, els verds que recuperen el 3 amb l'agulla, que afegeixen un altre cromo de Gama Extra a la plaça de Santana en aquesta segona ronda de la Diada de les Santes. Ja pràcticament alteren la sortida de l'equip del Pilar i el descarreguen. El descarreguen els castellers de Vilafranca, afegeixen un nou cromo de Gama Extra. Quin gran castell ens han regalat a la capital del Maresme, els penedesencs.
1: Els penedesencs van ampliar la seva col·lecció de Gama Extra, els vallesans a tocar de vacances van poder tornar a descarregar el seu sostre actual i els maresmencs van fer un gran pas endavant en una temporada que fins ara no els havia somregut. Les Santes 2026 es recordaran per l'horari inusual imposat pel format de la Festa Major Mataronina i marcat per un aiguat quan ens acostàvem al final de la diada. Un aiguat que no va desbaratar, però, el programa que hi duen els castellers de Vilafranca, David.
2: Volien estrenar el 3-9 amb l'agulla, fer proves concloents de 3-10 i 4-10 i acabar amb el gran espadat. Ho van aconseguir. A la primera ronda van descarregar un 4-9 agafat per les futures manilles del 4-10, però amb les esqueletes que es van quedar a dalt. A la segona ronda va arribar l'estrena del 3 amb l'agulla, un 3 que es va haver de treballar per baix a la descarregada i amb un pilar que van completar amb comoditat. A continuació, després de l'aiguat que va caure a plaça i amb els castellers totalment xops, van descarregar un 3-9 agafat amb les manilles pures del 3-10 que provaran dissabte que ve a Vilanova. I per acabar van completar un pilar de 8 marca de la casa. Àngel Grau, cap de colla dels Verds, en declaracions al 3 rondes.
3: Veníem a fer aquesta actuació, sobretot el 3 i el 4-9, que a vegades, que parlàvem l'altre dia, que no li donem molta importància i els necessitem fer per arribar a objectius superiors, i per això avui haguéssim pogut fer el 5-9, però hem preferit el 4, i molt content de com ha anat, de tot i això, la pluja, la bona entesa amb Minyons i amb Capgrossos, i llavors molt bé, molt bé.
2: La segona ronda, aquest 3-9 amb l'agulla, que no assolíeu des de Sant Fèlix del 2019, l'havíeu treballat, l'assaig d'ahir va anar molt bé, i això us ha fet que sortís avui a plaça.
3: Sí, ja fa dies que està bé, però al final és el que parlàvem. Nosaltres la planificació era anar a treure les estrenes en mica en mica tot aquest juliol per arribar al principi d'agost amb el màxim de feina feta, i crec que anem bé, que és la previsió que teníem. I ara recuperar, com bé dius, des del 2019 que no l'havíem fet, doncs és un castell que la colla va ser dels primers a fer, o els primers a descarregar, que l'havíem fet molt, doncs tornar-lo a tenir crec que és molt important.
1: Els Minyons anaven a les Santes amb la idea de repetir la mateixa actuació d'ara fa 3 setmanes a la Festa Major de Terrassa. Finalment, però, després de l'aiguat, van renunciar a provar un tercer castell.
2: Van sortir de 4 de 9, el segon de la temporada, el van enlairar després de desmuntar-ne un peu i el van descarregar amb comoditat mantenint-lo ben quadrat durant tota l'estona. El 2 de 9 va arribar a continuació. El van descarregar, però no va ser fàcil. A l'entrada de l'aixecador, el tronc, amb tendència a girar-se, va haver de salvar una rebrincada i després de l'aleta, a quarts i quins, van haver de treballar la descarregada. Després de l'aiguat, a diferència dels vilafranquins, van optar per provar directament el pilar de 7 que van descarregar. Gavé. Brubussó, amb declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Veníem a fer el 4 de 9, el 2 de 9 i el 3 de 9. Per les circumstàncies no l'hem pogut fer, però molt contents perquè al final també ha sigut a causa d'haver pogut veure una èpica molt gran gràcies als crepgrossos. Ens han fet un espectacle superxulo i al final tota la nostra colla estava volcada a ajudar-los a generar el que feien i ha fet que véssim més molls del compte com per afrontar un 3 de 9 amb la seguretat que tocava. I així, nosaltres amb el 3 de 9 hi creiem molt, el tenim molt bé, per tant, ens el podíem permetre el d'allò i com que l'horari ens apretava, hem preferit fer el pilar de 7 per acabar bé la tira.
2: D'aquest 2 de 9, anar-lo consolidant. Avui s'ha hagut de treballar una miqueta sobre tota la pujada, però l'heu pogut defensar bé, és un castell que el coneixeu moltíssim, els Minyons, i us dona forces, no?, per ampliar la gamma extra de cara al segon tram.
4: Sí, al final el 2 de 9 és un castell que el tenim molt dominat, tenim molt ofici a nivell de folre i de manilles, el treballem super, super bé de baix, i vulguis no, doncs avui es notava que teníem una soca més petita i al final doncs, el castell pesa, no? I això ens donava aquest de nota la solidesa que estem acostumats, tot i així el folre ha treballat super bé, les manilles també, i a dalt doncs, hi ha ofici i ganes de fer-ho bé, per tant, super bé, una bona torna.
2: Ara vacances, tornareu a mitjans del mes d'agost, la propera actuació forta que teniu és Sabadell.
4: Exacte, al tornar ens hem de ficar les piles a la idea, de seguida anem a Lloret i després ens n'anem a Sitges, intentar veure si poden arribar ja els primers castells de nou a Sitges i de cara a Sabadell doncs, intentar doncs, venir a repetir l'actuació que hem pogut fer avui aquí a les Santes.
1: Hi havia molt d'interès a veure com sortien de plaça els mataronins. Just fa un any aspiraven a fer el 5 de 9 i la Torre de 9 a les Santes. Enguany, després d'un començament de temporada magre, el gran repte era completar per primer cop enguany un castell bàsic de nou.
2: I ho van aconseguir en circumstàncies extremes. De sortida van descarregar un plàcid 7 de 8, el tercer de l'any, i a la segona ronda van estrenar el 5 de 8 que van treballar la descarregada. En obrir la tercera ronda i després de desmuntar-ne dos peus per mala quadratura, els mataronins van validar el 4 de 9. Va pujar decidit, però just abans de coronar l'enxaneta, de sobte es va obrir el cel i va començar un xàfec molt intens. L'enxaneta no es va covardir, va traspassar per dalt i tot el tronc concentrat, malgrat l'aiguat, va poder descarregar el castell enmig de l'eufòria de la plaça, només apagada per l'enrenou de la pluja i les corredisses de part del públic. Àlex Dorda, declaracions entre el 3 rondes.
5: Ens hem picat molta pedra i haver arribat a les Santes haver pogut estrenar el 5 de 8 i descarregar el primer castell de nou de la temporada. Podem estar molt contents, res a afegir.
2: Doble estrena amb el 5 de 8 i després el 4 de 9 sota la pluja, que encara li dona més èpica al castell.
5: Sí, anecdòtic, li dona aquesta epicitat. Al final ens en recordarem d'això, però no oblidem tota la feina feta que hem fet per poder arribar aquí i ara posar un valor. Són les Festa Major, toca celebrar-ho.
2: Ara gaudir de la Festa Major, teniu l'actuació de la passada dilluns, però després vacances i mirar el segon tram, perquè és un segon tram intens, els campgrossos.
5: Correcte, tenim actuacions grans on hem anat a fer els millors castells. Serà un segon tram de picar pedra, de seguir picant pedra, i a partir d'aquí, amb l'actuació d'avui sí que ens obre moltes portes, però no hem d'oblidar d'on venim i de la feina que ens toca fer aquest any, que és pica pedra.
2: Et marques la tripleta màgica com a sostre o fins i tot no descarteu res més?
5: No em preocupa, no em marco res com a sostre. Farem el que hem fet sempre, seguir treballant i anar veient. Evidentment, treballar el 3 de 9, quan encara li falta polir coses, seguir treballant aquest 4 de 9, veurem el que arriba. Ja et dic, crec que és un any de picar pedra i que arribi el que hagi d'arribar.
6: Aguantem bé, per la feina, ja.
7: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: Joan Beumala.
9: Benvinguts a la dimensió castellera. Benvinguts al 3 rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació per a tot el país.
10: Xavier Brotons.
11: La colla de la camisa rosada ha plantat molts castells en les 3 actuacions que ha fet en terres basques, entre els quals cal destacar un 3 de 8.
10: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3CAT Info.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut més diades i actuacions de colles interessants que ara us volem explicar. Let the love Comencem amb l'actuació de la colla joves dels Xiquets de Valls, a Constantí, David.
2: Els del carrer d'en Gassó van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8, el 4 de 8 i el Pilar de 6. Francesc Inglés, cap de colla, en declaracions recollides per Pedro Sorio.
12: Proves de cara que estigui més grossos i amb l'objectiu ficat doncs, el dissabte que ve a Màrtirs i sobretot d'aquí una setmana i mitja al Firagós.
2: A Constantí, la colla jove Xiquets de Tarragona hi va portar el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Escoltem la valoració de la cap de colla, Gina Fort.
13: Aquest any hem cregut que necessitàvem rodar la gamma mitja de 8 perquè és la que ens ha de portar a fer els grans castells que ens venen a partir d'ara i necessitàvem aquesta actuació, després venim de vacances i tot, així que molt contents.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona van actuar ahir al Morell.
2: Els rosats van completar el 3 de 8, el 5 de 8, després de dos intents desmuntats i el 4 de 8. Pel que fa als ratllats, van sortir de plaça amb el 4 de 8, el 7 de 8 i el 5 de 7, prova del 5 de 8 que ha d'arribar en els propers compromisos.
1: Els Xiquets de Reus i els castellers de Sant Pere i Sant Pau van ser a les festes de Santa Anna de la capital del Baix Camp.
2: Destaquem l'estrena del 5 de 8 dels Xiquets de Reus, castell que van acompanyar del 3 i el 4 de 8. Escoltem la valoració de la cap de colla, Marina Bertran.
14: Ha sigut un 5 de 8 treballat a la descarregada, però en cap moment ha perdut la mida, per tant, molt controlat. La passada de la canalla ha sigut molt fina i després doncs, els nervis doncs, ens han passat factura, però és un castell que tenim molt dominat. Avui eren moltes camises a plaça i, per tant, estem molt contents de la implicació de la colla en una diada com a finals de juliol, que sempre pot semblar que tinguis menys gent. I a partir d'ara espero que segui mirant endavant, no? Vull dir, portem mesos també treballant tot el que pugui arribar després d'aquestes dues setmanetes que descansarem una mica. I ha sigut un punt d'inflexió per poder mirar endavant, la veritat.
2: A la plaça de la Farinera, els castellers de Sant Pere i Sant Pau hi van signar la clàssica de 8 i el Pilar de 7 descarregat. David Lobo, cap de colla.
15: Un 3 sense gaires objeccions, un 2 que cada dia mostra més bon estat de salut i que les proves per pujar-lo un pis més doncs, estan, com si diguéssim, dintre les prioritats. I després doncs, un 4 que al final doncs, ja li vam donar una adequació en quant a l'alineació per afrontar properament un 4-8 amb l'agulla, que això doncs, també ens va donar molt bon sabor de boca. I concloure la diada amb el Pilar de 7, tenint en compte que va quedar encarregat el mes de maig, però si ens estirem una miqueta més en el temps, doncs des del 15 d'agost del 19, que aquest castell no es descarregava.
1: I actuacions també ahir a Vilanova, Mediona, Begues, Torredembarra i La Pineda.
2: Els bordegassos de Vilanova, una setmana de la Diada de Festa Major de les Neus, van estrenar la Torre de Set a la Diada del Centre Vila, on també van descarregar el 3 de 8 i el 5 de 7. Mario Marcon és el cap de colla.
16: Des de la caiguda de la Torre de Set del Vendrell, vam pensar que si la idea d'aquesta torre era evolucionar-la un pis més, doncs, bueno, és un treball que has de començar a fer-la amb la Torre de Set. No? Llavors, doncs, bueno, jo crec que ha anat molt bé.
2: A la capital del Garraf, els Minyons a l'Arbós hi van alçar construccions de 6 pisos. A Mediona recollim el 3 de 7 amb l'agulla dels Xicots de Vilafranca i el doblet bàsic de 7 dels locals com a castells més significatius. A Begues destaquem el 3 i el 4 de 7 dels castellers de Castelldefels i estructures de 6 dels Encantats. A Altafulla ens fem ressò del 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla dels Nois a la Torre. Els de la camisa blau cel tenen garantida la presència a la sessió de dissabte del concurs de castells. Finalment, a la Pineda deixem constància del 3 de 7 carregat i el primer 5 de 6 dels castellers de Tortosa. Felicitats als tortosins perquè és el seu primer de l'historial aquest castell de 7. Escoltem Jordi Estrader, el seu cap de colla.
17: El castell va pujar molt bé, però la baixada dels nervis de la primera vegada ens van jugar una mala passada i malauradament no el vam poder acabar. A més, lo vam acompanyar en el primer 5 de 6 de la colla, un altre castell inèdit que sí vam poder descarregar. Per tant, estem molt contents i orgullosos del que vam aconseguir. Ho vam celebrar com calia i ara esperem que aquesta diada ens doni una empenta per a continuar sumant gent a la colla, seguir treballant i ben aviat poder descarregar el 3 de 7 i anar buscant nous reptes.
2: A la mateixa actuació recollim el 3 de 7 dels castellers al Foix i el 2 de 6 dels Xiquets de Vilaseca com a construccions més destacades.

0: Déu-n'hi-do, doncs, quin grapat d'actuacions que hi va haver ahir dissabte, i també una importantíssima, la Santes a Mataró, amb aquesta bona actuació dels Minyons a Terrassa, dels Castellers de Vilafranca i, per descomptat, dels Capgrossos de Mataró. Falcato, bé, vosaltres ja ho hem parlat abans i éreu tots dos. Què us va semblar, què us van semblar ahir a les tres colles a la plaça Santa Anna?
1: A mi el que estan fent Castellers de Vilafranca em sembla impressionant, no? Això d'anar estrenant gammes extres un darrere l'altre, seguint, a més, una cosa que sembla que està molt ben planificada, no? Aquí estrenarem això i ho fan i continuen. I especialment el 3 de Nou Magulla és un castell que jo trobava molt a faltar. És un castell que a mi em sembla...
0: 7 anys, eh?
2: Des d'abans de la pandèmia.
1: Impressionant. Jo, en broma, sempre dic que em sembla un castell molt sexy. Perquè... especialment la descarregada és molt, molt, molt emocionant, no? És un cas que m'encanta i em sembla impressionant, no? Aquesta recol·lecció de cromos de gamma extra que estan fent els Verds em sembla increïble, i com acabarà, no? Perquè això veurem la setmana vinent si se'n surten amb el 3 de 10 i com continuarà això, no? Fins Sant Fèlix, que ens podem esperar per Sant Fèlix, potser bastant impressionant. Els Capgrossos jo crec que poden respirar tranquils, no? I a veure si això els dona aquesta puntet de confiança que necessiten per tornar a ser aquests Capgrossos que ens emocionàvem amb aquells castells tan ben fets, no? Per les grans diades. I respecte a Minyons, bueno, sembla que ells tenien els seus plans i que han fet el que pensaven fer, excepte aquest tercer castell. Però jo ara faré un comentari que ningú se m'emprenyi.
0: Falcato ja arrufa el nas, eh?
1: A mi em fa por, i ho dic com a membre de la zona no tradicional, no? Que a Minyons estigui una mica acomodant a ser la cinquena colla del Montcastell.
0: Tal com va acabar la temporada l'any passat, no ho semblava, eh?
1: Ja, però Pérez. Jugar-ho tot a l'última diada... Uh-huh. Si ens podíem plantejar... I m'ho pregunto precisament des de la seva diada, eh? Perquè penso que aquest dia podia haver plogut, per dir alguna cosa, no? Mm-hmm. O algú es podia haver posat malalt, no? Jo crec que si vol recuperar, i parlem clar, la seva plaça, si vol optar a tornar a Sant Fèlix, potser el seu calendari no li està jugant a favor. Mm-hmm. És una opinió. Les colles són sobiranes, fan el que volen, això està clar. Però el ritme que va a les altres colles... jo crec que ara mateix està com una mica difícil, no? Si els grans castells, grans, han de venir després de l'octubre, les possibilitats de tornar a Sant Fèlix potser són més complicades.
0: Mm-hmm. Falcato, les tres colles a plaça, si vols pots començar pels Minyons, eh? Però
3: No. És que ara per contestar la Bea potser se'ns faria la una de la matinada i no tenim temps. No,
0: és la una, no, segur.
3: Perquè seria molt llarg. No, de les tres colles ens centraré. A mi em va sorprendre dels Castells de Vilafranca com poden tancar el 3 a l'Agulla, o sigui, l'estructura del 3 del 3 a l'Agulla, que amb 4 persones allà dins, ostres, és més fàcil que t'eixampli i els terços s'hagin de treballar forçats i aconsegueixen tancar-lo com si fos un 3 normal. Això em va sorprendre. Llavors, per no repetir el que ha dit la... Uh-huh. Vull dir, només dic que estarà distreta la temporada per l'hegemonia. Ja veurem, quan tothom desplegui el seu calendari, i ja contesto una mica la Bea, quan tothom desplega el seu calendari, llavors és quan es veu com han quedat les colles. Pel que fa als Capgrossos de Mataró. Els Capgrossos de Mataró, jo no sé si el fet de presentar dues candidatures els va afectar, no sé si el 3 de 9 carregat que van fer el mes de juny ha provocat cert malestar, però avui llegia una frase del Joan Fuster que deia quelcom així com no hi ha res que uneixi més que una bestiesa compartida. Com que aquest 4 de 9 va tenir aquest component d'èpica tan bonic, jo suposo que, com en altres ocasions, els capgrossos tornaran a ser una única pinya, i d'aquí, sigui picant pedra o sense picar tanta pedra, donaran de si tot el que bonament puguin. I els minyons, jo recordo que anys abans, o sigui,

0: al segle XXI, no sé exactament l'any, no recordo, no, però potser 2012, 2013, allargar-ho fins a les Santes. I ja va costar això un gran esforç. Pues bé, suposa un gran esforç arribar fins aquí. I o quan despleguen, i això des de l'inici de la colla, quan despleguen tot el seu calendari, és a partir del segon tram de temporada, a partir del setembre, els mesos de setembre, octubre. Que agradaria
1: més... Al final li contestes, el que t'ha dit.
0: Que agradaria fer-ho molt més, sí. Home, però...
1: Què et van semblar? Ja sabem el calendari dels Minyons.
0: No, acabo. Que ens agradaria fer més. I tant que m'agradaria fer el 4 de 1, el 5 de 9 i el 3 de 10 a la Santa.
1: S'han plantejat, de vegades, per la Festa Major, castells molt superiors al que... aquest últim any, això també és veritat.
2: S'ha carregat el 3 de 10, la Festa Major.
0: Hi ha altres vegades que s'han plantejat que no s'ha pogut plantejar que maestra per la Festa Major. Però sí, com a màxim, a la Festa Major s'ha carregat un 3 de 10. Però, bueno, generalment sempre va per 2 de 9, 5 de 9, com a molt, que ja està prou bé. I què em va semblar? Bueno, em va semblar que tenen un 4 de 9 molt apamat, molt maco, que tot i ser menys gent a les Santes van aconseguir fer un 2 de 9, que jo no el vaig veure, he mirat avui, perquè allà a plaça no els veig, que està sí que hi ha a les galeres, no? Però sí que em va semblar un 2 de 9 que no va per allà. I jo penso que la jugada de la tècnica al dir renunciem al 3 de 9, no només per les camises molles, que sí, jo avui sentia també una castellera que entrevistant de Vilafranca i diu, hem aconseguit camises per molts del tronc perquè pujaven les camises seques, no aixutes. No era el cas dels Minyons de Terrassa, però és que a més m'ha semblat molt bona la jugada, perquè fixa't, era a les 7 de la tarda quan s'iniciava un altre cop l'actuació. Li tocava el 3 de 9 als castellers de Vilafranca. Si nosaltres fèiem el 3 de 9, per poc que es desmuntés algun peu, després... els castells de Vilafranca es podien allargar...
1: Em sembla que no hi havia possibilitat d'allargar-se.
0: Dic que es podien allargar en el muntatge del Pilar de 8. I llavors què podia passar? Que el Pilar de 7, que li interessava molt més a la tècnica fer-ho, que no passar el 3 de 9, ens l'haguessin de menjar amb patates. O sigui que per mi, ben jugat.
1: És a dir, que no va ser renunciem només per les camises mullades, sinó per l'estratègia aquesta del tempo de la diada.
0: Que interessava més fer el Pilar de 7 que no passar el 3 de 9.
1: I els capgrossos de Mataró, Falcato, doncs una diada balsàmica,
0: Sí, sí. Balsàmica i, a més, un bon pas endavant descarregant aquest 4 de 9.
1: Després de la pluja, Falcato, tu hauries suspès la diada, per això que dieu, de les camises mullades, sí o no, i per què? Ràpid.
0: No, suspendre la diada no. Perquè
1: tenint en compte que s'havia d'acabar igualment a 7:45, eh?
0: Aviam, però si al final els capgrossos de Mataró van donar llibertat a les dues colles perquè decidir el que volguessin, doncs cada colla va fer el que... Jo entenc que...
1: No, sí o no, t'he dit sí o no.
0: No, jo entenc que plantegin que si tu no vols fer més castells, amb les camises xopes, que no en facis.
1: Bé, sí o no i per què?
3: Bueno, veient el resultat, no? Està clar que no s'havia de suspendre.
1: De fet, recordem una actuació al Catllà fa un parell, o tres d'anys, no?
2: 2023.
1: L'últim any del Cisco de Reus, com a cap de colla dels castells de Vilafranca, que va fer una plugeta, no, ni la meitat de la meitat que ahir, i els mateixos castells de Vilafranca allà van demanar la suspensió de la diada, no?
2: Sí, perquè també...
1: les camises mullades.
2: Eren pluges intermitents i al final es va decidir la suspensió.
4: Tercera ronda.
1: Com hem anat dient ja en aquest programa, ho hem anat recordant, dissabte que ve ens espera la primera gran diada castellera del mes d'agost. De fet, és el dia 1 d'agost, tampoc no era massa difícil, però en aquest cas sí que és una de les grans diades del mes d'agost, és la Diada de les Neus, la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Diada de Màxims, on des del 2016 s'hi veu intentar el primer castell de Déu de la temporada, càrrec dels castellers de Vilafranca, i que compta a plaça amb la participació d'una altra de les grans, la colla jove Xiquets de Tarragona. És la diada més important pels anfitrions, els bordegassos de Vilanova, i que enguany també compartiran plaça amb els centenaris Nens al Vendrell. Com cada temporada, enguany, la plaça de la vila de la capital del Garraf hi veurà 4 colles al màxim.
2: Comencem amb els castellers de Vilafranca, que es fixen la sala al 3-10, que compta

0: Guanyarien de tres estructures de gamma extra que hi han assolit aquesta temporada. En canvi, gairebé descarten l'estrena del 4 de 9 net. Ho explica el 3 rondes al cap de colla Àngel Grau.
1: Suposo que el 3 és un objectiu per Vilanova dissabte que ve?
2: Sí, sí, sí, ja ho hem dit a la colla, ja ho hem anat comunicant. En principi és l'objectiu de dissabte, fer aquest 3 de 10, acompanyar-lo segurament amb castells que hem fet fins ara i a partir d'aquí seguir creixent i seguir tirant endavant, sobretot amb això, amb aquests dos castells de 9 més bàsics, pensant en uns Sant Fèlix amb els dos castells de 10.
1: 4 de 9 net ja arribaria a l'agost, per exemple, la Bisbal, diades com Sant Fèlix també.
2: No té una data de sortida com els altres, sí que els teníem més planificats. El 4 de net, nosaltres no tenim l'experiència encara que tenen les colles de Valls, l'estem treballant molt bé, però hem de ser prudents i no voler córrer més del compte, perquè una caiguda ens pot penalitzar bastant.
0: La colla jove Xiquets de Tarragona té l'objectiu de repetir els dos bàsics de 9, el 2 de 9 i el pilar de 7 aconseguits per Sant Joan. La seva cap de colla, Gina Fort, vol esperar els assajos d'aquesta setmana per veure si poden afegir-hi alguna novetat.
3: Tornar-hi amb la diada que vam fer Sant Joan, que encara no l'hem feta i sembla que sigui feina que ja està feta i no és vital, ho hem de fer. Si poguéssim afegir alguna cosa més, ens ho ha de dir l'assaig i veurem, i amb això jugarem.
0: La colla anfitriona als Bordegassos de Vilanova es marca el mínim de la clàssica de 8, fins i tot el cap de colla Mario Marco no descarta la torre de 8.
4: Jo crec que seguir amb aquest 3 i amb aquest 4 de 8, que ja els hem fet, i avui doncs se'ns obre un altre ventall, que és poder fer la clàssica, que això ho podríem assegurar, i queda una setmana a veure si això evoluciona, i a partir d'aquí doncs valorarem. Si entra a la torre de 8 per la festa major, serà senyal de que la feina, el que buscàvem, ho hem fet.
0: Els nens del Vendrell treballaran per portar les neus al 3 de 8 que enguany tenen pendent de descarregar i al 7 de 8. Ho explica el cap de colla, Pere Rovira.
5: Creiem que, si no torna a passar coses que no podem preveure, sí que podrem portar el 3 allà. El 7 és una altra cosa, queden dos assajos, dependrà de la gent que aconseguim mobilitzar, de com acaben d'anar les proves i de que n'hi hagi condicionants a més, perquè al final és un castell que hi participa molta gent, tant a la pinya com al tronc com a la canalla, però també treballarem intensament per intentar-hi arribar.
6: Doncs som a punt d'enllestir el 6è 3 rondes de la temporada. Abans d'acomiadar-vos, Bea, Josep Antoni, les neus dissabte que ve a Vilanova i la Geltrú, amb quatre colles a plaça, ara ho dèiem, que aniran a màxims i sentíem més o menys les intencions del seu cap de colla. El més destacat que t'hi esperes, Bea?
7: Bueno, el 3 de 10, no? Que ja és gairebé tradicional, d'aquesta dia.
6: Les altres colles?
7: Bueno, esperem que els locals hi vagi...
6: De la jove de Tarragona hi haurà estrena 4 de 9 amb l'agulla, una cosa d'aquesta?
7: Doncs no ho sé, tant de bo.
0: Pilar de 8?
7: Pilar de 8, no? Té potser més punts, el 2 de 9, el Pilar de 8, i bueno, que els locals hi vagi molt bé, mínim la clàssica, i si poden jugar el 2 de 8, perfecte.
6: I els nens del Vendrell, Falcato, i els Bordegassos de Vilanova, que tu de vegades els vas veure a assaig, aquesta possibilitat de torre de 8, com la veus?
8: Torre de 8 dels Bordegassos?
6: Sí.
8: Va, han fet només un 2 de 7 fins ara. I em sembla que va ser una mica nerviós, vaja, no sé, dependrà dels assajos, però...
6: La clàssica de 8 la veus però... bé per això, no?
8: Sí, jo crec que sí. I seré molt content que fessi la clàssica de 8 amb aplom i serenor.
6: Doncs aviam si també l'aconsegueixen els nens al Vendrell. Gràcies per haver estat avui aquí. Ens tornem a veure aquesta temporada. David, la setmana que ve, què? Ràpidament.
0: Tenim la Diada de les Neus a Vilanova dissabte a la tarda. També la Diada de la Festa Major de Vilaseca i la Diada de Màrtirs de Cita a Vilafranca del Penedès. Per diumenge a la tarda, Diada de la Festa Major dels Pallaresos.
6: Què recomanen llegir avui als digitals de referència?
0: El Món Casteller, la crònica de Josep Torrenyo amb les imatges de la Diada de les Santes a Mataró i la revista Castells, l'article de Santi Terraza, Castells en estat pur a la Riera de Gaià, que parla dels Espigolats, la colla d'aficionats locals que fa castells per la Festa Major.
6: Doncs això és tot. Ens tornarem a veure nosaltres també, o ens tornarem a escoltar diumenge que ve a les 9 del vespre. Fins aleshores, que passeu una bona setmana. Molt bona nit.
0: Bona nit.

0: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
1: 3CAT Info.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana si es mantenen les condicions meteorològiques, ja que el incendi més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. A Àvila, l'incendi ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant els focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron, el president francès, presidirà demà una reunió del seu gabinet de crisi. Abatut per la policia a Berlín, el presumpte autor de l'atropellament massiu d'ahir. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització. Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit ahir a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la via Sèrbia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Milers de persones es manifesten a Mallorca contra la massificació turística. Denuncien que devasta les opcions d'habitatge, el territori i els recursos naturals. La protesta la convoca la plataforma Menys Turisme, Més Vida, amb el lema Mallorca està al límit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa costat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la crisi per l'error a les proves PISA. Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions, mentre que des de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya asseguren que l'errada tindrà conseqüències devastadores. I els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert un cop reparada la infraestructura afectada per l'esvoranc del barri barceloní de Vallbona.
1: Esports.
2: Doble medalla catalana als 200 metres en el Campionat d'Espanya d'Atletisme. L'atleta de Sant Cugat, Jael Segura Bestuer, acaba d'aconseguir la seva setena corona amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. També s'ha imposat en la mateixa prova, en categoria masculina, Oriol Sánchez, amb un temps de 20 segons, 79 centèsimes. I Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix, juntament amb Anquetil, Merckx i Noll Indurain. I Lando Norris amb McLaren s'ha adjudicat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer i es consolida al capdavant del Mundial.
0: I va agafar el temps. De nit quedarà el cel serè amb restes de nuvolades a la Vall d'Aran, al Ripollès i en punts de les comarques de Barcelona, amb algun ruixat o gotellada puntual. De matinada també podrien caure xàfecs al Maresme. Demà es preveu un dia assolellat i a la tarda pujarà de 2 a 4 graus la temperatura.
1: 3Cat Info.
0: 10 i 4 minuts, us acompanya fins a les 11, Xavier Palau. L'incendi que va començar ahir al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana. Ho ha explicat el cap d'extinció dels bombers, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 habitants. Els bombers treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, periodista i companya d'aquesta casa, confinada a la seva localitat, a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons l'últim balanç de la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergències recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin portes i finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'exterior. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant es continua investigant l'origen d'aquest incendi. La delegació del govern espanyol apunta que podria ser provocat perquè se m'han detectat diferents focus. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà demà dilluns a la zona afectada. A Madrid, Toledo i Ávila, la situació dels incendis, que continuen descontrolats, continua preocupant. Les condicions meteorològiques no ajuden a les feines d'extinció i els serveis d'emergència estan en alerta màxima. Aquest vespre, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat a la seva compareixença la situació actual i les previsions per les pròximes hores. Anem fins a Navalcarnero, a Madrid. Alba Gil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: En les pròximes hores es recolliran els mitjans aeris mentre els terrestres asseguren la feina feta per evitar perdre terreny guanyat.
0: I al sud-oest de França, l'incendi de la Gironda continua fora de control. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Tot i això, les autoritats consideren que aquesta ciutat, de moment, no corre perill. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: Si el foc segueix fora de control, avui hi ha dues bones notícies. Primer, que la superfície no ha augmentat al llarg del dia i es mantenen les 42.000 hectàrees afectades fins a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. I la segona és que les temperatures han baixat significativament en relació amb els dies anteriors. La previsió és que segueixi igual aquest dilluns, mentre que de cara a dimarts els termòmetres podrien tornar a pujar. Actualment ens trobem al Parc de les Exposicions de Bordeus, que pot acollir fins a 10.000 persones, i és que la xifra d'evacuats és de 220.000. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat, i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: Hi ha 6.000 efectius mobilitzats entre bombers, forces de l'ordre, militars i voluntaris. Entre les conseqüències d'aquest incendi hi ha 240 cases destruïdes i 75 bombers ferits, 10 dels quals han estat evacuats.

0: 3CAT Info.
1: 10 i 9 minuts, la policia alemanya localitza i abat a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor de 21 anys, d'origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Berlín, Jordi Regàs.
2: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nath, no han tingut més remei que disparar.
3: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
2: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
4: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
2: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
1: Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit ahir a Mataró, la capital del Maresme. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la via Sèrbia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que avui ha mort. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu.
0: 3CAT Info.
1: Desenes de milers de persones s'han manifestat aquest vespre a Palma contra la massificació turística a les Balears. Sota el lema Mallorca Límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta l'accés a l'habitatge dels residents i malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany Jaume.
5: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. El centre de Palma s'ha convertit en una riuada de manifestants contra la massificació turística. Reclamen a Marga Proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers que ja són els més cars de l'Estat, en pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats i els pares i mares que hi havia aquí amb els seus petits demanen una Mallorca habitable pels seus infants.
1: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, ha qualificat la incidència en les proves PISA d'una errada amb conseqüències devastadores. Divendres es va saber que les últimes proves PISA no serviran per comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països, perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OSDE, que és qui les gestiona i les coordina. El president de l'Associació de Directors, Jordi Satorra, ha explicat a aquesta emissora que és sorprenent que ningú se n'adonés durant tot el procés i cal que s'assumeixin responsabilitats.
6: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
1: El govern ha qualificat d'incidència tècnica el problema i des del Vietnam, on està de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que la consellera d'Educació, Esther Niubó, té tot el seu suport.
7: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Els últims resultats dels alumnes catalans a les proves PISA ara fa 3 anys van ser dolents, sobretot en comprensió lectora. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys perquè va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ho publica el diari digital El Nacional.cat, que també detalla que l'agressor va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. El mateix digital explica que es dona el cas que el juny de fa 2 anys un altre jutge també va dictaminar que aquest nen havia de tornar amb el seu pare després que l'administració catalana hagués retirat la tutela a la família. La magistrada ho va considerar no justificat i li va retornar la custòdia al pare. Hem arribat 11:15 a 3cat.info. Ens aturem per aquesta àrea de servei. Un apunt de mobilitat per explicar-vos, en aquest cas, el tema de la circulació de trens pel que fa a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, que ja tornen a funcionar amb normalitat. Una circulació que s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura afectada per l'esvoranc del barri de Vallbona a Barcelona, que des de dimecres havia obligat a interrompre el servei ferroviari en aquest tram. A 3cat.info hem pogut parlar amb alguns dels usuaris d'aquesta línia afectats pel tall.
8: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
9: Nosaltres ara anem a Granollers Centre i no sabem, no tenim clar si ens afectarà, però el meu germà ahir ho va agafar a Sant Andreu i sí li va afectar.
1: La reparació de l'esvoranc es va dur a terme omplint amb formigó el forat d'uns 30 metres de diàmetre. Un cop finalitzats els treballs, ahir a la tarda Renfe va iniciar les marxes blanques, que són les proves de circulació amb trens sense passatgers, que serveixen per verificar que les vies es troben en bon estat. Superades aquestes comprovacions, l'operadora ferroviària ha donat llum verd aquest matí per reprendre el servei. Tot i això, de manera preventiva, es manté una limitació temporal de velocitat al punt on hi va haver l'esvoranc, mentre es continua fent el seguiment tècnic de la infraestructura.
0: El temps.
1: I apunta'm a aquesta hora, a les 10 i 16 minuts, la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
10: La temperatura es manté relativament suau, una mica alta, encara en punts de la costa, Costa Daurada, Delta de l'Ebre, l'àrea de Barcelona, però en general es nota aquesta refrescada i, per tant, sí que hi pot haver llocs amb mínimes al voltant dels 23, 24, 25, el límit de nit tòrrida en aquests sectors del litoral que hem comentat, però, en canvi, llocs de la Costa Brava on baixin cap als 20 graus i a tot l'interior, per sota clarament dels 17, 18, 19 graus, fins i tot valors de 15. El Pirineu per sota de 10. Per tant, no cal dir que allà la fresca serà encara notable i queden un parell de nits relativament agradables. Demà a la tarda es notarà una mica més d'aixafuga al litoral i ambient assolellat aquest dilluns i gran part de la setmana. El més important és destacar que la pujada de temperatura serà forta i contundent, molt evident, a partir de dimecres. També arribarà pols amb suspensió africana. I a partir de divendres i dissabte parlaríem d'una calor ja forta a molt intensa. Veurem si arribarà a categoria d'onada de calor, però va per llarg, són 7-8 dies consecutius de molta calor a partir de dimecres. A partir de dimecres o dijous ja recuperarem valors de 40 graus al Pla de Lleida i altres zones de l'interior. De fet, aquest dilluns, com a molt, arribaríem als 35 a Lleida, bona part del país, entre els 28 i els 32, per tant, una calor relativament normal. Tot això amb sol, però al matí d'hora, les properes hores encara, matinada, matí, nuvolades a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona, cap al Maresme, Vallès Oriental, pot caure alguna gotellada puntual, però això serà realment transitori. El sol s'anirà imposant.
1: I hem d'afegir una notícia pel que fa a la mobilitat. De seguida us expliquem que hi ha hagut una incidència a la circulació de trens a la R2 Sud entre Cunit i Cubelles, que s'ha vist interromput aquest vespre per la caiguda d'un arbre a la zona de vies. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. Alguns usuaris han explicat a les xarxes socials que un dels trens era entre les estacions en direcció a Barcelona quan el comboi ha hagut de retrocedir cap a Cunit. L'R2 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac ha restablert el servei precisament aquest diumenge. Ara us ho explicàvem, després de gairebé 4 dies interromput per l'ensorrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies al municipi vallesà.
0: 3cat.info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
11: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3cat.info.
12: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius. info.
1: Una expedició de bombers neerlandesos treballa en aquests dies a casa nostra per ajudar en l'extinció dels incendis. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil, perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Als bombers els serveix per entrenar-se pels possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim. I és que el que estem vivint a Catalunya, en definitiva, és el que ells hauran d'entomar. El reportatge que ara sentirem és de la Maria Costa, amb muntatge i edició musical de Macià Closes.
13: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
14: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
15: And then you go straight on?
16: So the whole come out of the tent, yes. And there where you yes. See the people.
13: L'Ashwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
14: How that is going up is very bad.
17: Yes.
14: So I suggest that the people put the mask on.
17: Okay. Could you...
14: Que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
13: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
18: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
13: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
18: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
13: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
18: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
14: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
19: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.
1: Així l'han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor Víctor Jara durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masey ha estat detingut aquest dissabte, portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó.
19: Lo iluminas todo.
1: Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre del 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara, aleshores, era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com el derecho a vivir en paz o aquest que sentim, Te recuerdo, Amanda.
19: La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi Xile, avui rebatejat com a estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile.
19: Con él, con él,
1: porque partió a la sierra. El 2023 els tribunals van confirmar la sentència contra Hase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir el país sud-americà durant 17 anys fins a la caiguda del règim al 1990. Esports. Fins a 2:15. Endavant, esports. Roger Arnau, com vulguis.
12: Així és, bona nit. Comencem amb esport en directe, perquè fa uns minuts ha caigut una doble medalla catalana als campionats d'Espanya d'atletisme. L'atleta de Sant Cugat, Jael Segura Bestuer, s'ha proclamat campiona dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. És, de fet, la setena corona de la corredora catalana. També ha guanyat els 200 metres Oriol Sánchez, amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes. Després de la cursa, Sánchez ha parlat al portal Carrer Lliure.
15: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal, i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat, que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme, que es disputen, com diem, a Màlaga, la delegació catalana ja ha sumat 17 medalles, 8 de les quals d'or. I l'eslové Tadej Pogačar ja és de manera oficial el guanyador del Tour de França 2026, després de la clàssica última etapa en final als Camps Elisis de París, que s'ha corregut aquest vespre. El corredor de l'equip UAE Emirates, de 27 anys, ha dominat amb autoritat la volta francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour, igualant d'aquesta manera Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. A la general també han pujat al podi el belga Remco Evenepoel i també el mexicà Isaac del Toro. Pogačar, que ja feia dies que tenia el Tour sentenciat, ha valorat així el seu cinquè triomf a la ronda francesa.
17: Every victory is really special and
20: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 Tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
17: Unbelievable also for me.
12: L'última etapa d'avui se l'ha adjudicada al corredor dels Països Baixos, Mathieu van der Poel, el ciclista de l'equip Alpecin, que ha estat escapat als últims quilòmetres amb Pogačar a la recta final, ha aguantat l'embestida del gran grup i ha estat el primer a travessar la línia d'arribada.
21: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió, i aleshores ja pensava en aquest moment, i com ha anat és un somni.
17: It's a dream.
12: I en motor, el britànic Lando Norris ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, ha sumat la seva primera victòria de la temporada al circuit de Budapest. Han completat el podi Max Verstappen, de Red Bull, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip en un safety car virtual i també les sancions que ha acumulat tant a la classificació d'ahir com avui a la cursa. El Mundial de la Fórmula 1, després d'11 curses, ara arriba a l'aturada de l'estiu. La pròxima prova serà als Països Baixos el penúltim cap de setmana d'agost. I encara en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial i continua invicte després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder i ja suma 320 punts a la general. Són 90 punts més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I en futbol, el Barça comença demà a l'estaix d'Anglaterra. Els blaugranes, en concret, s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes amb la selecció espanyola, que no tornarà a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats demà mateix, al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. temporada el tècnic ha comptat amb nou jugadors del primer equip: Chesne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casador, Marc Bernal i Bardagi, també l'últim fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, el grup dels expedicionaris demà cap a Anglaterra seran joves jugadors del filial i del juvenil. I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, demà assistirà ja a l'inici de pretemporada de l'equip de Pere Romeu. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça, també la central René Van Asten, la portera Tyler McKemy i, a més de la renovació i fitxa del primer equip, de Carla Julià. I acabem explicant també un apunt de bàsquet, perquè hi ha moviment al mercat de fitxatges. En concret, l'estrella del Real Madrid, Mario Essonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'Ale Croat, format al planter del Barça, firma pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic de 31 anys cobrarà 2,8 milions de dòlars, segons ha informat la cadena nord-americana ESPN.

Benvinguts, bona nit, són 2:15 i a aquesta hora us expliquem que l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, si es mantenen les condicions meteorològiques. Un incendi que ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya, ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant els focs. I també amb un ull posat a França, perquè 75 bombers han quedat ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà demà dilluns una reunió del seu gabinet de crisi.

0: En aquest segon tram de l'informatiu, abans d'arribar al punt de les 11, us parlarem dels 7, que 7 anys després, els castellers de Vilafranca han tornat a portar plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho van fer ahir, en una diada de les Santes de Mataró passada per aigua. I el dijous 23 de juliol es van complir 90 anys de la fusió entre la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Naixia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, 5 dies després de la sublevació militar contra el govern de la República. Dels esports, Roger, què destaquem a aquesta hora?
1: Doncs la doble medalla catalana que ha caigut fa pocs minuts al Campionat d'Espanya d'atletisme. En concret, l'atleta de Sant Cugat, Jael Segura Bestué, ha aconseguit la seva setena corona. També s'ha imposat en categoria masculina Oriol Sánchez. I Tadej Pogacar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix, juntament amb Anquetil, Merckx i Nol Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
0: Ho ampliem, com faltin 6 minuts per les 11, amb el Roger Arnau. I pel que fa al temps, de nit quedarà el cel serè amb restes de nuvolades a la Vall d'Aran, al Ripollès i en punts de les comarques de Barcelona, amb algun ruixat o alguna gotellada puntual. De matinada també podrien caure xàfecs al Maresme. Demà es preveu un dia assolellat i a la tarda pujarà de 2 a 4 graus la temperatura. L'incendi que va començar ahir al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana. Ho ha explicat el cap d'extinció dels bombers, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 habitants. Els bombers treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la seva localitat, a Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons l'últim balanç de la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergències recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin portes i finestres de casa i que redueixin al màxim l'activitat física a l'exterior. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest incendi. La delegació del govern espanyol apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà demà a la zona afectada. A Madrid, Toledo i Ávila, la situació dels incendis, que continuen descontrolats, continua preocupant. Les condicions meteorològiques no ajuden a les feines d'extinció i els serveis d'emergència estan en alerta màxima. Aquest vespre, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat en la seva compareixença la situació actual i les previsions per les pròximes hores. Ho hem seguit des de Navalcarnero amb l'Alba Gil.
4: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
5: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
4: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
5: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
4: A les pròximes hores es recolliran els mitjans aeris mentre els terrestres asseguren la feina feta per evitar perdre terreny guanyat.
0: L'incendi de la Gironda al sud-oest de França continua fora de control. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Tot i això, les autoritats consideren que aquesta ciutat, de moment, no corre perill. Anem fins a Bordeus, Laura Bertran.
6: Si el foc segueix fora de control, avui hi ha dues bones notícies. Primer, que la superfície no ha augmentat al llarg del dia i es mantenen les 42.000 hectàrees afectades fins a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. I la segona és que les temperatures han baixat significativament en relació amb els dies anteriors. La previsió és que segueixi igual aquest dilluns, mentre que de cara a dimarts els termòmetres podrien tornar a pujar. Actualment ens trobem al Parc de les Exposicions de Bordeus, que pot acollir fins a 10.000 persones, i és que la xifra d'evacuats és de 220.000. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
7: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat, i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
6: Hi ha 6.000 efectius mobilitzats entre bombers, forces de l'ordre, militars i voluntaris. Entre les conseqüències d'aquest incendi hi ha 240 cases destruïdes i 75 bombers ferits, 10 dels quals han estat evacuats.
0: I encara referits als incendis, aquest dilluns tindrem 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt Camp i el Baix Camp, l'Alt Penedès, també el Baix Penedès, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte, en algun punt del país, van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.

0: 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. La policia alemanya localitza i abat a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits ahir a la capital alemanya. El conductor de 21 anys i origen libanès tenia antecedents, Jordi Regàs, per radicalització.
2: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Natt, no han tingut més remei que disparar.
3: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
2: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
4: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
2: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
1: La final del Mundial de Futbol va disparar les trucades als serveis d'atenció a les violències masclistes. Al Regne Unit, els casos també augmenten cada vegada que hi ha un gran torneig de futbol. Segons la policia britànica, aquest cop n'hi ha hagut més que altres vegades. En aquestes setmanes de Mundial, un de cada 5 incidents han estat de violència de gènere. Londres, Quim Olivares.
5: Cada gran competició de futbol comporta un increment d'incidents violents en general. Durant aquest últim Mundial, al Regne Unit, n'hi va haver uns 2.300. La policia alerta que hi ha hagut un lligam entre la violència i l'extensió dels horaris dels pubs per poder veure els partits tard al vespre. Sentim el cap de la unitat de futbol de la policia britànica, Mark Roberts, en declaracions a Sky News.
6: La violència domèstica al voltant dels tornejos està, sens dubte, relacionada amb el consum d'alcohol. Com més gran sigui el consum d'alcohol, més gran serà el problema.
5: Aquí, durant el Mundial, van ser polèmiques les paraules de la diputada de Reform UK, Sarah Pershing, que va dir que per la seguretat de les dones, Anglaterra havia de continuar guanyant partits. Segons un estudi de la Universitat de Lancaster, la violència masclista puja un 25% quan juga la selecció anglesa i quan perd, s'enfila fins al 38%. La recerca va recollir les denúncies a la policia del nord-oest d'Anglaterra durant els campionats de futbol de la dècada dels 2000. La Fiscalia i diverses ONGs que donen suport a les dones víctimes de violència masclista van llançar una campanya de sensibilització i de suport. Deixen clar que el futbol no provoca la violència, que és present tot l'any, però sí que l'accentua durant els grans tornejos.
1: La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora elèctrica no és un cas únic. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar-ne 25 més que no tenen activitat. A diferència d'Holaluz, aquestes no tenen cap client ni activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia a l'últim mig any. Successius executius espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores per competir amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy. Laura García és consultora i membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
7: En els darrers anys es va facilitar molt l'entrada de nous operadors per incrementar la competència. Això, per una banda, va ser positiu perquè va ampliar l'oferta als consumidors, però també ha fet evident que cal distingir entre empreses que tenen un projecte sòlid i altres que no disposen de prou estructura, solvència o activitat per operar de manera estable.
1: Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir-ne els requisits. Recordem que Espanya és el país europeu amb més empreses d'aquestes característiques. N'hi ha més de 400 d'inscrites. 7 anys després, els castellers de Vilafranca han tornat a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua, Josep Almirall.
0: Un 3-9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4-9 agafat amb les manilles d'un futur 4-10 i a la tercera ronda un 3-9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4-9 i la Torre-9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents de plaça. Han començat descarregant el 7-8, a la segona ronda han estrenat el 5-8 i a la tercera ronda, sota una aiguat impressionant, han completat el 4-9, el primer de la seva temporada.
1: Amb aquesta crònica castellera del Josep Almirall hem arribat a 10:45. Tornem a obrir aquesta hora una àrea de servei a 3Cat Info, un apunt de mobilitat perquè la circulació de trens a l'R2 Sud entre Cunit i Cubella s'ha vist interrompuda aquest vespre per la caiguda d'un arbre a la zona de Vies. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Alguns usuaris han explicat a les xarxes socials que un dels trens era entre les estacions en direcció a Barcelona quan el comboi ha hagut de retrocedir cap a Cunit. L'R2 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac ha restablert el servei precisament aquest diumenge després de gairebé 4 dies interromput per l'ensorrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies al municipi Vallèsà.
8: El temps.
1: A Pula Crònica, amb el Dani Ramírez.
9: La temperatura es manté relativament suau, una mica alta, encara en punts de la costa, Costa Daurada, Delta de l'Ebre, l'àrea de Barcelona, però en general es nota aquesta refrescada i, per tant, sí que hi pot haver llocs amb mínimes al voltant dels 23, 24, 25, el límit de nit tòrrida en aquests sectors del litoral que hem comentat, però, en canvi, llocs de la Costa Brava on baixin cap als 20 graus i a tot l'interior per sota clarament dels 17, 18, 19 graus, fins i tot valors de 15. El Pirineu per sota de 10. Per tant, no cal dir que allà la fresca serà encara notable i queden un parell de nits relativament agradables. Demà a la tarda es notarà una mica més d'aixafuga al litoral i ambient assolellat aquest dilluns i gran part de la setmana. El més important és destacar que la pujada de temperatura serà forta i contundent, molt evident, a partir de dimecres. També arribarà pols amb suspensió africana. I a partir de divendres i dissabte parlaríem d'una calor ja forta a molt intensa. Veurem si arribarà a categoria d'onada de calor, però va per llarg, són 7-8 dies consecutius de molta calor a partir de dimecres. A partir de dimecres o dijous ja recuperarem valors de 40 graus al Pla de Lleida i altres zones de l'interior. De fet, aquest dilluns, com a molt, arribaríem als 35 a Lleida, bona part del país, entre els 28 i els 32, per tant, una calor relativament normal. Tot això amb sol, però al matí d'hora, les properes hores encara, matinada, matí, nuvolades a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona, cap al Maresme, Vallès Oriental, pot caure alguna gotellada puntual, però això serà realment transitori. El sol s'anirà imposant.
8: 3Cat Info. A 3Cat Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
8: insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd, llenas de agua.
8: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
8: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: 3Cat Info. 12 minuts per arribar a les 11. El dijous 23 de juliol es van complir 90 anys de la fusió entre la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Naixia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, 5 dies després de la sublevació militar contra el govern de la República. Repassem ara amb aquest reportatge la història d'aquest partit del PSUC amb el Joan Vilaplana.
14: L'entesa es va segellar al bar del Pi de la plaça de Sant Josep Oriol de Barcelona. Andreu Maiaio, membre de la secretaria col·legiada actual del partit i catedràtic d'Història Contemporània de la UB, explica els inicis de la formació en un context de guerra civil.
15: És un partit que neix amb 6.000 militants i acabarà amb 60.000, bàsicament reclutats entre treballadors, pagesos, però també amb gent que va anar al front, i refugiats de la resta d'Espanya, militants del Partit Comunista d'Espanya.
14: I després, la dictadura.
15: Decidirà mantenir la resistència, primer fins i tot armada, amb les guerrilles, fins a l'any 48, però sempre amb organització col·lectiva, que vol dir amb militància, i amb presència fins i tot en la infiltració amb els sindicats verticals, que li donarà bon resultat.
14: El partit va guanyar importància a partir dels anys 60.
15: Donarà vida a grans instruments de combat i de lluita contra el franquisme, com per exemple, dins del moviment obrer, Comissions Obreres, però també Cristians pel Socialisme, Unió de Pagesos, és a dir, en fi, tota una sèrie de coses importants. A més, segurament, serà l'Assemblea de Catalunya.
14: El 1980, el PSUC va aconseguir 25 diputats al Parlament i va quedar com a tercera força.

0: molt més moderat i liderés l'esquerra espanyola.
1: El 1987, el PSUC va haver d'unir forces amb el Partit Comunista de Catalunya i l'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra. Formen Iniciativa per Catalunya. L'advocada Magda Urani, que en va ser diputada representant l'Entesa, feia por dins del PSUC perdre les històriques sigles?
2: Sí, jo crec que sí, que alguns en tenien i bastantes. I també bastantes desunions entre ells, que això és molt propi dels grups d'esquerra i tot això passava. Jo crec que sí.
1: Entre el 36 i el 97, tots els líders del partit van ser homes. Comorera, López Raimundo, Guti, Ribó... Què passava amb les dones?
2: No era el PSUC només. Eren els partits polítics que hi havia poques dones. I el PSUC, bueno, va intentar, va crear moviments de dones més endavant, però cert és, i també cal recordar-ho als joves, i sobretot a les joves, que era un món molt masclista.
1: Quin és el llegat polític del PSUC i qui el representa ara? Jaume Bosch.
0: Primer Iniciativa, i quan Iniciativa va decidir integrar-se als comuns, en els comuns. De totes maneres, més enllà de les sigles, el llegat polític és aquesta idea d'una força política antifeixista que sabia lligar drets nacionals i drets socials i que estava al servei dels treballadors i treballadores.
1: El PSUC no ha desaparegut mai. En l'actualitat, dues organitzacions porten les seves sigles, el PSUC i el PSUC Viu, totes dues integrades dins de l'espai polític dels comuns.

0: Les Terres de l'Ebre acullen simultàniament dos festivals de música clàssica basats en la qualitat musical i patrimonial, l'escena cultural ebrenca, influenciada per les bandes musicals, i el Conservatori de Tortosa és la protagonista de dues cites, el Festival Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i el Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Aquest cap de setmana, totes dues programacions coincideixen en espai temporal, Ariadna Escoda.
1: L'alta qualitat musical promou l'assistència de públic als dos festivals, que sovint exhaureixen entrades. Així es tracta de dos festivals que veuen com la variada oferta cultural comporta que la gent respongui. Ho defensa David Mateu, codirector de Protofest.
2: Que com més oferta cultural, hi ha més consum cultural. Potser no a la primera, però sí que veiem que després de 6 anys hi ha una consolidació, gent que ja és molt fidel, que ja sap que en aquelles dates, que se reserven fins i tot dates de vacances per a poder assistir.
1: Pel que fa a la tradició musical ebrenca que ha permès aquest escenari, Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no?, en alguna de les bandes, i això ens ho indica, pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no?, que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
1: Tant el Delta Chamber com el Protofest aposten per oferir concerts a preus assequibles i en espais destacats, com és el cas del Convent de Sant Salvador, d'Horta de Sant Joan, o la Capella del Convent de les Teresianes a Jesús, dues propostes que han coincidit aquest diumenge.
0: I ara tanquem informatiu. Fins a les 11.
4: Esports.
0: A punt la crònica amb el Roger Arnau. El saludem ja en directe a l'estudi de 3 que t'info. Roger, què tal? Bona nit.
5: Bona nit. A l'eslové Tadej Pogačar ja és de manera oficial el guanyador del Tour de França 2026 després de la clàssica última etapa en final als Camps Elisis de París. El corredor de l'equip UAE Emirates, de 27 anys, ha dominat amb autoritat la volta francesa i ha guanyat el seu 5è Tour. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx i Noll Indurain. A la general també han pujat al podi Remco Evenepoel i també Isaac Del Toro. Pogačar, que ja feia dies que tenia el Tour sentenciat, ha valorat així la seva victòria.
6: Was an amazing day.
7: Ha estat un dia increïble. No tinc paraules per aquest dia que hem viscut, amb una atmosfera espectacular. Estic content que s'hagi acabat i haguem guanyat per 5ª vegada el Tour.
6: Yeah, happy that it's over and that we won for the 5th time.
5: L'última etapa d'avui se l'ha adjudicat el corredor dels Països Baixos, Mathieu van der Poel, el ciclista de l'equip alpecin, que ha estat escapat als últims quilòmetres amb Pogačar a la recta final, ha aguantat l'embestida del gran grup i ha estat el primer a travessar la línia de meta. I més coses, l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bestué, s'ha proclamat campiona del món d'Espanya, campiona d'Espanya als 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. És la 7ª corona de la corredora catalana. Després de la cursa ha parlat al portal Carrer Lliure. Bestué ha explicat

0: Explica que arriba amb bones sensacions també a l'europeu de Birmingham, que ha de començar el 16 d'agost.
1: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: També ha guanyat els 200 metres Oriol Sánchez amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes. Al marge de Sánchez i Bastué, els campionats d'Espanya d'atletisme, que es disputen, com diem, a Màlaga, la delegació catalana ja ha sumat 18 medalles, 8 de les quals d'or.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I més coses, el Barça comença demà l'estatge a Anglaterra. Els blaugranes en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes amb la selecció espanyola, que no tornarà a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran també Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta mateixa setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats demà mateix al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. De moment, en aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat amb només 9 jugadors del primer equip. Per això, el gruix dels expedicionaris seran joves jugadors del filial i també del juvenil. I també marxarà demà cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de la segona divisió. Dimecres contra el Burnley, club que és propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, demà ja assistirà a l'inici de pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández ja són 3 els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Júlia. I en motor, el britànic Lando Norris ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, ha sumat la seva primera victòria de la temporada al circuit de Budapest. Han completat el podi Verstappen amb Red Bull i Kimi Antonelli de Mercedes. De fet, el pilot italià, amb aquesta tercera posició, es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. El Mundial de Fórmula 1, després d'11 curses, ara arriba a l'aturada de l'estiu. La pròxima prova serà als Països Baixos, el penúltim, cap de setmana d'agost. I acabem també crònica de motor per dir que Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder i ja suma 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita serà també a l'agost, al Gran Premi de França.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 13 jugadores catalanes, de 14 ha perdut la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9. El partit s'ha disputat aquest matí a Sydney, Austràlia, i ha estat igualat fins l'últim quart. Paula Leitón és la capitana.
3: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, a la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
0: I encara un últim apunt de futbol també, perquè el Sabadell ha confirmat un nou partit de pretemporada. Serà divendres contra l'Inter Escaldes, andorrà. Abans, dimecres, jugarà contra el Manresa, equip de segona federació.
2: Tresca Info.

0: Bona nit. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que està empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinol i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
2: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
2: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
11: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarás, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè en continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions de Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials. un altre els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació els espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club del 5. El corredor eslové de 26 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
13: It's a dream.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip, Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Ampeis, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el Club Blanc i marxa a l'NBA. L'alè croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passen 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi, Ávila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska admet que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on?
11: So the four come out of the tent, yes. And there where you, yes, see the people.
5: L'Ashwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sots inspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad. Yes. So I suggest that the people put the mask on.
12: Okay. Could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dones sí, però no a qualsevol preu."
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amandane Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però a bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matidora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut de tres quarts.
1: Balearán Catella Espanya, lluny de ti, que em cau partir.
0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque l'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
4: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
3: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
5: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
3: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
6: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial, Nelson Jase Masei, ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo

0: activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
1: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
0: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
2: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
0: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Nau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have
4: people. El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost.

0: Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix del els expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central Renee Fast-Asten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
3: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
0: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià. De fet, amb aquesta tercera plaça es consolida el capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: Tresca Info.

0: Són les 12.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que està empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
2: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
1: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
1: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
1: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
0: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
0: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlas ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
0: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats i insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
1: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
9: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
10: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
1: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
11: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
1: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
11: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
1: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, en pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
1: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
1: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
9: El temps.
1: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart. Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigua interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te'l poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials. Un altre, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny, i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calaforn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla, i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu 5è Tour de França i ja és el 5è corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu 5è triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió, i aleshores ja pensava en aquest moment, i com ha anat és un somni.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroner. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses amb motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana. Ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Ávila, al Vagil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on?
11: So the whole follow the steps, yes. And there where you, yes, see the people.
5: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad. Yes. So I suggest that the people put the mask on.
11: Okay. So could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes en teoria la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dones sí, però no a qualsevol preu."
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut de tres quarts.
1: Balan, que te gascoña, lluny de ti, que en cau partir.
0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Reivindicar de refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
4: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
3: Un altre punt en comú entre els dos certaments és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
5: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts. I és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
3: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
6: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: A Xile han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se.

0: pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
1: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercicis junts i ens ho passem molt bé.
0: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Mathieu van Vanderpool s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió

0: Ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central Renee Fast-Asten, la portera Taylor McKemmie i a més de la renovació de Carla Julià que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
3: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí és que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
0: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info.

0: Es la una.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que està empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
2: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinol i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
1: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
1: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
1: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
0: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
0: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
0: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
1: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
9: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara és a mig quart, situant-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
10: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
1: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
11: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
1: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
11: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
1: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa pocs mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a ca nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
1: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Natt, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
1: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
9: El temps.
1: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però a bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarás, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Famílies, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè en continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure, així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que s'hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions de Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu 5è Tour de França i ja és el 5è corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu 5è triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni. It's a
12: dream. Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip, Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el Club Blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passen 2:02. Som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi Ávila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on?
11: So the whole is set, yes. And there where you, yes, see the people.
5: Yes. L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad.
12: Yes.
9: So I suggest that the people put the mask on.
12: Okay. Could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
0: Trescat Info. Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
12: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
12: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dones sí, però no a qualsevol preu."
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amandane Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot quedar alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats ebrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: A Xile han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial, Nelson Jase Masei, ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quan Changwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí a específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina...

ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Nau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Mathieu van Vanderpool s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy i a més de la renovació de Carla Julià que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar.

0: entendre.
1: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
1: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
3: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal, i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat, que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
1: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli. El pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
0: 3CAT Info.

0: Són les dues. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que està empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura al temps.